0: arriben, comproven si realment és un èxit o li han pres el pèl. I més o menys, en el 90% dels casos, li han pres el pèl. Però fa molta gràcia. I jo crec que aquest tipus de comptes el que ens ajuden és a comprendre a que no ens creguem tot allò que veiem. Que pot ser que alguna cosa sí sigui interessant, que alguna cosa sí sigui real, però que n'hi ha de moltes d'altres que hem de sobreentendre. És a dir, no hauria de ser així, però que hem de tenir aquest, diguem-ne, aquest instint desenvolupat d'entendre que hi ha molta gent que ens vol prendre el pèl directament, no? I això a les xarxes passa més. I cada cop els vídeos d'intel·ligència artificial són més elaborats i comencem a gent que es creu coses, no? A vegades n'hi han d'acudits, a vegades n'hi han d'històries que estan fets amb intel·ligència artificial i, clar, doncs, ostres, ja te'ls creus bastant. Estem ja entrant en aquesta situació de que hi haurà gent que es creurà molt per entendre's, perquè ho entenguem tots. Serà com si passés ara lo de aquell rumor, no?, del Ricky Martin, algú faria el vídeo. Mm. I a partir d'aquí ens ho creuríem que va ser.
1: Clar, perquè cada vegada és més la intel·ligència artificial és més perfecta. I és que et sembla una cosa que dius, això és real.
0: Aquest és el problema. Que a partir d'aquí, quan hi ha intenció, no? Per una banda hi haurà intenció. I per l'altra sempre hi haurà algú que s'ho creurà. A la que s'ho creu ja és verosímil, perquè per aquella persona ja ho anirà explicant com que no, jo esto lo he visto. No, clar, sí. Lo has visto, però igual no era real. Però l'has visto con tus propios ojos? No sé, ho tenim complicat, no, David? Alan?
1: Ara ja aquesta expressió de tus propios ojos és veritat, perquè clar, ho veus con tus propios ojos.
0: No, clar, ho has vist, però clar, tus ojos sean... Sí, sí. Sí, sí. David, estaves per aquí?
2: Sí, sí, sí.
1: Perdó, David, que t'he tallat.
2: No, no, doncs sí, realment és que això de lo he visto con mis propios ojos... A veure, ja fa temps que ja sabem que les manipulacions existeixen. El que passa és que aquest nivell al qual hem arribat actualment doncs no era imaginable fa 10 anys, potser.
0: Sí, sí.
2: I això ens porta a haver-nos de qüestionar absolutament tot. El problema és que tampoc no tenim mitjans o no tenim la manera de nosaltres, a nivell particular, de poder-ho contrastar. Perquè quan un vídeo, quan una imatge es fa viral, comença a crear-se doncs, amb moltíssims mitjans, es fan ressò. Què passa? Que nosaltres, quan contrastem, potser anem a un diari digital, dos diaris digitals, tres diaris digitals. Si en aquells tres han publicat això, nosaltres ja ho donem per fet, que és real. I moltes vegades, amb la velocitat a què es generen les notícies, la velocitat a què es publica, els periodistes no contrasten prou i de vegades tampoc no tenen les eines per poder contrastar prou. De manera que cada vegada ens veurem més abocats a empassar-nos gripaus que realment, doncs, després no sé com resoldrem aquest tema de fer un desmentit respecte de determinats temes.
0: Aquí hi ha un tema de més, Marta, David, que us el plantejo, que l'Alan està tenint problemes amb la connexió avui, que... per exemple, el Dani Martín ens ho comenta molts cops, i aquesta setmana també ho seguirem analitzant, de que les estadístiques diuen que els joves cada cop estan, entre cometes, desconnectant més de les xarxes socials, en el sentit de com les fem servir els adults, gent gran, diguem, no? I que tenen altres formes de comunicar-se i de compartir les coses entre ells, no tant compartir-les a la galeria, no? Com si diguéssim. I clar, jo aquí penso, és que el jovent es va desconnectant també per aquests factors, no? De que, pues, si no sé si això és veritat o no, pues no li faig cas, no? I això és una manera de canviar tot. Abans, i sempre aquí ho comento molt, però perquè entenguem la significació, quan es deia anunciado en televisió, És perquè se li donava una verosimilitat, perquè si havia sortit a televisió, és que això era bueno, això era de qualitat. Per tant...
3: Sembla un filtre.
0: Sí, era un filtre potent.
1: Però escolta'm, encara l'utilitzen, aquesta frase.
0: Sí, però són tres persones les que veuen la televisió avui en dia.
1: Mira, l'altre dia vaig anar a la farmàcia.
0: Sí, jo m'imagino, sí.
1: Un producte d'aquests de farmàcia, un gel per un cop que m'havia donat, i posava anunciado en televisió.
0: Imagina't.
1: I em vaig quedar...
0: Vas mirar si el preu estava en pessetes, Marta, que potser...
1: No,
0: que potser...
1: I li vaig dir a la farmacèutica i va dir...
0: Estava caducat, això.
1: Dice, es que todavía mucha gente le da garantía de,
0: sí.
1: calidad.
2: Bé, tot això s'ha de posar en el context de l'edat dels diferents grups d'edat.
0: Estic d'acord.
1: Per
2: una persona a partir de 50-60, clar, continua tenint la mentalitat de això va sortir a televisió i és com ha crescut i com ho ha vist al llarg de la seva vida. Per una persona ja de menys de 30, doncs això no és garantia
1: clar,
2: de res.
1: Però com li deia jo a la farmacèutica, a mi si em diu l'això de la televisió, em crea el dubte de que sigui bo.
2: L'això
1: de la televisió pot ser... Mira, poden anunciar tal... I em va dir, ja sé que... Perquè sempre tenim la discussió aquesta, no? Però em fa gràcia perquè ho posava tàcitament, a més a l'envàs, anunciar en televisió, dic, què?
0: Sí, també, ara caldria, abans, també quan tornem a explicar el context, no? Quan es deia anunciar en televisió, hi havia molt poques televisions i totes estaven hiperregulades. Ara, anunciar en televisió pot ser qualsevol televisió, per tant, qualsevol canal, i que pot voler publicitar una cosa fraudulenta només per poder ingressar els diners, per tant...
1: Sí, bueno, pot tenir el mateix valor que tingui algo que tu pots anunciar a la xarxa.
0: Me lo ha dicho Pepe, o me lo ha recomendado Juani.
1: Que sigui viral i mateix... que no sigui bo, perquè viral no vol dir que sigui de qualitat ni cert. No?
0: Però clar, aquí al final el que diem, que tu això ho puguis contrastar, que tu això ho puguis dir que... que és una veritat, doncs clar, cada cop s'està debilitant més. I al final d'aquestes coses, el que sí que queda clar és que la gent menys preparada és la que més s'ho creurà i la més radicalitzada és la que qualsevol missatge o qualsevol informació que arribi per les xarxes, com que ja no es podrà distingir què és veritat del que no ho és, doncs aquí tindrem un problema gros. Tant per potenciar coses que sí han passat com per negar coses... O sigui, perdó, potenciar coses que no han passat com per negar coses que sí han passat. Però no, esto está manipulado. I potser no està manipulat, i al revés. Vull dir que no sé si estem preparats per tot això, no?
3: Complicat.
0: És complicat.
2: Jo crec que el problema és que... Les intel·ligències artificials estan avançant a una velocitat que la legislació no és capaç d'avançar.
1: Va molt per darrere.
0: Va molt, sí.
1: I, perquè no l'enganxa mai.
2: I d'altra banda, també la complicació és com legislar. Perquè al final és allò que s'ha dit sempre de no se pueden poner puertas al campo.
0: Total.
2: I ho hem vist amb el desenvolupament d'internet. Tu pots generar una llei i aquella llei, en funció de on la promulguis tu, a l'Estat espanyol, a la Unió Europea, si no va doncs alineada amb la mateixa legislació en altres països del nostre entorn o a nivell mundial, no serveix de res. I sabem que hi ha països que són molt permissius amb doncs, la delinqüència online. Per tant, és molt difícil poder tallar. Nosaltres, per molt que diguem, es poden posar traves a que determinades pàgines web no es puguin visitar des del nostre país. Però sempre hi haurà la porta oberta a fer-ho a través d'un altre sistema.
1: Sempre hi ha un resquici.
2: Sí.
1: Que puguis entrar, et puguis colar. Sí. Però mira, l'altre dia parlàvem amb uns amics en una tertúlia.
0: En què, perdona, Alan?
3: No, que em truquen a mi per fer publicitat
0: de
3: Múrcia, Valladolid.
0: Sí, ara hi ha com un augment, no?, d'això de les trucades.
3: Ara també truquen des de Bulgària.
0: Sí.
3: A veure, sí, em penso agafar el telèfon.
0: Sí.
3: És que per no... Sembla que no se n'adonin que tampoc no som tontos els usuaris. No espero cap trucada del país. estrangers.
0: Sí, sí. El que passa és que, clar, ja com comences a discriminar, no? És que al final ja no contestarem clar, cap no, trucada.
3: Jo, mira, de moment només agafo les que poso Barcelona, però perquè, mira, perquè penso, igual és del

0: cap.
1: Sí, sí.
0: O una feina.
1: Sí, sí, sí.
0: Però quan ja veig, vaja, que tinc molt temps...
2: Clar, però això... Però això és un problema, Alan, perquè mira, a mi l'altre dia tenia una avaria del rentavaixelles i havien de venir a arreglar-ho. Clar, la persona que et truca per dir aniré a aquesta hora, no posa... L'empresa sí que em va dir vindrà d'aquesta hora a aquesta hora, però el trucarà per dir-li, el tècnic el trucarà per dir-li exactament la franja horària. Doncs vaig tenir que agafar diverses trucades perquè no sabia si era aquell senyor que venia.
1: Clar. Això és veritat. No, no, és que el problema de tot això ja és quan anem perdent drets, com si diguéssim, per culpa de qui n'abusa, no? És a dir, que ja haguem de prendre aquesta mesura de no respondre a trucades, és terrible, perquè llavors hem inutilitzat un servei, que era el fet de trucar-se, perquè hi ha gent que està abusant d'això. A mi em costa entendre que no es pugui perseguir, localitzar aquesta persona que està fent... No, és a dir, que no es limiti només a dir ui, que t'ho filtri el telèfon, presunto llamada basura. Bueno, doncs, pues, escolti, per què no contractem a gent que el que facis vagi seguint localitzant, vagi allà i els hi posi una multa i s'acabarà la tonteria? Clar, perquè si no és que perdem el dret de poder atendre tranquil·lament algú que ens estigui trucant, perquè el telèfon estava pensat perquè et pogués trucar qualsevol persona, no només les que tu coneixes, perquè potser tu donaves un telèfon perquè et truquin a la botiga, perquè et truquin per contractar-te, com deia l'Ala, no per qualsevol cosa.
2: Efectivament.
1: Exactament,
2: és que
1: sí, mai saps.
2: Una oferta de feina, no?
1: Sí, sí. Sí, sí. I clar, no sé.
3: El més curiós és que després d'haver-se promulgat la llei que obliga a fer canvis perquè les trucades no puguin ser des d'un telèfon mòbil, sinó que siguin d'un fix, per filtrar, per... S'han incrementat. És
1: sí,
3: que
1: el que
3: resulta més curiós és que després d'aplicar una normativa per intentar evitar que hi hagi tantes trucades, doncs el que ha passat és l'efecte contrari, que es multipliquin.
1: Mm,
3: jo no entenc. També jo crec que hi hauria d'haver o hauríem de demanar a les operadores que tinguin un cert control. Si tu tens un número de telèfon que està les 24 hores fent trucades...
1: Sí.
3: I potser s'hauria de controlar aquestes trucades...
1: Bueno, si hi ha un percentatge d'aquestes trucades que està denunciat, perquè tu quan et truquen... Doncs llavors, atacar i anul·lar-ho ràpid. Però no només anul·lar-ho, sinó responsabilitzar a la persona perquè no pugui obrir un altre compte o perquè no pugui obrir un altre telèfon, no? Alguna cosa
0: sí,
1: així, no?
0: L'inici del número és el mateix i va canviant al final, no?
1: Sí, bueno, o poden anar comprant més línies, clar, és que al final, vull dir, hem de fer que aquella persona, per entendre'ns, estigui inhabilitada a poder comprar. El que passa és que, clar, com que ho fan a través d'empreses o el que sigui, no?, a través de NIFs, a través de... Sí, NIFs en lloc de DNIs, doncs clar, doncs que sigui al final responsabilitat d'un DNI. Per molt que sigui una empresa, responsabilitat d'una persona, d'un DNI, i que se li pugui buscar explicacions, perquè és que si no, això no s'acabarà mai.
2: Algú ha de respondre d'això.
1: Sí, sí, exacte, algú ha de respondre al final, no? Perquè sí. És que si no...
0: Tret de la gent gran, en general, ja estem escarmentats i ja sabem que les nostres companyies de telèfon, mai ens trucaran.
1: No, està
0: això
1: clar.
0: Sempre ho diuen.
1: Sí, sí.
0: No us trucarem mai per fer cap oferta. No,
1: sí, sí.
0: Serem nosaltres qui haurem de trucar, no?
1: Exactament.
0: I sembla mentira que...
1: No
0: necessito nada, tal, ets educat. I em diu, pues le van a estar llamando porque no sale el tema de que usted está pagando más por la factura.
1: Sí, sí.
0: I a vegades...
1: Mira, Alan, qualsevol...
0: Mira, per a mi el diner no és un problema.
1: No, això per una banda, però primer hi ha qualsevol empresa que tu tinguis contractada que et digui es que nos estás pagando demasiado, jo en aquell moment ja penjo, perquè no hi ha hagut en la història de la humanitat cap persona que li hagis dit, és que m'estàs pagant massa pel que treballo.
2: Sí.
1: No acostumen així la cosa. Per tant, ja és com una red flag, ja és directament un penjar flag. No, si pago més, doncs mira, ja estic molt a gust pagant més, com deia l'Alan. Sóc així.

0: de generós, ser així de desprendido, sí, sí. Eh? I escolta, ens curem en salut, però tornem a lo mateix, i no vull dir el tema de, típic de dir, ai, és que la gent gran, no, perquè hi ha gent gran molt, que en sap moltíssim de... tot això. El que vull dir és...
1: En general, eh?
0: Sí, sí, no, ho sé, Alan, però vull matitzar-ho perquè crec que és important.
1: Aquest pobre sector normalment és el més enganxat amb aquestes estafes.
0: Sí, sí, no, clar, sí, però el que vull dir és que, al final, en veritat, no és...
1: Que cliquen links que no han de clicar, no cliqueu res, cap link de cap missatge.
0: No, això està clar, això està clar. I, però no, em refereixo que, no, en veritat, no és la gent gran, sinó és la gent de bona fe. O sigui, sí, el problema sí. És que qui cau és de bona fe, i hi ha molta gent gran que és de bona fe, i per això diem molts cops en general la gent gran, però és un problema de qui té la bona fe i etc. Per cert, l'altre dia i ho vaig escoltar al programa del Basté, precisament, que va circular jo en nota de veu, que li comentava un expert que ara, per exemple, arriba a un punt de que t'arriba per WhatsApp o el que sigui, escolta, que la meva criatura que està participant en una... premi, no?, de la millor redacció de curs i no sé què. Fes clic aquí que votaran. I clar, com que es pot emular els números, les trucades o el contacte de qui sigui, doncs clar, tu va i cliques, i a partir d'aquí ja t'han agafat el teu. Com que t'han agafat el teu, ja ho faran passar, es faran passar per tu, per un altre, etc, etc. I això obre dos debats.
2: Digues, David. És que és molt greu, perquè hi ha gent que està perdent el seu WhatsApp.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Directament. Ja no és només que es facin amb el control o que el puguin utilitzar, és que perds el control del teu WhatsApp, ja no pots accedir-hi.
0: Sí, sí.
2: Perquè et demanen, bueno, quan cliques allà, et dona uns números, els has de posar aquests números, i automàticament ja es fan amb el teu WhatsApp i no el pots recuperar.
0: Mm. És fort, eh?
1: Sí, és fort. A mi em va passar fa anys amb Instagram, que vaig clicar un enllaç que no hauria d'haver clicat, i em van agafar el compte.
0: Sí,
1: el vaig poder recuperar. Però a dia d'avui rebo el correu a Lo Sentimos, un correu que sembla que és d'Instagram, eh? Lo Sentimos, hemos visto que has tenido problemas para acceder a tu cuenta de Instagram, y més de baix posar, si no eres tu quien ha tenido problemas, ignores este mail. Sempre l'ignoro perquè clar, això és gent
0: que està intentant entrar, sí, en aquell moment.
1: Al teu correu.
0: I ja està bé que t'avisi, però clar, com tot és complicat.
1: Sí, però fa por, perquè aquest mail te'l rebo i dic, a veure, és que no tinc 500.000 seguidors, perquè intenteu accedir al correu, al meu.
0: No, perquè no és pels teus seguidors, és a dir, no ho volen per la promoció, sinó per la teva influència sobre aquestes persones, perquè el fet de que...
1: Ara busquen gent amb menys seguidors perquè és com més de fiar, no?
0: Clar, i al final, si tu li dius a qualsevol persona, als teus contactes, escolta, compra accions d'això o inverteix aquí o tal, doncs tens més possibilitats que algú caigui perquè aquella persona pensa que ets tu. Marta, anaves a dir, deies.
3: Sí, no, deia que és que a mi m'ha passat dues o tres vegades de feines que he fet i que m'han pagat la factura, doncs el típic, no? Més et posen... fan el pagament per una entitat bancària que no és teva, però que t'ho fan i al cap d'uns dies rebo un e-mail en què em diuen su cuenta en la entidad, m'ha passat l'altre dia, la setmana passada, ING Direct, tiene usted que renovar porque tiene las claves, clique aquí. Clar, jo no tinc compte amb aquesta entitat. Ja està. O sigui que per algun cantó els hi ha arribat, i jo, i això ho he parlat amb el del banc, i em va dir, no enviï res ni per mail ni per xarxes socials de les teves comptes, perquè és que les agafen, però ràpidament, perquè hi ha gent que es dedica a això. O sigui, que estem totalment insegurs.
0: Sí, sí, el problema és això.
3: Hem d'anar amb el sobre com aquesta gent a pagar, a vegades, que, de veritat, arriba un moment que dius, com ho faig?
0: Bueno, és el que dèiem, de que ens han anat digitalitzant tot, no?
3: Sí.
0: I al final, quan ja han aconseguit que tot sigui digital, és quan doncs quan menys segur és, i per tant demanem el pas enrere, però no ens fan cas, no ens fan cas, i no, ja no hi ha les botigues, ja no hi ha les persones atenent-te. I aquest és el problema principal, que no hi marxa atràs en aquest aspecte, no? I hauríem de poder exigir. I dit d'una altra manera, si hi hagués un banc, per exemple, dic un banc perquè són els que més han tret les oficines i tot això, que apostés per la presencialitat, jo crec que guanyaria molts clients. Sí. O sigui, que apostés per obrir més caixers i que t'atenguessin. I que tal? Sabeu què seria? Guanyar-se el sou. És a dir, seria... implica més feina, sí, però quan una cosa està ben feta és quan la gent hi va. El problema és que com que ho fan tots, i evidentment aquesta gent es posa d'acord entre ells, perquè de rivals tenen poc, són més aviat associats els uns als altres, doncs, clar, com que ho fan tots, no hi ha, però si n'hi hagués un que apostés per la presencialitat, mare meva, ja et dic jo, que tots, entre ells i jo...
3: Aquesta idea que donaria seria seguretat a la gent, que això és important. Clar. Quan tu et sents segur, ets més feliç.
0: Sí.
2: El que és curiós és que tenim aquesta tendència al digital. De fet, els diners tendeixen cap al digital. L'euro digital serà una realitat d'aquí molt poc. Veia ahir unes declaracions de Christine Lagarde en les que, una de les coses que acceptava era que l'euro digital portarà, segons primer diuen, que és una eina de sobirania europea, però després t'accepten que realment el que hi ha darrere és més control per part de les administracions. Però fa uns dies el Banc Central Europeu, en un informe que va publicar, feia una recomanació de tenir diners en efectiu a casa. És a dir, que estem anant cap a una economia digital, però, d'altra banda, el màxim òrgan responsable dels diners, que és el Banc Central Europeu, et diu... Bueno, vostè mantingui diners a casa perquè si hi ha una crisi serà l'única manera en què podrà vostè doncs, continuar amb el seu dia a dia. Ahir
3: o abans d'ahir va haver-hi un... Perdó.
1: Sí, exacte. Va caure el núvol d'Amazon, no? I va afectar moltes aplicacions.
3: Efectivament, sí. I va haver-hi una mica de caos. La gent estava ja histèrica, eh?
1: Formes de pagar. I es feien unes cues al supermercat, a la ferreteria. I si tenies efectiu, passaves la cua.
0: Sí. Sí, és la cola ràpida que si tenia efectiu. Però clar, tenint efectiu ja les botigues tenen molt menys canvi i per tant és un peix que es mossega la cua perquè al final tampoc no podien donar canvi. Aquí és evident que hi ha molts factors. I mira, ho explicava en un vídeo al Mario Conde una cosa que tenia tota la raó. Diu, estem anant a una situació en què tu imagina que tens 1.000 euros al banc, no? Ja és molt imaginar molts de nosaltres, perquè a vegades anem molt al dia, però imaginem que tinguéssim 1.000 euros. Diu, si jo trec 500 euros perquè vull anar a una botiga a comprar una cosa i al final veig que no els tenen, no ho tenen allò pel que sigui, i torno al banc i vull incassar aquests 500 euros, estic ingressant diner negre ja. És fort, eh? Perquè són els teus diners. Però ja estàs fent una transacció que no li agrada
1: al sistema,
0: perquè clar, tu ja has ingressat uns diners que no pots justificar d'on els has obtingut, no, però si ja eren meus, no, a veure, com els ha obtingut aquests 500? No els vull. Escolti, ens hem tornat bojos o com va això? És que estem tolerant una cosa que és canviar les regles del joc. Dir que tu no pots gastar-te en el que vulguis els diners, perquè ho sabran tot.
3: Tot.
0: És un canvi tan radical que jo no sé com la gent ho està acceptant, sincerament, eh? No sé com la gent ho està acceptant. No és una qüestió, és una qüestió liberalista, econòmica, sí, però és una qüestió de totes les persones, no afecta només als liberals. Afecta que a qualsevol persona se li registrarà fins a l'últim euro en què ha gastat. Ja et dic jo que moltes generacions anteriors, molts matrimonis haguessin desaparegut, eh? Si s'hagués sabut en què es gastaven els diners segons qui. Ojo, eh?
3: Sí, no. És que és un control total i absurd sobre les persones. I això és horrible. Però és
0: la llibertat s'haurà acabat.
3: I de la capacitat de decisió, no? Perquè dius, bueno, és que... A més, moltes vegades penses, ara estic fent això i algú ho està enregistrant.
0: Exactament.
3: I està veient que jo faig això, però per
0: sí,
3: què?
0: Sí.
3: Eh?
0: Sí, sí.
3: És que és des de, bueno, comprar-te un...

0: una peça de roba, anar al metge o anar al cine o un viatge.
1: Sí, sí.
0: O sigui, tot, està tot enregistrat.
1: A més, David, això possiblement, això ho hauríem d'estudiar, però segurament aniria en contra de la pròpia llei de protecció de dades.
2: Probablement.
1: Perquè si algú, anem a dir, algú registra que tu t'has gastat uns diners en un producte mèdic, clar, aquesta informació és molt perillosa. Mm-hmm. Perquè quants cops dèiem que s'han de protegir les dades, sobretot de salut, perquè pot ser que algú no et contracti o no et vulgui contractar perquè sap que tal cosa, doncs...
3: O que et pugi el preu...
1: O que et pugi el preu, efectivament, perquè sí, molt, molt ben vist, Alan, perquè si saben que tu... M'invento,
3: Per medicant per X coses...
1: I sí, sí.
3: Aquest em costarà...
1: No, però tu imagina't una cosa tan senzilla, Alan, com que tu tots els dimarts, per exemple, decideixes, va, perquè jo me lo merezco, perquè el cuerpo me lo pide, perquè me lo he ganado, tots els dimarts vas a esmorzar, dius, avui els dimarts esmorzo bé. Saps què vull dir? I vas allà i et prens el teu entrepà, el teu cafè, diu, i ponga'm un zumo de naranja natural. Perquè dius, vivo el límit, Diu, va, avui m'ho he guanyat. Tu imagina que ho fas això tots els dimarts. Doncs com que ho tenen registrat, el dimarts a tu et pugen el preu. Perquè saben que el dimarts hi vas tu. I el dimecres no t'ho pujarien. Ojo, Perquè, clar... Això és big data, això és informació, això ho poses al d'allò i ja t'ho calcula automàticament. No, és que no, ho fan automàtic. I sabran que tu tal, per tant, i a més saben que tu vas tots els dies a les 10, doncs pugen el preu a les 9. Perquè quan tu arribis el preu ja està pujat. És clar, que això es pot
3: una
1: fer.
3: Una cosa és el tema publicitat, que al final ja ens hem acostumat.
1: Sí, exactament, que les cookies que et facin publicitat...
3: Al principi feia por, però mira, com pot ser que acabem de parlar d'això?
1: Sí, que ho sàpiguen, no? Sí.
3: Com estiguin parlant d'una clínica de què? Perquè hem parlat amb una companya de feina d'això, no?
1: Sí.
3: Això ja és fort de per si, però que... que puguin utilitzar per aquestes coses.
1: Sí. Clar, és el que diu l'Alan, no? Una cosa és que això t'ho puguin fer servir, doncs mira, per una publicitat que si al final no acceptes, ja està. Però ara això que sempre es deia, no? De dir, si estàs buscant informació d'un vol a una destinació, doncs ja saben i et pujaran el preu. Però clar, és que ara serà amb tot, en qualsevol moment. Per tant...
0: A més, tot això es venen, tota aquesta informació.
1: Informació és poder.
0: Traient benefici de tu.
1: Sí, sí.
0: I a tu t'estan pujant el preu.
1: Sí, sí. No, està clar. Per tant, bueno, al marge que això suposarà... és a dir, dit d'una altra manera, quan tu el que vols és acabar amb l'economia submergida, és a dir, amb la gent que cobra, diguem-ne, en B, dius, val, sí, però sortirà tota aquesta gent, s'incorporarà al mercat laboral de veritat? Ah, amigo... Aquest és el tema. O sigui, el que has de fer és que augmenti el que la gent tingui ganes d'aportar. O sigui, que legalitzar moltes coses. Però i tot el que... Uf, és que és molt complicat, eh?
0: Sí, no, és molt complicat perquè al final arriba un punt en què sempre dius, bueno, aquí, punt de retorn o punt de punt mort.
1: Sí, sí, sí. Sempre hi ha la forma de que s'ho salti. I, per exemple, jo crec... Home, suposo que tenen els seus assessors, com dèiem abans, que pensen, no? Però a mi, per exemple, se'm ve al cap una possibilitat. La gent que no vulgui estar en el sistema farà la seva pròpia moneda.
2: Bueno, de fet, ja existeixen les criptos.
1: Aquí està. Aquí està. Diu, si el sistema no em permet fer el que jo volia, faré un altre sistema. Per tant, no entraran al mercat, diguem-ne, legal, les coses que estaven en il·legal. Tindran el seu sistema. Intercanvi...
3: Imagina't un món de criptobros.
1: Bueno, no, però... és a dir, la gent que estigui movent un tipus de... anem a dir, de cosa... digue-li, il·legal o alegal, no? De serveis, sí, de béns i tal, doncs faran servir la seva pròpia moneda. Per
2: no,
1: tant...
2: però no cal que anem a aquest aspecte de serveis. La venda de drogues.
1: Per exemple.
2: La venda de drogues no s'eliminarà. Això és una cosa que és evident. Mm. I com funcionarà? Doncs no funcionarà amb diners en efectiu perquè no n'hi haurà. Però existiran aquestes alternatives com són les criptomonedes.
1: Sí, sí. Es pagaran aquestes transaccions amb això. I
3: ara, ostres, tu ho intentes fer bé...
1: Aquí està. Aquí.

0: demanes un pressupost per canviar una finestra.
1: Ui, ala, canviar una finestra, no, no, diu, això és mitja vida cotitzant per poder-ho canviar.
0: No estic comprant droga, saps? Volem canviar una finestra per millorar l'eficiència energètica, tenir una casa més aïllada acústicament, tèrmicament, bla, bla, bla. Et diuen, tot sovint, no?
1: Sí, empreses, tens un amic que li va passar, no? Un amic que li van dir,
0: Sí, exacte. Si m'ho pagues amb efectiu, et queda aquest preu.
1: Sí,
0: clar,
1: sí.
0: T'estalvien un IVA, però dius, és que jo ho vull fer bé, perquè aquest IVA ha d'anar per X coses, no?
1: Mm-hmm.
0: En principi, no per les butxaques dels polítics corruptes, no?
1: Sí. Sí, sí.
0: Aleshores dius, ho vull fer bé, però és que la diferència és tan brutal que pot ser molt temptador de dir, no, doncs les faig en negre perquè m'estalvio 1.000 euros, no? Mm. I això és molt greu que t'hagis de veure en aquesta tessitura, perquè igual econòmicament...
2: Si ho fas...
0: D'aquesta manera, després no pots reclamar res,
1: sí, sí.
0: No pots demanar un ajut europeu,
1: sí, sí.
0: No pots... Clar, vull dir que ho has de fer bé, però és que, clar, la diferència és tal,
1: sí, sí.
0: Pagant tants impostos per coses importants per la vida, com és tenir un bon aïllament,
1: sí, sí.
0: Acústic i tèrmic.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, no, i que cadascú pues, té les necessitats que té com a tal, no?, evidentment. Però,
0: et conviden a pecar.
1: Sí, però al marge que sempre hi haurà sectors que ho tindran més fàcil que altres per poder fer aquesta trampeta, no?, per poder fer aquesta opció de dir, ¿cómo lo quiere? ¿En legal?
3: En A o en B?
1: Sí, en A o en B, clar, mentre que altres serveis, doncs pel que sigui, no?, doncs serà més inviable que puguin fer aquesta trampa, no? Per tant, és una cosa complicada i és evident que és una situació que serà molt difícil de poder solucionar. Entenent sempre, com el que diem, la idea ben intencionada d'això. Però el problema és que les conseqüències són molt més greus o del que pugui ser. I jo insisteixo, sempre i quan cada persona faci coses legals, jo crec que cada persona ha de ser lliure de gastar-se els diners en el que vulgui, mentre sigui legal i ètic, no?
0: I tant.
1: Sense haver de donar explicacions. El fet de que quedi registrat tot en el que gastes els diners... Doncs mira, jo poso un exemple inventat, no? De dir, mira, és com si una persona diu, mira, és que tots els... el que li sobra s'ho gasta en peluixos. Doncs em sembla la mar de bé. Però per què ho he de saber jo? Per què ho ha de saber el banc? Per què ho ha de saber el govern? Com diem aquí, és una informació molt perillosa. Perquè aquesta informació, com deia la Marta, es pot vendre a una empresa de peluixos que ja li vendrà més car o, no?, una sèrie de coses, no? Per tant...
3: És que això forma part de la privacitat.
1: Exactament. De la teva privacitat.
3: I la privacitat, al final, no existeix.
1: Sí, sí. És un debat i jo crec que coses tan importants s'haurien de votar en referèndum.
3: Sí.
1: Em sembla a mi, Una cosa
3: tenim... Totalment d'acord.
1: Una cosa tan important...
3: Hi ha moltes
1: important...
3: coses que hauríem... que gestionen aquests senyors que després es gasten els diners amb el que els donen a la gana, que ens haurien de consultar.
1: Sabeu per què no es posa a votació? Perquè sortiria que no.
3: Clar.
1: Tu fas la pregunta correcta de dir, escolti, està d'acord en què sapiguem en què es gasten fins al seu últim cèntim? I a tota Europa sortiria que no. Llavors, com ho podríem fer, si sortiria que no? Ah, llavors, realment estem en la democràcia? És una pregunta que hauríem de fer.
3: Ah, aquesta és una altra, eh?
1: Clar.
3: Això és un altre meló.
1: Clar, clar, clar, perquè si fos una democràcia, realment hauria de ser per les decisions, no per qui governa, sinó per les decisions, pels temes concrets, no? I poso un exemple sense entrar en política, sense dir quin és el cantó bo de la situació, però poso un exemple ben senzill. El Trump li està perseguint les pessigolles al Pedro Sánchez per si paga o no paga el 5% del PIB per la OTAN. Escolti, això no ho hem votat els ciutadans, si ho volem pagar o no. Està decidint el Pedro Sánchez si no vol acceptar o no. I això ens pot portar problemes. Jo no dic quina és l'opció bona, no hi entro. Però dic que una cosa tan important, potser... Qui és el Pedro Sánchez? Sí, és el president, sí, però no tenia majoria absoluta ni molt.

0: menys. Per tant, ell no representa més del 50% de les opinions dels ciutadans i està decidint sobre una cosa que afecta el 100% dels ciutadans, no els seus, a tots. Per tant, davant d'aquesta o qualsevol altra situació important, i més avui dia és bastant senzillet fer-ho digitalment, amb certificat electrònic, amb el que tu vulguis, podríem fer que la gent opinés sobre aquestes coses.
1: Home, el mateix que han fet amb l'OPA del BBVA i el Sabadell.
0: I fixa't com al final el que semblava que tothom deia que passaria no ha passat, perquè quan ha sigut el ciutadà, o en aquest cas l'accionista, qui ha de decidir, ha pres les seves decisions.
1: O sigui, ja sé que no és
0: és
1: extrapolable, però és així.
0: Sí, sí.
1: S'ha fet perquè, a més, això s'ha decidit des del govern. Vull dir que...
0: Exactament. Sí, sí, les damos permiso. Sí, sí, sí. Però ha preguntat si ho volen fer, els d'això, i resulta que no volien. Fixa't, eh? I quanta pasta s'han hagut de gastar en publicitat que després al final...
2: Jo, del que estic més orgullós d'aquest tema de l'OPA és que per fi hagi acabat i no haver d'aguantar
0: aquella
2: publicitat de accionistes de BBVA, accionistes de...
0: Sí. Escolti, deixa'm estar, que jo no soy accionista i m'està ficant la publicitat cada 10 minuts.
1: No, totalment... M'estan matxacant aquí el cervell.
0: Totalment d'acord. En fi, va, anem a acabar amb alguna cosa curiosa que ens porti la doctora Marta. Tens alguna? Tens alguna cosa?
1: Sí, tinc coses.
0: Té coses, David.
3: Ella sempre és molt curiosa.
2: A Nits de Ràdio, avui... Té coses. Oh. La doctora Marta González Peláez.
0: Sí, senyor. Té coses. Avui té coses. Endavant, Marta, va, vinga. Una coseta, va.
1: Hi ha una cosa molt curiosa, que parlant de tot això, és el tema del cervell. Vosaltres us havíeu plantejat alguna vegada per què tenim aquest cervell, el tamany del cervell? El crani i el cervell, les dues.
0: No, jo a vegades m'he plantejat si hi ha gent que en té un, però bueno, el tamany, dius, Marta?
1: El tamany, perquè la forma... És molt curiós, és que estic llegint un llibre que m'està apassionant i em sembla que em dedicaré a investigar molt més profundament, perquè és fantàstic. Bueno,
3: com es diu el llibre?
1: Perdona?
0: El llibre, com es diu?
1: No, el llibre és un llibre que el títol jo ja li he escrit al professor que ho ha escrit.
0: Veus?
1: Perquè,
0: és que la Marta es mou en uns nivells.
1: Sí, el títol no diu el que després, el contingut.
0: Ah, que interessant.
1: Nuevo elogio de l'imbécil.
0: Ah, mira.
1: Bueno, el títol està bé, és un professor italià, però bueno, fa... I parla, doncs, del cervell. Bueno, comença parlant una mica de la condició humana i tal i qual, però després... s'endinsa amb el cervell humà, bueno, des de l'origen i tal. I em sembla tan apassionant que li vaig escriure pel títol i vaig dir que estava disfrutant una barbaritat. I no vull que se m'acabi.
0: Aquesta també és bona.
1: Sí, saps allò que estàs disfrutant, que dius, és que em fa pena.
0: Vagi escrivint el següent perquè quan se m'acabi aquest, eh?
1: Sí. Però bueno, és molt, molt interessant, ho dic perquè si algú vol almenys tenir una informació, doncs ho pot fer, no? Uh-huh. Bueno, nosaltres venim del neandertal, eh? O sigui, la comparació, el cervell es mesura en centímetres cúbics.
0: Uh-huh.
1: Això ho sabíeu?
0: Bueno, pel volum, no? Diguem.
1: Pel volum, sí, però bueno, hi ha gent que... Perquè moltes vegades el cap te'l mesuren per centímetres.
0: Uh-huh.
1: Us heu donat compte, no?
0: Per circunferència, no? Diguem.
1: Sí, per circunferència, clar, agafen
0: una
1: cinta mètrica i tot, sí, però sí. Jo no he vist mai amb un informe que sigui centímetres cúbics.
0: No, perquè si sapiguéssim els centímetres cúbics, algun li sortiria en negatiu, també t'ho dic, saps què vull dir? Tiene menos 3.
1: Clar, el neandertal és el nostre origen, no? El que passa és que els del neandertal tenien un cervell molt més i un crani molt més gran, i per què van acabant, o sigui, va acabar no la civilització neandertal, sinó què passava? Que el problema era que morien moltes mares a l'hora del naixement, perquè clar, era tan gran el cap que desgarraven d'una manera, imagineu-vos, l'era del neandertal, no? Llavors, les dones morien per això.
0: Imagina't.
1: Llavors, és curiós, no? Perquè és molt curiós. Bueno, tot això és molt curiós. A mi m'ha semblat molt curiós, vaja.
0: Absolutament.
1: Llavors, què passa? Els neandertals eren intel·ligents i caçadors experimentats, no? Constructors d'eines complexes amb un sistema social. Encara que

0: tinguessin, perquè diuen que el cervell petit és el cervell més de persones menys intel·ligents, no? I això no és veritat, s'ha demostrat que no és veritat, que hi ha gent amb el cervell petit que és molt intel·ligent, perquè no té res a veure. És
1: El
0: un...
1: tamaño no importa en
0: El
1: aquest
0: tamaño no
1: cas,
0: importa, aquí
1: eh?
0: no importa, això mateix, eh?
1: Tothom està fent un paral·lelisme amb una altra part del cos, eh? Però bueno, estem parlant del cervell,
0: Clar,
1: recordem.
0: perquè des del punt de vista genètic, doncs s'ha identificat que una mutació genètica en l'Homo sapiens podria haver permès la formació d'un major nombre de neurones, perquè al final són les neurones.
1: Sí,
0: Si tu
1: sí.
0: tens moltes neurones, encara que tinguis un cervell més petit, però tens moltes neurones i funcionen bé, la transmissió
1: Això és el que
0: entre...
1: hauríem de saber de la gent, no quants diners té i en què s'ho gasta, sinó el nombre de neurones que té, eh? I a partir
0: A més,
1: d'aquí...
0: les que estan en el còrtex prefrontal, la qual cosa hauria de facilitar un major desenvolupament de la intel·ligència i l'adaptació al medi ambient. Perquè, clar, al final és el medi ambient el que ens dona una mica l'evolució de les persones i del cervell. Clar, perquè el cervell va unit a la persona, no? Bueno, llavors, l'ADN neandertal present als humans moderns, perquè el tenim, l'hem heredat d'ells, podria estar relacionat amb els trets de l'autisme, així com la capacitat de creativitat i d'intel·ligència.
1: Fixa't.
0: O sigui que imagineu-vos la quantitat de coses que es poden extreure d'aquesta informació, no?
1: Absolutament.
0: Bueno, és molt més llarg, però bueno, avui ho deixem aquí, perquè
1: no,
0: si no,
1: no està molt bé.
0: Vull aquí matxacar la gent amb el...
1: No, no, ens has obert el coquet d'anar... Això... Crec que al Tinder ho demanaré, de dir... quin volum... Número de neurones! Si poqués un número de
0: això...
1: neurones ens estalviaria molts problemes.
0: Jo havia pensat, hauríem de posar tantes coses que es demanen, perquè
1: sí,
0: tanta informació,
1: sí.
0: els centímetres cúbics del cervell.
1: I número de neurones, que al final...
0: I número
1: seria,
0: de neurones,
1: número
0: exactes.
1: De neurones,
0: eh?
1: Ja ho veig claríssim. Per sort tenen moltes neurones i els escoltem totes les setmanes aquí a la tertúlia,
0: bueno,
1: les dimacreus.
0: El cervell humà... pesa aproximadament un quilo i mig.
1: Un quilo i mig.
2: Ah,
1: bueno, em pesa un quilo.
0: I és entre dues i tres vegades més petit que el d'un elefant.
1: Veus? Doncs, sí, perquè seria complicat, eh? Si ara agaféssim el cervell d'un elefant. Mare
0: clar, meva. I està sis vegades més petit que el cervell d'algunes balenes i dels delfins.
1: Déu-n'hi-do. Només em faltaria posar-me a casa un dofí, ja veuries tu la que deixar. En fi, Marta, la setmana que ve més, guarda coses.
0: Vinga. El cervell humà té 86.000 milions, de neurones i 86.000 milions de cèl·lules no neuronals.
1: Hi ha gent que no ho té tan ben repartit.
0: Bueno,
3: ja ens ha les neuronals.
1: Sí, hi ha gent que té... La mitjana és aquesta, però hi ha gent que fa servir més les no neuronals que aquestes.
0: Tinc una altra cosa, però ja per un altre dia.
1: Per un altre dia, per la propera
0: setmana.
1: Sí, que
0: és una suggerència que em va fer el David Morales.
1: Ah, doncs mira, guardem la suggerència per la setmana vinent.
0: Sí.
1: Aquesta,
0: guarda-la... No sé què és, però bueno, ja ho imaginarà el David.
1: Que les congeli, perquè... Nosaltres no tenim memòria i se'ns passarà. Un plaer escoltar totes les setmanes la doctora Marta González Peláez, l'Alan Jornet i en David Morales. Que vagi bé. Fins ara, David.
0: Adéu.
4: Fins després.
0: Bona matinada.

0: La vida ja sabeu que ve sense llibre d'instruccions, no hi ha un manual, allò que ens diguin, mira, tu ves fent això, però sí que tenim grans professionals que ens donen eines que ens poden ser de molta utilitat per nosaltres anar-les aplicant al nostre dia a dia o nit a nit, com també diem aquí a Nits de Ràdio. I una de les persones que ens va acompanyant en aquest viatge és la Cristina Monge. Cristina, benvinguda una setmana més.
1: Hola, David, què tal?
0: La trobeu a cristinamongecoach.com, Monge amb G, i sempre ens ve a explicar històries que quan em planteja temes sempre dic, doncs mira, aquest està bé perquè a tots ens passa, però és allò que potser a vegades no hi reflexionem prou o no veiem, costa trobar aquell equilibri, aquell punt de trobada. I és que aquesta setmana la Cristina ens vol parlar d'una conciliació, però d'una conciliació més àmplia del que molts cops s'entén pel concepte, no?
1: Mm-hmm, exacte, David. Què ve a ser la conciliació? Doncs es tracta d'harmonitzar les diferents àrees de la nostra vida, no? Com pot ser feina, relacions, oci, parella, descans, creixement personal, totes aquelles àrees que per nosaltres, bueno, que volem tenir en compte la nostra vida.
0: Mm-hmm.
1: I què passa, doncs, que... Digue'm.
0: No, anava a dir que molta gent al principi només... és com que en l'imaginari públic existeix més la conciliació familiar, és a dir, el fet de tenir temps, no?, per la, és a dir, que la feina o les coses no et resti temps de la família, i per això ara hi ha tanta història amb el tema de quantes hores, o fins i tot el jovent, no?, que diu, doncs, mira, volem treballar menys hores però tenir més temps de vida. Doncs aquí seria de tots els elements que tu voldries tenir a la teva vida, no? Família, amics...
1: Exacte,
0: no?
1: Exacte. Tal com tu dius, avui en dia s'entén molt la conciliació en l'àmbit familiar, però sí que avui parlarem de tots els altres àmbits, ¿vale? No només del familiar, perquè imagina't una persona que no té família o que no és el seu interès principal, té altres àrees de la seva vida, com pot ser l'oci, com pot ser l'esport, com pot ser el creixement personal, ¿vale?
0: Molt bé.
1: Llavors, aquí hi ha una paradoxa, David.
0: Vinga.
1: I és que, què passa? El primer que et diu una persona, quan vol conciliar, quan vol trobar aquest equilibri entre vida i altres, totes les àrees de la seva vida, què et diu?
0: Bueno, que el dia només té 24 hores.
1: No, al contrari.
0: Ah.
1: Al contrari. Et diu que vol tenir més temps.
0: Ah, veus?
1: Llavors, què passa? Pues el que tu dius, que tots tenim només 24 hores.
0: Sí.
1: No podem tenir més temps. Llavors, el que hem de fer és triar què volem fer amb aquest temps.
0: Mm-hmm.
1: Vale? I no es tracta tant de fer-ho tot, sinó de fer millor allò que és important per nosaltres.
0: Mm-hmm. Val, bona aquesta. O sigui, és prioritzar, sí, també, no? Una mica prioritzar i quantificar.
1: Mm-hmm. Exacte. Aquí es tracta de triar, de prioritzar, vale? Mm-hmm. És molt senzill. És agafar i veure quines són les nostres prioritats i els nostres valors en aquest moment de la nostra vida, perquè això tu ja saps que va canviant.
0: Sí, sí. Mm-hmm.
1: I aquest és una miqueta l'exercici que fem nosaltres en les sessions de coaching. El primer exercici que fem és el d'escollir els nostres valors d'aquest moment, els nostres tres valors principals, perquè això ens ajuda a posar ordre a totes les decisions que prendrem després.
0: Mm-hmm. Molt bé. És a dir, que aquí el que cal és cada persona de fer un exercici de puntuar, de prioritzar allò que és més imprescindible, no? És a dir, allò que dius, va, trien un, no puc triar un, bueno, pues trien tres, no? Bé, ja li poses una mica més accessible,
1: clar,
0: trien tres.
1: Tema, no? Per exemple, doncs, l'altre dia tenia una persona que em deia, doncs, que jo vull doblar la meva facturació, vull ser un pare present, vull ser el número 1 amb això i allò. I li vaig dir, vale, què és l'important per tu? Vale? Perquè al final, encara que això no ven i no està de moda, perquè està de moda frases com el tu puedes con todo
0: això,
1: però no és veritat. Vale? No podem amb tot i sí que hem de triar allò al que nosaltres li volem donar al nostre temps.
0: Mhm. Mm-hmm.
1: Vale? Llavors, bueno, també aquí hi ha un exercici molt important, no només de prioritzar, sinó també d'aprendre a dir no, perquè sempre que diguem sí a algú, li estem dient no a una altra cosa.
0: Que bona aquesta. Mm-hmm.
1: Sí.
0: Totalment així, és cert.
1: I llavors aquí hi ha una feina important de posar límits, de dir que no, i també de deixar anar coses. Mm-hmm. Com ho veus?
0: Qui en mucha barca, no sé, no recordo com anava, però venia a ser això. Com
1: poca feta.
0: Exacte, doncs això, no? Perquè, clar, va molt relacionat amb això que deies, d'aquesta gent que diu, va, sí, sí, va, farem això, va, que m'apunto. Què t'apuntes això si m'apunto això? Bueno, si t'estàs apuntant a tantes coses, al final fins i tot aniràs més cansada, més cansat, no rendiràs, no?
1: Ai, és bueno, que... sí, però si, David, si la teva elecció és fer 100 coses

0: però fer-les al 10% està bé, és una elecció.
1: Correcte,
0: Si tu
1: correcte.
0: vols fer 100 coses al 100%, potser no arribaràs. I
1: Exactament.
0: potser necessites triar a quines coses vols estar al
1: Per això és el
0: 100%.
1: que dius, que és un exercici personal, no?, de cadascú,
0: Sí.
1: i des de fora no podem criticar el que ha triat l'altra persona, eh?
0: No, de cap manera.
1: Clar.
0: Sí. I menys si estem fent coaching, nosaltres ja saps que no
1: Sí, no, no,
0: jutgem.
1: està clar, però dic, nosaltres com a persones, les persones
0: Espera, tia, bé,
1: que som de rajar, que som de dir, és que has vist fulaneta que fa això, no sé què. No, no, doncs si ho ha triat, ben triat està, eh? Això és
0: clar,
1: important.
0: això és això seria l'ideal.
1: Sí.
0: Si fóssim perfectes, seria l'ideal. El no criticar.
1: Anem a intentar-ho, va.
0: El que passa que quan veiem persones que fan coses molt diferents als nostres valors, l'ésser humà critica. Critica
1: Cert.
0: Perquè ell és molt diferent a el que ell faria.
1: Cert, totalment. Jo ho faria així, eh? Clar, és el
0: sí.
1: que, és el que diem. Per tant, estem veient que hem de... que hem de prioritzar, que hem d'entendre'ns molt, que hem de saber sobretot quins són els nostres objectius. I imagino, Cristina, que al final cada objectiu dels que tries o el que prioritzes doncs tindrà més o menys pes, no? Com si imagino que fiquéssim peces, no?, en un puzzle, en un trencaclosques. Clar, si hi ha una... Si dius, mira, és que a mi m'agrada prioritzo passejar el gos. Bueno, doncs això és una peça més o menys petita, perquè això amb dos, tres cops al dia que ho facis, oi? Però clar, si és que prioritzo la meva vida professional, bueno, doncs aquella peça ja és molt gran, perquè ja ocupa moltes hores, no?, per exemple.
0: Clar, clar. Mira, aquí jo, a la gent que ens està escoltant, jo els hi dono un exercici molt fàcil
1: Vinga.
0: De fer, i que és, per mi, el pas número 1 per fer tot això. Que agafin una llista, a internet la poden trobar, llista de valors, vale? Que busquin aquesta llista de valors, que valors al final no és allò que tenim entès nosaltres com a fer el bé i ser bona persona, no. Hi ha molts tipus de valors, com pot ser, doncs, per unes persones serà molt important la família, per altres el disfrutar, per altres la salut, per altres aprendre, vale? Hi ha moltíssims valors. Que al final els valors és allò que és important per mi en aquest moment. Que agafin aquesta llista de valors i que es quedin primer amb 10.
1: Val.
0: Els 10 més importants. Després que es quedin amb 5 i un cop tinguin els 5, que es quedin amb 3.
1: Que bona.
0: I ja tenen els seus 3 valors més importants en aquest moment. Llavors, les decisions del dia a dia que les prenguin en base a aquests 3 valors i veuràs com tot canvia.
1: Que bona. Que bona aquesta. Em sembla fantàstic, perquè a més, Cristina, és el problema de que molta gent, si tu li diguessis trien 3, no?, directament, li seria molt difícil, perquè, ostres, no vull... No em vull oblidar d'això, no em vull oblidar de l'altre. Si li fas triar 10, les 10 importants hi seran, vull dir, no li costarà, i a partir d'aquí, quan ja les veus, ja t'és més fàcil triar, no? Seria el mateix si imaginéssim un exercici de cançons que t'agraden, no? Quines són les cançons que més t'agraden? Home, que no
0: és
1: em puc...
0: És la crema,
1: no
0: la crema.
1: Puc, sí, no em puc triar només tres, eh? No? 10 sí, va, 10 sí. I d'aquí, de les 10 ja veuries clarament quines són les 3 que t'agraden
0: sí,
1: més,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí,
1: que bona,
0: sí.
1: Aquesta.
0: És una tècnica que funciona molt bé. Llavors, quan tens aquests 3 valors, també pots prioritzar-los. Perquè imagina, no?, que te surt família, feina... i salut. Clar, què passa quan el jefe et demana que et quedis 5 hores més a treballar, però la teva filla té el concert de Nadal? Pues si tens prioritzats aquests 3 valors, sabràs perfectament què has de fer.
1: Està fantàsticament explicat, i més si és el concert de Nadal, jo crec que tots triaríem també. Demanaríem al jefe que ens posés una reunió en segons quins casos, almenys l'estona que no actua la teva filla, que això seria bastant
0: sí,
1: habitual.
0: Sí,
1: és molt bona aquesta,
0: pensant,
1: Cristina.
0: Estàs pensant en els teus valors. Molta gent, David,
1: sí, no està
0: es
1: clar.
0: Quedaria a treballar i no passa res, ja saps que no hem
1: sí,
0: de criticar.
1: Sí. No, exacte. Sí. Sí. I hi ha qui prefereix doncs, veure tota la funció de tots les companyes i companys, que té un mèrit impressionant i que algú ho ha de fer, o sigui que fantàstic. Està molt ben explicat i molt ben definit, Cristina, perquè al final ens queda clar això que ens expliques, que cada persona és un món, cada persona té aquests valors quantificats i ordenats diferent al llarg del temps, però que hem de conèixer bé a dia d'avui què és el que estàs prioritzant, eh?
0: Exacte. I sobretot honrar aquests valors, perquè imagina't que jo, per mi el número 1

0: o és la família i després és la feina,
1: clar.
0: Però no puc dir-li que no al meu jefe. Llavors
1: ja.
0: Estic prioritzant la feina i aquí hi ha una contradicció. Això ens fa estar malament.
1: Exacte.
0: Ah, no.

0: sigui una entrevista de feina, o sigui una reunió, el que sigui, no? Jo aquí complegué amb l'empresa, però, ep, que la família és el primer. Estaria fins i tot més disposat, i a lo millor, és el que diem, no? Mai saps, no? Potser el teu cap, la persona que tens de responsable, és que a lo millor també ho valora, això. Saps què vull dir? Vull dir que a vegades ens fiquem moltes traves, ens fiquem moltes... d'allò que ve molt relacionat amb això que dius de saber dir no, eh? Ens fiquem molts, molts límits, que si nosaltres ho tenim molt clar, jo estic segur, Cristina, que guanyem molta seguretat, no?
1: Ah, això segur. Nosaltres som els primers en tot. Si nosaltres donem seguretat i tenim clares les coses, els altres quasi, quasi ni s'atreviran a posar això en dubte.
0: Està fantàstic. Doncs ja sabeu com d'important és el poder tenir professionals que ens donin aquestes eines, perquè més o menys tots tenim... pensem, no?, d'una determinada manera, o creiem, mira, és que a mi em va bé així, eh? Bueno, va bé així, però escolta, tota eina, vull dir... No, jo és que clavo els claus amb el dit. Bueno, sí, d'acord, però que hi ha un martell, de cop i volta algú va dir, pues, i si fem servir un martell? Doncs les eines estan perquè les puguis fer servir, i el món del coaching té aquestes eines i té aquesta especialització, que està molt bé que ens puguin donar les nostres aquestes pautes generals, però després, qui vol perfeccionar, qui vol avançar ja molt concretament, doncs per això tenim les sessions, i la trobeu a Cristina Monge coach.com, tot junt, cristinamongecoach.com, Monge amb G, i és un plaer escoltar-la. Cristina, està molt bé aquesta, eh? Jo aquesta, bueno, has posat deures als oients, però jo també me'ls poso, aquests deures, que ha estat molt bé. Cristina, un plaer, com sempre, escoltar-te, i fins la propera.
1: Gràcies, David, per convidar-me. Fins aviat.

0: Onda Cero Catalunya. Quan cau la tarda, la brúixola d'estiu. Onda Cero Catalunya.
1: Fa temps, la cançó de l'estiu era un hit que sonava sense parar des de finals de maig fins a principis de setembre. Però des del Despechá de Rosalía, segurament, hem estat orfes de cançons d'estiu. És un concepte que s'està perdent. A la brúixola d'estiu volem posar-hi remei i construir la banda sonora d'estiu que us mereixeu tots vosaltres. I ho farem amb la nostra estimada companya Montse Valls. Bona tarda, Montse.
2: Hola, què tal? Bona tarda.
1: Segon any consecutiu.
2: Segon any consecutiu. És a dir, i teu... ampliem la playlist.
1: Farem una playlist amb cançons que ens recorden a l'estiu.
2: Exacte. Però... jo us porto un joc. A mi m'agraden molt els jocs, m'agrada molt la música, així que jo us porto un joc. Jo porto 6 cançons cada divendres.
0: La brúixola d'estiu, amb Joan Valentín. Onda Cero Catalunya, la teva ràdio. Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Serrano.

0: I una setmana més no volien faltar a la cita la nostra tertúlia, la nostra tertúlia especial de temes diversos, però que potser no tenen, no se'ls hi treu tot el suc en d'altres moments del dia, i aquí, doncs, mira, en el fragor de la madrugada, doncs aquí els podem treure, analitzar i treure-li suc. I aquesta tertúlia de dimecres la fem amb la doctora Marta González Peláez, l'Alan Jornet i en David Morales. Clar que sí, vinga, va. Ah, ja ho tenim. Ja estem
1: aquí. Bona nit a tothom.
0: Home.
2: Em passa a vegades, David,
0: sí?
2: que quan intento captar algú...
0: Ara el perdíem, eh?
3: Ai, ara amb lo interessant que estava. Quan intento que algú...
0: Sí.
1: Sí, gramo.
0: Sí, a veure si aconseguim... A veure si aconseguim recuperar a l'Alan. Alan, t'havíem perdut. Ara.
1: Ara.
2: Ah, no, que quan intento captar algú,
0: sí,
2: perquè escolti el programa, i em pregunten de què parleu els dimecres,
0: sí,
2: i ara que l'explico.
0: Clar,
2: sí,
0: clar.
2: I cada dia parlem de temes diversos.
0: Sí, clar.
2: Exacte, de temes diversos i temes de merda.
0: Sí.

0: Sí. Home, m'agrada el verb captar, o sigui, perquè sona a portar-lo al lado oscuro, a fer-li consumir Home. Algun tipus de producte. No, en aquest Però, cas... en aquest
1: per
0: cas,
1: fer créixer la família Dime
0: aquí,
1: Crowers.
0: Aquí, aquí, aquí. Doncs per fer créixer la família Dime Crowers, avui posarem un tema musical d'un grup que es diu Xiula, que, que ha fet una col·laboració amb Manu Guix i han fet una cançó que
1: espectacular.
0: Jo crec que és a partir d'ara no canviarem la sintonia del Dime Crowers perquè ens agrada molt, però sí que serà un tema que en qualsevol moment pot sortir, perquè és un tema que aquí l'hem analitzat. Nosaltres aquí ho vam fer amb... digues, Alan.
1: Una cançó
0: sí?
1: Que podria esquix a molta gent, però no ho farà.
0: Sí, exactament. La idea seria aquesta. I és un tema que nosaltres aquí ja ho vam avançar en prosa, i ara Xiula i Manu Guix ho fa preciós amb música.

0: deixes. És meravellós. Aquest és el moment que més m'agrada. I ens deixes...
1: Quan obren les veus, sí, sí.
0: Ens deixes el vàter menys brut. Em sembla una autèntica meravella. Així que la nostra ovació... Meravellós. Meravellós.
1: Que diuen, va bé per... Bueno, no sé si ho diuen explícitament així, però va bé per la pròstata.
0: Això diuen que va bé. A veure, però s'ha de vigilar, perquè... A veure, obrim el meló, ja que ens ho han posat així tan ben musicat.
2: Tan a huevo.
0: Sí, exacte, Marta, molt bé. El tema és que, clar... La idea, sobretot, o sigui, primer, és una qüestió higiènica, de neteja, el que tu, això està claríssim. Però la teoria sobre que et relaxes a l'esfínter i que és millor per la pròstata, jo entenc que és si allò està lliure. És a dir, en el sentit que no fas, no apuntes, perquè l'apuntar és el que pot ser complicat. Però si no... baixes una mica el tema, pots sortir fora. No sé si m'explico. Quan un està assegut...
1: Sí, entenc.
0: Pots sortir fora, perquè si allò va horitzontal, diguem, sortiria fora per l'espai que queda entre...
1: Però te l'aguantes per dirigir-la cap a baix i ja està.
0: Clar, però si, la meva pregunta és... Si fas aquesta acció, que no repetiré les paraules si perquè ja l'ha fet l'Alan perfectament.
1: Bueno, clar, David, si cadascú és com és, si a tu et toca la punta a l'aigua, doncs mira... Pues...
0: Correcte. Però vull dir que, clar, el tema és que si ja has de dirigir una mica, ja no sé si té aquests avantatges... proposats pel tema de la pròstata. És una pregunta que hauríem de fer a algun expert.
1: Un especialista, però...
2: I és molt higiènic, això? Si et toca l'aigua i tot això?
0: Bueno,
1: home, no.
0: No, però...
1: Mira, Marta, tu imagina't que estàs en un lavabo de fora de casa, per dir-ho així.
0: Sí.
1: D'aquells que has de netejar la tapa 20 cops i posar-hi els paperets. Tu imagina't que et toca la punta amb el vàter. Quina angúnia! Sí. Te la talles.
2: Fantàstic.
1: És horrorós.
0: Sí.
1: És horrorós.
0: A veure...
1: La sensació de dir...
2: És que és antigènica, a més.
0: Sí.
1: Sí,
0: que...
1: sí, no.
0: Sucar el... Tècnicament seria sucar el malindro.
3: El malindro, sí.
0: Tots hem visualitzat aquesta sí. situació, no? Que seria realment, doncs, això, doncs, sucar...
1: O que et toqui les parets d'un vàter que no coneixes.
0: Sí. Sí,
3: bueno,
0: sí.
3: Si el coneixes, tampoc no fa gaire gràcia.
0: Exactament. En cap cas, ni que sigui conegut, ni que sigui allò, diguem-ne, de tota la vida.
1: Però sí. Igualment, si t'asseus, et relaxes.
0: Això sí.
2: Sí, clar.
0: Això és veritat.
2: Sí, clar. Home, és més còmode.
1: Sí, no? I si ja agafes el tamboret i puges les cames, doncs tot flueix més.
2: Bueno,
1: sí,
2: ja...
1: Sí.
0: Sí, i has de ser una mica ja contorsionista, vull dir, sí. Jo no sé si de posar-ho en el currículum si mai demano feina a Cirque du Soleil, saps què vull dir? Clar, perquè és que al final tot això ens ho compliquen una mica.
2: Hauríem d'inventar un taburet, una taburet, cadira, taula...
0: Sí, sí.
2: Eh?
0: Sí.
2: Clar, una cosa
1: així. Però Marta, això vas al bazar i compres una...
0: Escolta, i si li posem un nom?
1: Un tamboret i ja està.
0: I així ja ho registrem.
2: Sí, però el tamboret no és massa còmode, eh?
0: Però per què no li diem tabidet? Saps?
3: Oh!
0: Us agrada? Us agrada?
2: Perfecte!
0: Entre tamboret i bidet, podem fer un tabidet. Sí.
3: Un tabidet.
2: Però el bidet no té...
0: Sí.
2: Ja sabeu com ho hem parlat moltes vegades. El bidet no té massa acceptació, ara, eh? La gent no posa bidets als quartos de bany.
0: Ara ho analitzem. Recorda de fundir un indicatiu, David Morales, que digui nits de ràdio amb ta bidet cervelló.
3: Sí.
0: Marta, és un tema interessant.
2: Alan i jo som dos fans, bueno, aferrimos.
3: D'aquí poc, s'està dient aquests dies i s'ha publicat ja en diversos llocs, que el paper higiènic té els dies comptats.
0: Ah, això és veritat.
3: I que haurem d'anar cap als vàters tipus, aquests vàters japonesos amb xorret d'aigua.
0: Amb xorret.
3: Per tant, el tema del bidet potser quedarà ja integrat dintre de, del que és el propi vàter. Yeah.
0: Sí, sí, sí.
1: Però sí, sí que per un tema d'espai, moltes llars no poden tenir un bidet al lavabo, perquè sí, sí. El lavabo és com... Un
0: clar, però el que no hi caben són les dues coses. Si tens un que ets mig-mig, no?
1: Clar, però sí que és cert que tu amb un bidet tens més espai doncs, per netejar-te, per...
0: Per fer fas net.
2: És molt higiènic el bidet, ho sento, però...
1: Però tu amb un xurret del vàter no fas net.
2: No.
0: Ja.
1: Allò et fa pessigolla.
0: Sí, has de fregar, no? Vols dir? Que...
1: Sí, sí, que hi ha gent que ara es meravella amb el xorrito aquest
0: sí.
1: Del típic vàter japonès, sí. Però allò on, no. On hi hagi un bidet amb la teva xeta i el bon raig d'aigua...
0: Sí.
1: Clar, és que després em pregunten de què parleu els Timacross, però és que, clar, amigo...
0: Sí, no,
2: però tu quan, Alan, tu quan vas veure una casa o així i veus... Jo sempre ho pregunto, eh?
1: Ah, sí, sí, no. Si no t'ho diré, ja pot ser la casa més meravellosa del món.
0: Però, està incompleta.
2: Un quarto de bany preciós, meravellós, gran, el més gran, eh? Perquè alguns que he vist, gran. I jo els hi pregunto, escolta'm, i per què no heu posat bidet? Què? Però això és una cosa molt antiga, això és de la meva àvia. A sobre em diuen aquí arcaica.
0: Imagina't.
2: Saps? I dic, perdona, és una cosa molt higiènica. I els explico. No, no, bueno, agafes i et dutxes. Dic, sí, home, et dutxes, et despulles, et dutxes... I... Sí, home, sí, és que la gent està una mica ensombada. Això m'ho van dir fa poc que vaig anar a una casa que era un quarto de bany preciós. A més, tenia tots... O sigui, el que és l'inodor en un lloc, la banyera en un altre, la dutxa en un altre... i el lavamans amb un altre. I vaig preguntar, i el bidet? Perquè tenia molt espai per posar en un racó el bidet. I clar, em van contestar això.
0: Mare meva.
1: Escolta, has d'anar a l'excursió fins al bidet.
0: Exacte. I si els hi diem a la gent de Xiula que els hi... Vamos, els felicitem pels discs que fan i per tota la música. Instal·la't un bidet. Podria estar... Home, ja els hi hem donat la... facin una versió.
1: Instal·la't
0: un bidet, així faràs ben net. Jo la veig, però vamos, totalment, O sigui que podria estar bé. Us he de treure un tema que sé que us agradarà, perquè és molt de Dimacrous. Per què? Doncs perquè toca temes que aparentment podrien ser nostres, de Dimacrous, Anem a dir que... Sí, anem a dir que toquen més la via... O sigui... A veure, us ho diré per parts i després us explico què ha passat.
2: La via làctea.
0: Bueno, diguem-ne que parla de culs. Això ja vindria a ser un tema de Dimacrous, per una banda. Però per una altra banda, el problema és que ja és molt eròtico-festivo, Avisem que quan posem aquest àudio, si alguna criatura està escoltant, que faci un moment de... se'n vagi al TikTok. Perquè ha circulat com si fos una cançó antiga que no va passar la censura. I és fals totalment. És una cançó feta avui en dia i que s'ha venut una història com si l'artista hagués sigut vetada, i vetada igual... No, bueno, és igual, en el seu moment. L'escoltem... per sobre, i sé que quan dic per sobre tampoc no... Bueno, és igual. I analitzem quina és aquesta cançó d'un artista, suposadament, que ja el nom ja t'ho deia, diu Luz Vergada.
3: Ai.
0: Clar, Luz Vergada, ja et pots imaginar. La cançó, primer va circular el bulo en italià, que es deia Aprimi il culo. I aquí... doncs la van versionar, ja et dic, jo aquí veig intel·ligència artificial i tot això, com Ábreme el culo.

0: venga, va, venga. Bueno. A veure, anem a consultar la, a maldita.es, que ens expliquen. Diu, la canción Ábreme el culo, de Luz Vergara, supuestamente de 1968, nunca se publicó en tal fecha, ni corresponde con una cantante real de la época. La grabación se subió a YouTube el 25 de agosto y en la descripción del vídeo se indica que todos los personajes, nombres, biografías e imágenes presentados en este proyecto son fruto de la ficción narrativa y de la creatividad artística.
1: Es que, clar, amb els noms que els hem posat,
0: sí,
1: també.
0: Sí.
1: Home, algú, ja... fa sospitar, sí. Algú fa sospitar que no són reals i actuals.
0: Sí, ho que deixem... Sí. Home, a mi em sembla...
1: El que sí que és actual, t'he passat un vídeo, sí? Perquè és que amb aquesta artista, com m'has dit que es deia?
0: Luz Vergara.
1: Posa el vídeo després, quan puguis,
0: sí?
1: Que t'he passat,
0: val?
1: Perquè és un vídeo, és antic, però és un clàssic que sempre estava a recuperar-lo, perquè és molt bo, és d'una genialitat. És de quan, bueno, ens situem en l'època de la pandèmia i en una universitat de Salamanca una professora anava rebent missatges d'alumnes...
0: Ah, val, sí, ja el tinc, el poso, l'escoltem.
1: Online. I aleshores els alumnes es posaven noms curiosos, que si juntes...
2: Rosa Melano, vivimos unas circunstancias muy
1: especiales. Espera, torna-hi.
0: Som-hi.
2: Queda claro. No dejan de entrar preguntas a nuestro chat. Rosa Melano, vivimos unas circunstancias muy especiales, como decimos, por la situación generada con la evolución del COVID-19.
0: Sí.
2: Y hay estudiantes que se lo plantean... ¿Qué pasa si muestro síntomas? ¿Qué debería hacer? Nos dice, sí, Rosa Melano.
0: Claro,
3: está todo
2: facultad.
3: Cada uno en su facultad.
2: Cada uno en la facultad donde vaya a cursar el grado elegido. Y el Verga Larga dice, aprobé la PAU en cursos anteriores, anterior prueba, y quiero presentarme a la EBAU para mejorar la nota de la fase general. ¿Puedo hacerlo?
3: Perfectamente.
2: Nos dijo que sí. ¿Dónde me matriculo?
3: En el centro donde estudió.
2: Molt bé.
0: El Verga Larga em sembla meravellós.
1: Bueno, és la trolejada més gran, com sí. Deien, no?
0: Jo crec que Rosa Melano i el Verga Larga podrien haver fet un trio.
1: Un trio amb,
0: sí,
1: amb aquesta.
0: Amb Luz Vergara, perquè realment haguessin fet música d'aquestes que, bueno, que arriba a l'ànima, eh? Que...
1: Bueno, és que una mica això, el Rosa Melano és com el Blancanieves

0: dels anys 90, no? Que sí. Feia aquell acudit, sí. O que deies noms sí, sí. Estranys.
1: Sí, sí. Bueno...
0: L'evolució perversa sí, sí. Del jovent.
1: Sí, sí. Bueno, o els que es poden ser més coms com Ai Tortilla, no? Ai Tortilla sempre és del
2: Carmelo Cotón.
1: Carmelo sí. Cotón m'encanta, me l'apunto. Carmelo Cotón. M'encanta. Bueno, doncs, home, és curiós, no? Perquè veus tota la història, no? Veus per una banda la cançó, clar, ara amb la intel·ligència artificial pots fer que soni com l'època, no? És a dir, el tipus de música, la veu... Home, és preciosa la cançó. A veure, si fos en anglès, si fos en anglès allò que dius, que no saps
3: sí,
1: qui està...
3: A més, la veu està... estava... canta bé, la
1: canta
3: la
1: molt bé, la... canta molt bé. Sí.
2: És molt l'estil aquest de la música ligera de l'època dels 60, sí, sí. Sí.
3: Està molt, molt ben trobada, molt ben...
0: És tota una declaració d'intencions.
1: Ara Rompeme el corazón és la part més salvable, diguem-ne, des del punt de vista de, sí, de text. Eh?
0: Saturable. Sí. Ara hi ha molta gent que... s'envia cançons, no? Mm-hmm. En plan, t'envio sí. aquesta cançó perquè em recorda tu, no?
1: Clar.
0: O...
1: Bueno, és que la crees ja, no? Amb els sonos i tot això, pots crear amb un minut pots crear una cançó que sembla totalment doncs comercial i que l'has creat sí. en aquell moment, amb la lletra que li has posat o li demanes que et faci una lletra a la pròpia intel·ligència artificial
0: i ja està.
1: I ja està, eh? Ja és d'això. Bueno, Déu-n'hi-do, eh? Vull dir, com ens l'escolen, eh? Perquè això, mira, perquè és molt exagerat. El que vull dir és que poso aquest exemple perquè és molt exagerat i tu pots... Dius, home, això... Però si no hagués sigut tant, molta gent s'ho hagués cregut.
2: Sí. Si en aquest cas la lletra no hagués estat tan portada tant. al
1: sí,
2: límit...
1: Sí.
2: Ens pogués... una mica aquella lletra que jugava en la picaresca
1: sí,
2: per...
1: Sí, sí. El remena nena, per entendre'ns, eh?
2: Exacte, per saltar-se la censura dient el que no deia.
1: Sí, sí.
2: Doncs ens hagués pogut colar perfectament, sí. perquè, sí. bueno, hagués estat una d'aquelles que sí, que la censura hagués dit, no, aquesta no ho passo.
1: Exactament.
2: Però sí, sí.
3: Això una mica ho feia la Trinca.
1: La Trinca, amb sí. l'home ve de la patata, no?
3: Clar,
1: sí,
3: les
1: sí.
3: cançons totes tenien un doble llenguatge.
1: I no ve d'un pam, no? Mítiques, no ve d'un pam. Bueno...
3: I el bidet.
1: Bueno, totes aquestes coses que jugaven amb colar-la, no? Que passa que, sí. clar, aquí colar-la... Bueno, era molt, molt explícit, eh? No, sí. no quiero romanticismos, rompeme el corazón, bueno, fins aquí sí, però, sí. clar, després ja anava una mica... Després hi ha cançons que per exemple, hi ha una teoria que diu que la cançó de Juan Luis Guerra, Burbujas de amor... doncs seria d'una acció, diguem-ne, eròtico-festiva. Sí. Això ja va a interpretacions, ja no saps on comença l'original o si és... si és cert o no, perquè diu quisiera ser un pez para, bueno, per ficar-me en... bueno, ja m'enteneu. Doncs, clar, sí, bueno, el tema és que no seria la pecera, en veritat, on faries burbujas, però bueno, és igual.
3: Una vegada li van preguntar en una entrevista, perquè sí? a mi Juan Luis Guerra m'agrada molt, les sí? cançons m'agraden molt.
1: Sí?
3: I una vegada estava la vaig trobar a YouTube.
1: Sí.
3: I li van preguntar això, no?, les lletres, que, sí. com s'inspirava i sí. tal, i que, bueno, que aquestes, les burbujas de amor, que se decía... Que...
1: Ah, sí, o sigui, oh, que bo, Marta, i com va anar, què va dir?
3: Aviam si ho trobo, perquè no la vaig guardar, si la trobo us la envio.
1: Bueno, sí,
3: I va dir que no, que ell és muy religioso i que...
1: Per això m'estranyava, eh?, per això m'estranyava, sí. és a dir, que clar. Algú li pugui trobar la interpretació, val, però jo... Sempre vaig entendre que es referia més a una qüestió no tan sexualitzada, sinó més de compartir el cos amb l'altra persona, però des d'un punt de vista un pèl més d'això, que després qui vulgui li pugui trobar la interpretació, d'acord. Però que a vegades som més malpensats que...
3: El d'amor platònico que aristotèlico.
1: Pues mira, pues, ja queda explicat. Tot i així, l'enginy de la gent, a vegades, a mi no deixa de sorprendre'm. I us vull posar un àudio que m'ha fet molta, molta gràcia, perquè hi ha gent que se les pensa totes per intentar, doncs, bueno, pues, ser avispat. En aquest cas és Javi Arqui, que amb molt d'humor es vestia amb la samarreta de l'equip de la selecció espanyola de futbol i proposava aquesta opció.
4: Si eres un amante al fútbol, recuerda que si dejas embarazada a tu mujer del 8 de septiembre al 16 de septiembre, tienes la baja de paternidad en el Mundial 2026.
1: Bueno, és una opció, bueno. És una opció perquè, clar, diu, mira, calcules quan tindrà la criatura la teva dona i mira, aprofiteu la baixa perquè us agafi durant el Mundial de Futbol del proper estiu i així, doncs, mira, tot això que ja teniu. Hi ha gent que se les pensa totes, eh? Realment, totes. Mare meva, Déu-n'hi-do, com d'això. Bueno, com que avui fem una versió més light, perquè estem encara amb dia festiu... Bueno,
0: més reduïda, perquè aquí no censurem res, eh?
1: No, exacte. Ja, vamos, sí, avui hem anat a Premel, vull dir, avui hem anat totalment... Avui, m'entens? Avui ens hem posat golosos, eh? Avui ens hem posat golosos. Doncs, no, m'agradaria tot i així poder acabar amb alguna cosa que ens hagi portat la Marta González Peláez. Per cert, que la setmana passada, que vam estar només el David Morales i jo, vam desvetllar també un secret, que us el recordem perquè, clar, els nostres oients ho saben, però la Marta i l'Alan no, que verdaderament la cançó Sopa de Caracol no deia What a Very Good Soup, no era un, era d'un idioma propi d'Honduras, crec recordar, ah, David, que, sí, que era, i que, bueno, era What a Very Good Soup, perquè no era...
0: Que torna als inicis, no?
1: Ah, exactament. Exactament, és a dir,
0: What a Very Hot Soup,
1: exactament.
0: Quina sopa més calentona, no?
1: Sí, o Good Soup, em sembla que era, que havien arribat soup a dir quina sopa més bona. Doncs no, era un idioma, ara no recordo el nom, el vaig apuntar per aquí.
2: És, garífuna.
1: Garífuna és l'idioma, sí.
2: I diu Watanegi Konsu, tal qual...
0: El que dèiem tothom.
1: Watanegi Konsu.
2: Quiero tomar sopa con concha.
1: M'encanta.
2: El Luli Romi Wanaga, quiero seguirla disfrutando. I finalment vam esbrinar que el Yupi pa ti, Yupi pa mi, no era una cosa festiva de què bé.
1: Ole.
2: És una mica per tu, una mica per mi.
1: M'encanta, perquè nosaltres som molt de Yupi pa ti, Yupi pa mi, Yupi pa todo el mundo. Doncs em sembla
3: ja no es diu lo de Yupi, eh?
1: No es diuen tant. Los mundos de Yupi ja ha quedat, sí.
3: Va haver-hi una època que es deia Yupi.
1: Sí, sí. Som la generació Yupi. A mi m'agradaria que ens diguessin... Bueno, i hi havia els Yupis, també. Si us en recordeu, els Yupis, eren aquests ejecutivos pijos, no?, per dir d'alguna manera. I ara el concepte ha desaparegut totalment, eh? És curiós, eh? Doncs fem una cosa, si de cas fem les coses de la doctora Marta González Peláez després de la pausa, que si no ens donarà temps, i així ho fem amb tranquil·litat. Escoltem la cosa de la Marta González Peláez. Fins ara mateix.

0: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: I ara seguim amb Nits de Ràdio. De seguida ens doneu festa, perquè clar, és això de que estem encara en dia festiu i molta gent no, avui no s'ho podria organitzar per estar al programa, i recordarem alguns dels moments de la temporada. Però abans sí que volem acabar, estem fent Dimacrous, un Dimacrous Special Session After Mercè, i estàvem amb temes interessants i ens quedava alguna cosa per acabar. No, tècnicament era una cosa per acabar amb la Marta González Pelet. Així que, David Morales, si pots fer els honors, sisplau.
1: A Nits de Ràdio, avui acabem amb una coseta de la Marta González Pelaez.
0: Sí, senyor. Sí, senyor. Ara l'està buscant, mentre la busca.
2: La coseta.
3: Sí, tinc moltes coses, saps?
0: Clar, ara de triar, com que té moltes cosetes, ara ha de triar.
4: Ha tornat a l'estiu i ha de fer Marie Kondo.
0: Sí, clar, home, perquè s'han de d'això. Ja la tens, Marta?
1: La Marta sí. Té cosetes llupi pa ti,
0: llupi pa mi. Sí, senyor.
3: Sí, a més he buscat la versió per l'Alan.
0: Mira.
3: Una cosa del dinar,
0: Vinga.
3: Bueno, tenia una cosa de dinar i una altra cosa, però bueno, farem una cosa de dinar.
0: Vinga.
3: Bueno, la botifarra catalana.
0: Home.
3: Però clar, com que l'Alan és vegà,
0: sí.
3: L'he buscat la versió...
0: Que no es quedi sense botifarra, l'Alan. Ja em sembla bé.
3: Ja em sembla parlant bé. Ja de coses de botifarres i tot això, doncs, bueno, ve molt al cas.
0: Vinga, doncs.
3: Bueno, la botifarra catalana va aparèixer al segle XIV. La primera nota, referència escrita, va ser el segle XIV. Mira, és un menjar que es fa dels trossos de lo que era la matança, no se'ls menjava amb el pernil i totes lo que eren les parts grans i les parts senceres, tot lo que eren les despulls i tot això, es embotien amb la tripa i es feia la botifarra. Feien diferents botifarres, des de la de sang, que també s'aprofitava la sang sobretot del porc, i altres... Era una... Venia de la...
0: Ens faràs vegans a tots, Marta, ara.
4: Sí, no, mira, David, Marta...
3: La botifarra negra no la menjo mai, Això us ho dic, però...
4: Marta, jo a la meva neboda pobreta un dia li vaig fer agafar angúnia, que després s'ho va menjar tranquil·lament, però li vaig dir, has pres mai consciència de que la botifarra és tot un porquet triturat ficat a dins d'un intestí?
1: Ai, pobre. I aleshores...
3: És molt cruel,
1: Pobre.
4: Home, no, molt cruel és molt el que cruel. Li fan, el porquet.
3: Mira, tu fas com una amiga meva... Que
1: m'imagino la pobra nena traumada.
3: Ja t'ho vaig dir, que una amiga meva s'ha convertit. Era vegana, però ara ja menja pernil. A mi em deia, cada vegada que em veia menjar pernil, em deia, t'estàs comiendo una pata de cerdo, muerta. Ah, i jo li deia, pues muy bien.

0: Em sembla meravellós.
1: Ella ja menja pata de ibèrica.
0: Meus?
1: Claro, ibèrica. Anna n'és fet una ibèrica de hoy también, ¿no?
0: Ja, ha fet una regressió.
2: Bueno, segueix, segueix. Escolta, Marta, continua perquè tinc curiositat. Ja anava amb les seques, amb les mongetes?
1: Bueno, això va ser després. Primer es va fer això i després va evolucionat, eh? Perquè, clar, això l'origen és rural, com totes les... quasi tots els plats són d'origen rural. Però, clar, al rural vivien els pagesos, els camperols, però també vivien els senyors feudals, els amos del territori, del camp i de... Llavors, aquests senyors menjaven el que també els hi feien els pagesos, perquè al final els hi cuinaven ells. La cuinera, això de la cuinera va venir una mica més tard. I, a més, eren rics, però no eren els superrics, que tenien cuiners específics i tal. Això ho dic perquè, a més, ho he consultat a molts jocs. Bueno, llavors, al segle XV es va començar a popularitzar. A més, la botifarra es menjava una mica d'estrangis perquè, com que era carn i estava el clero, que el clero... no deixava segons quins dies menjar carn, la carn és un pecado, doncs què passava? Pues que es va començar a fer amb mongetes, amb patates i amb altres, i amb verdures cuites, perquè així es dissimulava.
0: Fixa't.
1: Era una manera de camuflar.
2: Una cosa, abans no es menjava tanta carn,
1: No, i a més es va afegir l'ou, perquè així l'ou era botifarra d'ou. I clar, porta ou, però porta més carn que ou. Vale? Llavors, bueno, es va ja popularitzar quan les carnestoltes i el dijous gras. Bueno, llavors, les mongetes i el que era el plat amb mongetes, al segle XIX, amb les fondes de Barcelona, sempre les ciutats després fan que el plat sigui més rimbombante, doncs van començar a fer aquests plats en plan de més de fonda, o sigui, de restaurant del segle XIX, evidentment. Llavors, hi ha molts llibres, des de la Mades, també el Josep Pla parla de molta alimentació d'aquest tipus. I llavors, hi ha la botifarra blanca, la botifarra negra, la botifarra d'ou i la botifarra que després s'ha dit catalana. Perquè la catalana, com que és una mica rosada, s'ha assimilat a el que és el pernil dolç. Bueno, llavors, clar, els temps canvien. I el menjar també.
2: Sí.
1: Llavors ara es menja, hi ha gent que menja botifarra vegana.
2: Sí.
1: I clar, jo no sé si tu la fas o no la fas, la botifarra.
2: No, jo la compro.
3: No, la fa a determinades persones, només, la botifarra, però això és una altra cosa.
1: Bueno, doncs es fa, hi ha diverses receptes, es fan tofu i amb llenties. No sé si tu l'has tastada, aquesta. És una de les moltes varietats. Jo he buscat una perquè ja sabia que tu segurament l'has tastat de diversos tipus, no?
2: Llavors, sí, ja hem anat trobant tofu, tot tipus de botifarra, sí. No, bueno, que cosa nova que surt al mercat, la tasto.
1: Ja, bueno, s'utilitza, en general, es va començar a utilitzar bastant gluten perquè així li dona una mica de cos. Però, bueno, això es pot substituir pues, per l'agar-agar. Utilitzes tu? Tampoc utilitzes? Sí. Algues? Sí,
2: que... No, el conec. És que saps què passa, Marta? Que jo no sóc gaire cuinetes.
1: Vale.
2: A mi m'agrada menjar.
1: Bueno.
2: Pues, i aleshores m'agrada que em cuinin. Vale. I aleshores o igual comprar coses ja fetes, vull dir.
1: Ja,
2: un formatge vegà, no esperis que me'l faci jo. Vaig i me'l compro. Vull, artesanal, sí, perquè estan més bons i són més saludables. Però fer-ho, no sóc gaire cuinetes. Tot i que m'agradaria,
1: pues,
2: ho han intentat
1: després...
2: a la família, m'han regalat curs de cuina, però...
1: El que és el gust aquest una mica de fumat que té, algunes de les botifarres, li dona les espècies que el podem posar. I bueno, és una manera una versió
2: com en
1: tradicional, però adaptada al

0: segle XIX, XXI.
1: És que les espècies és al final el que li dona el sabor
0: Clar.
1: a molts preparats
0: Sí.
1: càrnics. Vull dir que
0: Sí. Al final és el que li dona sabor perquè no seria immenjable, no? Diguem-ho així.
1: que tu li poses pimentón a una cosa vegetal, doncs igual et recordarà
0: Clar, clar. Clar, ja
1: a la dita.
0: t'entenc. Sí, perquè el que li
1: Exacte,
0: dona el sabor com a tal és aquesta espècie i no la carn.
1: si fas unes llànties i li poses pimentón, que és saps
0: I
1: el que
0: només
1: li dona...
0: un apunt, que la botifarra negra està basada en el caldo negro, una dieta dels habitants d'Esparta,
2: Ah,
0: que
2: mira. Ah.
0: feien amb la sang dels animals, i la
2: Pensava
0: carn
2: que anaves a dir amb la sang dels enemics i dic, home, perquè si és
0: No, no ho
2: d'Esparta...
0: sé. Sí, no ho sé. Però bueno, tot el que és la cuina mediterrània està una mica... Tots els països fan un tipus de botifarra.
2: Sí. Allò de, bueno, aprofitar allò que no es ven per si sol, eh?
1: David, igual és molt boig, però en èpoques d'aquelles que feien batalles
2: Sí.
1: en medio de la nada,
2: Sí.
1: igual si no tenien res més,
2: Sí,
1: igual
2: sí.
1: un enemic d'aquests
2: Sí, sí.
1: fornidos el
2: Sí.
1: poses a
2: Sí, home, igual que la... Mira,
1: terra.
2: això et fan una pel·lícula, eh? Igual que
1: Sí,
2: viven,
1: sí,
2: pues...
1: com a vivent,
2: Com a
1: clar.
2: viven... Però en aquest cas ja no viven. Com ja no viven, saps què vull
0: Ja
2: dir?
0: no, clar. I perquè
1: no està documentat, però segur que van haver-hi situacions dures en què es van haver
2: Sol
1: de menjar.
2: Bayona et fa una pel·li d'això. Això, mira, li enviarem al Bayona a veure si s'anima, perquè jo els... La trinxera, eh? O...
1: Sí.
2: Bueno, igual, anava a dir que igual no és bona idea. Bueno, és igual. En fi, molt interessant,
1: Una
2: Marta.
1: pel·li que es digui Yupi Patí,
2: Yupi, aquesta sí que la veuria. Yupi Patí, Yupi pa mi, jo aquesta pel·li la veuria perquè es reflexaria els nostres bons desitjos.
1: I la veuríem en cine, eh? Amb
2: Home,
1: 3D, amb el que sigui.
2: en
1: Sí.
2: pantalla gran ens ho passaríem, susodicho Yupi. Doncs escolta, Marta González Peláez, moltes gràcies
0: Bueno.
2: per aquesta... per portar-nos la botifarra,
0: La
2: eh?
0: botifarra.
2: I el...
0: No
2: I...
0: us he fet la botifarra,
2: No, ni el joc de cartes, eh? Ens és
1: Però
2: aquí.
1: mira, Marta,
0: Digues.
1: t'emplaço a que investiguis d'on ve fer la botifarra.
2: Ah,
1: A
2: mira.
1: veure
0: Vale,
1: si
0: m'apunto.
2: Vinga,
1: Si
2: pues
1: trobem
2: bona,
1: l'origen.
2: bona idea. Això ho tenim per la propera setmana. Ha estat un plaer, com sempre, tenir a l'equip titular, tota la plantilla completa avui, que ens fa molta il·lusió. L'Alan
1: Sí.
2: Jornet, en David Morales i la doctora Marta González Peláez, que acabeu de passar un bon dia, que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu. Adéu.
1: Bona nit.
2: Bona nit.
3: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
4: Vais a ver cómo nos vamos a reír, a divertir.
5: Ojo, ojo.
6: Por mi hija, mato.
7: Oídos tots, eh?
3: Celebrities.
2: I és que quan arriben les celebrities sabem que ho passarem d'allò més bé, perquè sí, parlarem de gent que ha passat per la televisió, però ho farem des de la ràdio i amb una persona que en sap de ràdio i que sap comunicar una barbaritat com és el grandíssim Robert Calvo. Sí, senyor, clar que sí.
8: Bona nit, David! Com estàs?
2: Mira, jo feliç de tenir-te una setmana més i que sé que farem aquests homenatges que es mereixen la gent que ens ha donat tant, que ens ha acompanyat, que forma part de nosaltres i de la nostra vida. Què has triat aquesta setmana, Robert?
8: Doncs mira, un homenatge a una persona que ens va deixar ara fa un any, el mes d'octubre de l'any passat a Madrid. Parlo d'una persona que va ser actriu, cantant, presentadora i que va fer de tot a la televisió, però sobretot va fer una cosa que la va fer passar a la història. Parlem avui de Mayra Gómez-Kem.
2: Oh, meravellosa.
8: Mayra Gómez-Kem, de la qual ja vam parlar aquí, li vam fer el seu homenatge amb motiu de la seva mort, però he pensat que ara un any després, ara que parlem de les celebrities, quina
2: sí.
8: millor celebrity que la Mayra, que va passar de ser una petita actriu a l'1-2-3 per convertir-se, jo m'atreviria a dir, David, que en la presentadora més popular de tots els temps de l'1-2-3, Responda otra vez.
2: I tant, absolutament.
8: Ella va morir l'any passat després de retirar-se de la vida pública, ara fa uns anys, després d'haver superat dues malalties, dos càncers de llengua i de coll, i que la van deixar molt tocada de la seva eina principal, però va ser una caiguda a la que va

0: ser el gran hit d'aquest trio Aquario que formaven Mayra Gómez-Kem, però també Maria Duran i Beatriz Escudero. Van treure un únic disc i aquí suposo que Mayra Gómez-Kem ja va veure que la seva carrera no anava pel món de la música, sinó pel de la interpretació i el de...
1: Fixa't que ara, al recuperar els talls que doncs, escoltàvem, per exemple, aquest telediario que li feia l'homenatge, si et fixes en aquesta cançó, quasi la veu que més es reconeix és la seva.
0: És la que més destaca de totes tres.
1: Sí, segur, segur. El que passa és que, clar, és un tipus de música que era molt de l'època, no? Que era molt d'aquestes cançons doncs, tranquil·les, no?
0: Sí, que... Canció melòdica.
1: Melòdica, exactament, però que, clar, que ara ens costa molt d'entendre, no? Això com dir, vols dir que aquesta cançó, no? Avui dia seria impensable una cançó com aquesta que arribés a algun lloc, no?
0: Després de cantar amb el trio Aquario, jo m'imagino el dia... Tu imagina't que tu vius en aquella època i un dia sona el telèfon i qui està a l'altra banda del fil telefònic és Narciso Ibáñez Serrador.
1: Uau.
0: En Chicho va trucar a la Mayra per dir-li: vull que formis part de l'1-2-3 i que actuïs al programa.
2: Bueno, pues un día se cruzó en mi camino un señor que se llamaba Chicho Ibáñez Serrador.
3: Y ese encuentro con Chicho cambió tu vida.
2: Sí, porque ahí me dijo, bueno, a ver, me vas a decir qué sabes hacer para ponerte papeles en el 1-2-3, porque yo empecé siendo el último mono. Y entonces mi primer programa hice de soldado romano.
3: ¿En el 1-2-3?
2: En el 1-2-3.
3: Aquellos personajes que aparecían...
2: Sí, los personajes que aparecían en la subasta.
3: ¿Y cómo fue el paso de esa participación en la subasta a llegar a convertirte en la gran presentadora del 1-2-3?
2: Bueno, hubo dos pasos. Uno, que en el intermedio me llamó José Antonio Plaza para hacer el programa que entonces... anunciaba la programación de Televisión Española, que era 625 líneas.
3: Sí.
2: Y ahí pasé a hacer un programa infantil. Kiko Ledgar había tenido un accidente en Perú. Entonces, Kiko me vio en el programa y después pensó, ¿cómo va a evitar comparaciones? Pues si pongo una mujer al frente.
0: Qué
2: todo el mundo le dijo que España no iba a aceptar a una mujer haciendo de Taúl. Menos mal que Chicho mandava mucho.
1: Que fort, eh? És que, clar, ara, això que ho escolti el jovent dirà, bueno, pues ya era hora, no. Canviar una mentalitat en una època és molt difícil, eh?
0: És que estem parlant de l'any 1982, quan deixa la feina que estava fent per incorporar-se a l'equip de Chicho Ibáñez Serrador a l'1-2-3, substituint un tòtem, que era fins aquell moment Kiko Ledgar, que era un personatge popularíssim a Espanya, i a més, aquest factor que ella explica, que és el de ser una dona en aquella època, presentadora de televisió, i que a més estava observada permanentment per tots els ulls, de dins i de fora de la televisió, per ser jutjada i per ser, analitzada fins a l'última conseqüència.
1: Sí, sí.
0: El 1978, això que mencionava ella, va començar presentant el programa 625 línies i després va passar a fer programes infantils com el Sabadabada o el Dabadabadada.
1: Totalment.
0: I després d'aquesta època de presentadora de programes infantils va arribar l'època de l'1-2-3, que va començar amb papers esporàdics. Jo recordo que va començar fent un paper molt esporàdic a Les Mil i Una Noches i en Chicho la va veure i li va dir, pues aquí te quedes, chica, porque eres perfecta para hacer de actriz. I després d'allò ja va ser quan li va proposar a substituir a Kiko Ledgard l'any 1982. Per tant, va ser el fitxatge de l'1-2-3.
1: Ai, quants moments d'acompanyament.
0: I
1: està tarjetita per aquí. És que,
0: clar... Per aquí. Les frases de la Mayra que han passat a la història de la televisió i que, a més, ella va crear escola. Va ser la pionera de les presentadores en aquest país, de les presentadores de concursos, quan no hi havia massa dones a la televisió. I avui volia destacar això, el fet que Mayra Gómez-Kem, allà pels anys 80, ja, vaja... superada la transició, va arribar per donar aire fresc a la televisió. A mi el que més m'emprenya és aquell final abrupte que va tenir quan en un viatge fora d'Espanya, per un diari, es va assabentar que Chicho Ibáñez Serrador, el mateix home que l'havia contractat, l'havia acomiadat sense comunicar-li. I això és el que em sembla més lleig del seu pas per l'1-2-3 i per part de Chicho Ibáñez Serrador de no fer les coses bé.
1: Sí, perquè a més ella va ser molt prudent en quan li va tocar a ella ser la substituta, però hi havia una raó de pes que era l'accident, però ella no havia tingut cap accident, podia seguir presentant perfecte. Estava en su prime, que podríem dir, no?
0: Sí, sí, ella va presentar el programa 6 anys consecutius i el 1988 la Mayra Gómez-Quem va continuar a la ràdio i després va passar a presentar programes a Antena 3. Però recordem com va ser aquella incorporació de la Mayra com a actriu a l'1-2-3.
4: Jesús, no miraba los ojos, ¿eh?
5: Somos las uríes chicas del Islam. Nosotros premiamos al buen musulmán. Las cinco vivimos allá en el Edén y los moros dicen que estamos cual tren. Con nuestros encantos llenamos de gozos y hay quien nos ofrece por ellos un pozo de petróleo, claro. Esa cosa negra, tritosa y fea, pero que sin ella nada se menea. Bien, pues aquí tenéis nuestro regalito. Chicas, regresemos. Buenas noches, Kiko.
4: Buenas noches.
0: Com et deia, per la Mayra Gómez-Quem va ser després d'això, d'aquesta aparició com a actriu a l'1-2-3, incorporar-se com a presentadora i estrella del programa, i va suposar un repte per ella que va afrontar, vaja, amb tots els ets i uts.
2: Era tot un reto. Jo sabia que me la jugava. El primer programa, jo mirava a mi izquierda i veia ahí a 50 fotògrafos. Periodistas, esperando a que yo me equivocara, que yo no lo hiciera, pero esto no falló.
3: Y tengo entendido que el día que enterraban a tu padre tú estabas trabajando en el 1-2-3.
2: Fue muy duro tener que reír cuando por dentro estabas llorando, pero así me probé a mí misma que yo era digna de la palabra cómica.
1: Qué bo, qué fuerte, qué bueno, que digo tanto que esta... d'aquesta professió, que l'espectacle ha de continuar, no? Que diu, que diu els clàssics, eh? Déu-n'hi-do, quina professional, mare meva.
0: Ella va baixar les escales de l'1-2-3 com ningú. Cada setmana, tota Espanya esperava l'aparició de la Mayra Gómez-Quem i de les seves hostesses per donar vida a l'1-2-3. Aquest va ser el primer programa de la Mayra presentant.
1: Oh, que bo.
6: Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias. Hola, buenas noches y muchas gracias también a todos ustedes por estar de nuevo en 1-2-3. Para mí es una gran alegría estar en este programa, ya que es aquí donde yo hice mis primeros pinitos y sobre todo porque yo aquí tuve la suerte de conocerles a todos ustedes.
1: Qué fantástico y qué emotiu també, no? A mi una de les coses que més m'ha sorprès d'això que ens comentes avui, i em sembla fascinant, és que per mi va ser com tota una època, com tota una revolució, una institució, i clar, només van ser 6 anys, no?, de la Mayra, quan a mi em sembla que hagin sigut molts més, no? Suposo que com que van ser 6 temporades, però hi havia algun petit peron entremig, que és quan hi ha el canvi de la Ruperta, la Botilde, crec que va ser...
0: Sí,
1: bueno,
0: sí.
1: En qualsevol cas, clar, només 6 temporades...
0: Però per mi ella és l'estrella de l'1-2-3, bueno, perquè crec que està en un sandwich,
1: sí, diguéssim,
0: que
1: sí.
0: La part de l'entrepà, que vaja, va deixar Kiko Ledgard una part, i després en Jordi Estrella i la Míriam Díaz Aroca, que la van succeir i que va continuar l'èxit del programa, però crec que cap etapa va ser tan exitosa com la de Mayra Gómez-Quem i també tan recordada per tota la societat d'aquest país que veia cada setmana aquest programa de televisió que, com et deia, tenia milions i milions d'espectadors en una època, David, en la qual la tele no estava tan repartida com ara. Hi havia un canal i l'UHF.
1: Sí, sí, totalment.
0: La Mayra Gómez-Quem, després d'abandonar l'1-2-3, es va dedicar, com et deia, a la ràdio i després va arribar a Antena 3. Va ser la primera cara d'Antena 3 i la primera dona que va donar unes campanades paradas a la televisió privada d'aquest país.
7: Buenas y felicísimas noches. No les vamos a engañar. En Antena 3 Televisión no estamos de fiesta, sino en capilla. En espera vigilante e ilusionada. Porque para nosotros el gran día será el 25 de enero a las 8 de la tarde, cuando comenzaremos nuestra programación regular. Estamos trabajando. Trabajando mucho. Con nervios. Con ganas. Y la mayoría de nuestros estudios pues están recibiendo los últimos toques, los toques finales. Como este, que ha debido ser preparado para la ocasión de felicitaros y de felicitarnos. Porque este 1990 que comenzará...
1: 1990, de... ¿eh? Es que mare
0: meva. Llovida, David.
1: 1990. Es que queda a prop i queda lluny al mateix temps, no? Sí, és sí, com sí. Diu, ah, sí, recordo els 90. Bueno, doncs el 90 ja fa uns quants anys, ja fa 35 anys, això, Que fort.
0: I després d'aquelles campanades d'aquell any, va començar l'emissió regular d'Antena 3 Televisió amb, precisament, un programa presentat per la Mayra Gómez-Quem, La Ruleta de la Fortuna.
8: Ay, qué pena. Aquí sí que te hubiera ayudado el pedir otras consonantes más, porque esto era una fotocopiadora.
3: Vaya.
8: Fotocopiadora.
3: Un largo con ella.
8: Estudiaba con ella. Pues Jesús, muchísimas gracias por haber jugado. De todas maneras, te llevas un estupendo equipo de fotografía, 540.000 pesetas y nuestras gracias por haber participado en la Ruleta de la Fortuna. Y a ustedes, las gracias también por estar ahí y no se olviden que de domingo a viernes aquí estamos, esperándoles a todos.
0: La Mayra Gómez-Quem té molts premis. L'any 1979 li van donar un TP d'oro per 625 línies. L'any 1983, per l'1-2-3, també un TP d'oro a la mejor presentadora. L'any 86 va repetir aquest premi, l'any 88 també. I ja el 2013, l'Acadèmia de la Televisió li va reconèixer tota la seva carrera amb el Premi Iris a tota una vida. Però jo crec que Mayra Gómez-Quem, ara fa un any, quan ens va deixar, es va emportar el millor premi que un professional, en aquest cas, de la comunicació i de l'espectacle, es pot emportar, que és l'efecte de tot un país. Sí. I jo crec, m'atreveixo a dir, David, que ara que aquest any s'ha parlat tant d'ella i sobretot en el moment del seu adeu, ningú parla malament de la Mayra Gómez.
1: Això és importantíssim. Això diu molt de com era. Perquè fixa't que ho escoltàvem en un dels passatges, no?, d'aquests àudios que deia que s'aprenia, no?, els guions a la perfecció, i això diu de la professionalitat. Dèiem això mateix, no?, que havia mort el seu pare i va fer programa. És a dir, era una professional que s'exigia molt a si mateixa, però quan una persona normalment, en molts casos, no s'exigeix tant, sempre pot derivar a un punt de ser molt aïllat, de no animar els altres, de no ser bon company, i en el seu cas brillava per la seva professionalitat i també perquè tothom en parlava meravelles. De fet, fins i tot, amb tot el que li va, diguem-ne, portar-se malament al Chicho,
0: la vida,
1: la malaltia, el Chicho quan no compta amb ella per continuar, ella es

0: Bah, es calen moltes Maires.
1: Es calen més figures com la de Maira Gómez-Quem i sí. com la de David Cervelló.
0: Aquí estem per poder escoltar i gaudir d'en Robert Calvo totes les setmanes, perquè els homenatges els intentem que es facin en vida, però també crec, i molt necessari, quan el Robert em va dir que, mira, farem un homenatge un any després de la Maira, perquè crec que tan dolent és o tan equivocat és el només fer homenatges quan ja no hi són la gent, sinó hi ha un factor que a mi em desespera molt, que és que sí, quan hi ha una pèrdua, no? Quan se'n va una figura pública o se'n va alguna persona que coneixes i coincideixes, doncs això, no? en un tanatori, molts cops, bueno, en aquell dia sí que se li està fent homenatge a aquella persona. Però no ha de ser aquell dia el de l'homenatge, han de ser tots, que recordem les persones que ja no hi són, i quan són figures públiques, doncs els hi hem d'anar fent homenatges. Cal que la seva figura, mentre els que ha sigut important per la nostra vida visquem, doncs crec que és bo que puguem fer aquests homenatges.
1: Nosaltres aquí humilment ho hem intentat fer avui a la dona que va ser la primera presentadora de tot el món, presentadora d'un programa de televisió, en aquest cas concurs d'entreteniment.
0: I que va obrir el camí per a moltes dones, eh? Això és importantíssim que ho veiem, perquè, com deia en un dels talls, li tenien moltes ganes, però ella va dir, jo voy a demostrar, i ho va demostrar per elles i per moltes obrint el camí, així que imprescindible, inimaginable la història de la televisió al nostre país sense Maira Gómez-Quem. Gràcies, Robert Calvo, per acompanyar-nos una setmana més, i t'esperem la propera setmana. Esperem que en homenatges en vida, perquè no se'ns en vagi ningú més aquesta setmana. Una abraçada ben forta.
1: Gràcies, Robert. David, que vagi bé. Una abraçada.

Doncs efectivament, avui us vull parlar de robatoris i investigacions en el món de l'art. El que vindria a ser un "mi cuadro me lo robaron", perquè aquests dies ha reaparegut de la manera més inesperada una pintura que es buscava des de fa gairebé 80 anys. No sabem si ha estat fruit d'un error, del destí o què ha passat, però la qüestió és que, després de tants anys, una pintura de Giuseppe Ghisaldi que els nazis es van emportar de la galeria del col·leccionista jueu Jacques Goetz-Ticker a Amsterdam ha aparegut ara a Argentina. Us poso en situació que la història és curiosa. A Mar del Plata viu Patricia Katgen, filla d'un alt funcionari del nazisme que va arribar al país després de la Segona Guerra Mundial. I qui és aquest home? Doncs Katgen hauria estat assenyalat com a un dels responsables de confiscar nombroses obres d'art a col·leccionistes holandesos mitjançant sacsejos o vendes forçades. Entre elles, un retrat fet, com dèiem, per Giuseppe Ghisaldi, del que ningú ha sapigut res durant dècades. La família de Goetz-Ticker, la policia holandesa, investigadors argentina, moltíssima gent la buscava i finalment l'han trobat on no l'esperaven, en un portal immobiliari. I és que Patricia Katgen i el seu marit van posar a la venda la seva luxosa casa i entre les imatges per enamorar els compradors es podia veure

0: una amb el quadre col·locat a sobre el sofà. No sabem si desconeixien el gran valor del quadre, si desconeixien la història al darrere. La qüestió és que la pintura és ara sota custòdia de la Cort Suprema Argentina i Patricia Katchen i el seu marit estan imputats pel delicte d'encobriment, perquè durant uns dies es van amagar ells i van amagar l'obra. I clar, això m'ha fet pensar en els grans furs de la història de l'art, perquè l'art sempre ha estat un objecte de desig. Ja al segle XVII, els nobles tenien els seus quartos de meravelles, on exposaven les seves peces més espectaculars, no? Una mica per mirar-les ells, però sobretot per lluir-les davant dels convidats. Que si un quadre de tal pintor per aquí, que si mira quin objecte més exclusiu que tinc... Posseir art era, i encara és, un símbol de poder, d'estatus i de fortuna. Per això, alguns han mirat d'apropiar-se d'aquests objectes. Altres, però, tenien motius una mica diferents. I d'això parlem avui. És el cas de la Gioconda al Louvre. Ara quasi ni la podem veure per totes les mesures de seguretat que l'envolten, però no sempre va estar tan protegida. Un dia d'agost de 1911, el quadre desapareix i no és fins al dia següent que el món sencer s'assabenta del robatori. La policia comença a investigar i fins i tot interroguen Picasso i Apollinaire. Per si de cas, imagineu els titulars, haurien estat genials. Però no, sembla que cap artista està implicat i el temps passa però el quadre no apareix. On és la Mona Lisa? Hauran de passar 2 anys per tenir una resposta a aquesta pregunta. A finals de 1913 la pintura reapareix a Itàlia. El lladre és Vincenzo Perugia, un ex-treballador del Museu Francès que confessa que ell només volia tornar la Mona Lisa a casa. Aquesta és una ferida que continua oberta, però la Gioconda segueix al Louvre i el Ministeri de Cultura francès acaba ràpid amb la polèmica. L'obra va ser adquirida pel rei François I a començaments del segle XVI i des de llavors és propietat de l'estat francès. Canviant de país i de segle, ens traslladem a Noruega i ens parem davant de El Grito, l'icònic quadre d'Eduard Munch. És una obra molt reconeguda perquè sembla que pugui capturar l'angoixa mateixa. El que poca gent sap és que ha patit no un, sinó 2 robatoris. Anem a pams. El primer va ser l'any 1994. Una matinada, aprofitant que tothom estava una mica distret amb els Jocs Olímpics d'hivern a la ciutat nòrdica de Lillehammer, un lladre es va colar al Museu Nacional d'Oslo i en només 50 minuts, ojo, que podríem estar parlant també de rècord Guinness, es va endur El Grito. El quadre va estar 3 mesos desaparegut i no sabem per què el lladre el va deixar a un hotel al sud d'Oslo, on el van trobar. L'anècdota aquí és que el lladre va confessar que no ho va fer per diners, sinó pel repte, perquè per ell era com un joc. La prova és que abans de marxar del museu va deixar una nota dirigida als de seguretat que deia «Moltes gràcies per la poca vigilància». Menys simpàtic, però, va ser el segon robatori l'any 2004. Aquí 2 homes armats van entrar al Museu Munch a plena llum del dia i van agafar El Grito i una Madonna del mateix autor. Les pintures es van poder recuperar gràcies a que un dels implicats s'ho va repensar i va negociar amb la policia. I no penseu que només es roben quadres. No, l'any 2005 van robar una de les escultures més emblemàtiques d'Henry Moore. Figura reclinada és el seu nom. Lo curiós d'aquest cas és que la peça no era precisament petitona i lleugera. Media més de 3,5 metres i feia més de 2 tones de pes. La Fundació Henry Moore va arribar a oferir una recompensa per si podia recuperar l'obra, per si algú sabia alguna cosa del que havia passat, però res de res. La investigació finalment va determinar que la van robar amb una grua i després va ser fosa i venuda com a ferralla. I aquest cas em porta a fer-vos una recomanació literària. Es tracta del llibre Obra Maestra de Juan Tallón. Aquesta novel·la narra precisament la desaparició d'una escultura de Richard Serra del Museu Reina Sofia de Madrid. Amb un estil que combina thriller i crònica, Tallón explora com una peça de 38 tones pot arribar a desaparèixer sense deixar rastre, molt similar al cas d'Henry Moore i algo que es va preguntar molta gent en aquell moment. Una lectura que fa pensar i que és perfecta per tancar aquesta secció d'avui.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Una vida i una cançó. Avui us parlo d'Eugene Curran Kelly, més conegut com a Gene Kelly, un home que va fer del ball una forma d'art i va transformar el cinema musical amb la seva energia i carisma. Com es va convertir en una llegenda? Doncs comencem pel seu origen a Pittsburgh.
1: How can I be civil when hearing this drivel? It's only for nightclubbing houses.

Eugene Curran Kelly va néixer el 23 d'agost del 1912 a Pittsburgh, a Pennsilvània, en un barri obrer anomenat East Liberty. Era el tercer de cinc fills d'una família irlandesa americana. El seu pare, James Patrick Kelly, era venedor de discos de fonògraf i la seva mare, Harriet Curran, una dona amb ambicions artístiques que va transmetre als seus fills l'amor per la cultura. La família vivia modestament, però la Harriet va insistir que tots els fills prenguessin classes de música i de dansa. En Jean, però, de petit no estava gaire entusiasmat amb el ball. Preferia els esports, especialment el beisbol i l'hoquei sobre gel. Una anècdota que ho resumeix. Quan tenia 8 anys, la seva mare el va apuntar a classes de dansa amb el seu germà Fred i els altres nens del barri es burlaven d'ell dient-li Marieta. En Jean, amb el seu caràcter fort, va respondre amb els punys defensant el seu orgull de noido.

0: quand on est 120 morts?
1: Non!
2: Va créixer en un ambient de ple de música, amb la seva mare tocant el piano i organitzant espectacles locals. Va estudiar a l'Escola Catòlica de Saint Raphael i després a la Peabody High School, on destacava més pels esports que no pas pels llibres. Tot i això, la seva mare el va empènyer a seguir amb la dansa. I als 15 anys ja ensenyava passos als més petits per guanyar uns calerons. La Gran Depressió va colpejar la família i en Jean va haver de treballar com a aprenent de paleta i en una benzinera per ajudar. Va estudiar Economia a la Universitat de Pittsburgh, graduant-se el 1933, però la dansa ja l'havia capturat. Durant els anys universitaris, organitzava espectacles de dansa per pagar-se els estudis. Als anys 20, la família Kelly va obrir una escola de dansa, la Jean Kelly Studio of the Dance, a Pittsburgh, on en Jean i el seu germà Fred ensenyaven claqué i balls de saló. Van formar un duet, els Kelly Brothers, actuant en concursos locals i espectacles de vodevil. El 1932 arriba una anècdota clau. Amb 20 anys, en Jean va coreografiar i dirigir Cap and Ground, una revista musical universitària que va tenir tant d'èxit que va decidir dedicar-se al ball professionalment. Va treballar com a professor de dansa mentre feia audicions i el 1938 va aconseguir un petit paper a Leave It to Me. El 1939 va destacar A The Time of Your Life, de William Saroyan. Però el seu gran moment va arribar el 1940 amb el musical Pearl Joey, on va interpretar un carismàtic antiheroi. El seu ball ple de força atlètica i encant va captivar el públic i li va obrir les portes de Hollywood.
3: A Babbitt met a bromide on the avenue one day, an elder conversation in their own peculiar way. They both were solid citizens, they both had been around, and as they spoke you clearly saw their feet were on the ground.
4: Hello, how are you? How's the folks?
5: What's new?
4: I'm great.
5: That's good.
4: Ha ha, knock wood.
5: Well, well,
4: that's life.
5: What do you know?
4: How's a wife?
5: Gotta run.
4: Oh my.
5: Ta-ta.
4: Olive oil.
5: Goodbye.
2: En Jean Kelly va revolucionar el cinema musical. El 1942 va signar amb la Metro-Goldwyn-Mayer i va debutar en For Me and My Girl, al costat de Judy Garland. Va portar un estil nou, un ball que combinava claqué, ballet i moviments atlètics amb un aire de noi corrent que contrastava amb l'elegància de Fred Astaire. Una història emblemàtica durant el rodatge de Du Barry Was a Lady, el 1943, en Jean es va trencar el turmell assajant un pas arriscat, però va insistir a continuar filmant amb una crossa, demostrant la seva dedicació. El seu primer gran èxit va ser Cover Girl, el 1944, amb Rita Hayworth, on va introduir la coreografia Alter Ego, ballant amb el seu propi reflex, una idea que era innovadora a l'època. Als anys 40 i 50 va brillar en pel·lícules com Anchors Away, del 1945, on va ballar amb el ratolí animat Jerry, i The Pirate, del 48, però el seu zenit va arribar amb On the Town, del 49, que va codirigir amb Stanley Donen, portant el ball als carrers de Nova York. El 51 va protagonitzar An American in Paris, guanyant un Oscar honorífic per la seva contribució al cinema. El 52 va arribar Singing in the Rain, amb cançons com Dancing in the Rain, que es van convertir en una icona cultural. Va dirigir i coreografiar moltes de les seves pel·lícules, com Brigadoon, el 54, It's Always Fair Weather, el 55. Una anècdota. A Singing in the Rain, en Jim va filmar la seqüència de la pluja amb febre alta. L'aigua estava tan freda que va haver de canviar-se de roba cada pocs minuts, però el seu somriure durant la pel·lícula mai no va fallar.

0: out black, that nothing could possibly go wrong. This has been a most unusual day. Love has made me see things in a different
1: way. La discografia de Gene Kelly inclou les bandes sonores de les seves pel·lícules com An American in Paris, Singing in the Rain o Brigadoon, a més d'àlbums recopilatoris com Gene Kelly at Metro-Goldwyn-Mayer. També va aparèixer a la televisió amb especials com Dancing is a Man's Game i va dirigir episodis de sèries com The Bell Telephone Hour. Als anys 60 el cinema musical va decaure, però en Gene es va adaptar. Va actuant a What a Way to Go i dirigint Hello Dolly del 69 amb Barbara Streisand. Va continuar amb papers a Xanadu al 80

va narrar Dutch Entertainment el 74. En la seva vida personal, en Gene era carismàtic, però exigent. Es va casar 3 vegades. El 41 amb Betsy Blair, amb qui va tenir una filla, Carrie. Es van divorciar el 57. El 60 es va casar amb Jean Coyne, amb qui va tenir 2 fills, Timothy i Bridget, però ella va morir el 73. I el 1990, finalment, es va casar amb Patricia Ward, que li va donar suport durant els seus últims anys. Després de la mort de la Jean, en Gene va canalitzar el seu dolor en l'ensenyament, obrint una escola de dansa a Los Angeles. També era un apassionat de la literatura, amb una biblioteca de 5.000 llibres, i va fundar el Gene Kelly Awards per a joves ballarins.

0: Als anys 80, la salut de Gene Kelly es va deteriorar després de diversos infarts. Va morir el 2 de febrer del 1966 a Beverly Hills, als 83 anys, després d'una sèrie d'ictus. Va rebre nombrosos honors, com la Legió d'Honor Francesa, l'American Film Institute Lifetime Achievement Award i el Kennedy Center Honor. Va deixar un llegat en la història del cinema i del ball que és impossible d'oblidar. Ball que inspira alegria i llibertat, un estil que continua influint en coreògrafs i en ballarins d'arreu del món.
1: Moses supposes his toes are roses, but Moses supposes erroneously.
2: But Moses, he knows his toes aren't roses, as Moses supposes his toes to be.
3: Moses supposes his toes are roses, but Moses supposes erroneously.
2: A Moses is a mose.
4: A rose is a rose.
2: A toes is a toes.
5: Hoop-de-doody-doodle.
6: Moses supposes his toes are roses, but Moses supposes erroneously.
7: For Moses, he knows his toes aren't roses, as Moses supposes his toes to be.
0: I una cançó. Tot i que és antiga, canta una jove Judy Garland al film Little Nelly Kelly del 1940, és una cançó preciosa. I ben antiga que era, almenys per als estàndards del jove Hollywood d'aquella època. Singing in the Rain havia aparegut en diversos musicals des del seu debut a The Hollywood Review del 1929, però mai no havia acabat de triomfar. Probablement hauria quedat oblidada si no fos per la tenacitat d'un dels seus coautors. Arthur Freed va començar la seva carrera a Hollywood com a lletrista, escrivint cançons a destall per a la fàbrica de somnis de la Metro-Goldwyn-Mayer. A finals dels anys 30 va ascendir a productor, però mai va abandonar del tot la seva passió per la música. Així, a principis dels 50, després d'èxits com Easter Parade o In the Town, va decidir crear una pel·lícula basada en les cançons que havia escrit als anys 20 i 30 amb el compositor Nathaniel Herb Brown. I el resultat va ser Singing in the Rain. És gairebé impossible escoltar aquesta cançó sense visualitzar-la. Gene Kelly no era un gran cantant, però sabia com fer-se seva una peça, sobretot quan deixava que els seus peus parlessin per ell. Escoltada sense imatges, és una melodia suau i lleugera, però no gaire més. Combinada amb la seva coreografia, però, esdevé absolutament irresistible. Referenciada per tothom, des de Stanley Kubrick fins als còmics britànics Morecambe and Wise, en un sketch del 1976, aquesta cançó segueix sent un símbol universal de l'alegria pura.
8: I'm singing in the rain, just singing in the rain, what a glory.

Hola a tothom, sóc la Júlia Ferrer, dietista nutricionista, i us porto alguns temes que segur que us resultaran interessants. Avui us parlaré sobre proteïnes vegetals. Les proteïnes vegetals fins fa uns anys eren coses rares que només menjaven els vegetarians, però això ha canviat molt. I ara hi ha no només més vegetarians que abans, sinó també persones que no es consideren vegetarianes però que volen incloure a la seva alimentació proteïnes vegetals per no abusar tant de la carn i del peix. Les proteïnes són necessàries. El que no podem fer és, si deixem de menjar carn o menjar poca carn, simplement eliminar-la de la nostra alimentació i no preocupar-nos per què substituir-la. Anem a veure avui, per tant, quins aliments ens poden aportar proteïnes dins del món vegetal, equivalents, per exemple, a les de la carn o al peix. Començaré amb l'aliment estrella, que és també el més conegut, que és la soja. La soja és una llegum, però és de les poques llegums que té una proteïna completa, és a dir, que una proteïna equivalent a la que podria tenir l'ou, la carn o el peix. La soja la podem menjar tal qual, és a dir, com una llegum, com si féssim unes llenties guisades, doncs utilitzar soja, o tots els productes derivats de la soja que ja contenen només la proteïna. El més conegut seria el tofu, que és com si fos un formatge fresc, però elaborat a partir de soja en comptes de llet. És només la proteïna tal qual. És una proteïna del valor biològic, com us deia. El problema és que té poc gust. Per tant, si substituïm la carn pel tofu i no el sabem cuinar o el sabem marinar, probablement no ens agradarà. No perquè estigui dolent, però té poc gust. Per tant, aquí hauríem d'intentar buscar maneres de donar gust al tofu, de barrejar-lo amb verdures, amb salses, de deixar-lo marinar unes hores abans perquè agafi gustos, per exemple, d'alguna salsa, i aprendre a utilitzar-lo perquè sigui agradable a la cuina. Un altre substitut de la carn o de la proteïna animal a base de soja és la proteïna texturitzada de soja. Aquest és el producte que utilitzen els vegetarians per substituir a la carn picada. És un producte que es ven sec i que s'ha de rehidratar abans de cuinar. Es pot rehidratar amb aigua o amb un brou de verdures, per exemple, que donarà més bon gust, i després es cuina com si fos carn picada. Doncs es pot fer una bolognesa, es poden farcir unes albergínies, qualsevol cosa que faríem en carn picada la podem fer amb proteïna de soja texturitzada. Ara és última moda l'heura. Els que esteu en el món d'Instagram i seguiu les típiques comptes de cuina que es parla de productes vegetarians, sembla que només existeixi l'heura i que no ens haguem pogut alimentar abans sense l'existència de l'heura. L'heura és un producte a base de la proteïna de soja, però que ve condimentat, és a dir, porta espècies, porta una mica d'all, porta herbetes, que fa que tinguin un gust molt més bo, i estèticament semblen trossos de pit de pollastre. És a dir, que quan ho veiem en el plat no els dona la sensació d'estar menjant un tofu, sinó que dona la sensació d'estar menjant un pollastre. Una altra de les proteïnes més utilitzades en el món vegetal és la quinoa. La quinoa nutricionalment és molt similar a una llegum, és a dir, s'assembla a una llentia, a un cigró, a una soja, i és també molt ric en proteïnes, en fibra, en hidrats de carboni complexes, i es cuina com si fos pasta o com si fos arròs, però ja ens serveix com a proteïna. És a dir, que el dia que estem menjant un plat de quinoa, no hem de menjar quinoa i de segon plat la carn, sinó que podríem fer un primer plat de vegetal, per exemple una crema de verdures o unes verdures al vapor, i de segon una quinoa amb amanida o també amb més verdures o amb alguna salsa. Segurament també heu sentit a parlar dels beneficis de les llavors de chia. Les llavors de chia no les utilitzem a la cuina com a substitut de la carn, com podria ser el tofu, el tempeh, la heura o la quinoa, però sí que és un aliment ric en proteïnes que podem utilitzar en altres moments del dia per substituir productes càrnics. Per exemple, l'esmorzar. En comptes de menjar pa amb embotit, doncs podríem fer un porridge o un iogurt que contingui llavors de chia. I és una manera d'introduir proteïnes del món vegetal, i a més la chia també té greixos saludables com l'omega 3 i és molt ric en fibra. Per tant, podem millorar la nostra salut i els nostres esmorzars utilitzant chia i deixant anar més els embotits de porc per ocasions més temporals.
Anem a parlar ara de les proteïnes que no són completes. Això són totes les proteïnes que venen dels cereals, com per exemple del blat. Són proteïnes no completes, però no vol dir que no siguin beneficioses o que no les puguem consumir fent una dieta vegetariana que estigui ben planificada.

mengem diferents productes amb diferents aminoàcids, al final, al llarg del dia, haurem ingerit l'equivalent a proteïnes completes. No ens hem de capficar que aquesta ingesta hagi de ser tota dintre del mateix àpat. Això també succeeix quan mengem fruits secs, que també porten proteïnes, o llavors. Per tant, doncs, podem utilitzar fruits secs i llavors com a font de proteïna, sabent que no són completes, però sense preocupar-nos excessivament. I per últim, m'agradaria parlar dels embotits vegetals, com són, per exemple, pues, les hamburgueses vegetals, les salsitxes vegetals o altres tipus de processats vegetals. Aquest tipus d'aliments no els recomano. En primer lloc, perquè molts tenen un nivell molt baix de proteïna, molts es porten doncs, molts midons, molts greixos, i ho comprem pensant que estem comprant proteïna i estem menjant altres coses. En segon lloc, són productes molt processats, que molts cops no són saludables, els greixos que porten no tenen per què ser saludables i són molt rics en sal. Per tant, si volem consumir proteïnes vegetals, no ho fem a base d'embotits i de processats, és a dir, no canviem una salsitxa de porc per una salsitxa de tofu. Canviem per tofu directament o per productes que puguem cuinar nosaltres, encara que ens doni a l'inici una mica més de feina d'esbrinar com fer-ho perquè estigui bo. Si voleu més informació, em podeu trobar a la meva web centrojuliaferrer.es.

Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Sempre es diu que quan hi ha època de canvis, doncs no tothom en surt igual de beneficiat o igual de perjudicat. I cal saber, no?, les especificacions de per què cada canvi doncs afecta més a una gent que un altre, a les revolucions industrials, revolucions socials, i en aquest cas, doncs les que tenen que veure amb en l'economia. I és que hi ha uns estudis, unes recerques fetes per la Universitat de Barcelona i per el nostre convidat, que ens reflexen situacions de qui pot sortir més perjudicat davant d'aspectes com, per exemple, la globalització. I és que avui volem parlar amb el professor Sergi Basco de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona. Gràcies, Sergi, per passar pel programa.
1: A vosaltres.
0: En aquest cas, aquests estudis que heu estat fent, que és una recerca que porta molt de temps, com sempre, s'ha de coordinar amb diverses universitats, perquè si no és com impossible això, no poder fer-ho, sí. Fer uns estudis tan grans, però que venen a reflexar, i ara ens expliques, que hi ha uns determinats tipus de treballadors que fins ara anem a dir que podrien ser dels que a priori estaven més tranquils, com si diguéssim, que ara potser són més vulnerables del que ens podíem imaginar, oi, Sergi?
1: Sí, exacte. Sí, normalment són com dues coses diferents, no? O sigui, per un costat diem, s'entendim a pensar que és si estàs en una indústria equivocada, sortiràs perjudicat o beneficiat.
0: Clar.
1: I aquí on anem és on tu molt bé dius, és que fins i tot a dintre de la indústria, ser un treballador qualificat no té per què ser bo. Uh-huh. De fet, pot ser dolent.
0: Uh-huh. Quan deies això d'unes indústries, per entendre'ns, perquè tots ens fem la idea, és, per exemple, dius, mira, és que vostè es dedicava a fer carrets de fotografia, no?, i ara tot passa a ser digital. Bueno, doncs tota la gent en aquell sector pot tenir un problema. Ara no, ara és no depèn del que faci, sinó de la teva especialització, possiblement, no?
1: Exacte. O sigui, per exemple, pensem amb els aranzels de Trump, sí, que es pot posar al sector de l'automòbil.
0: Uh-huh.
1: Doncs tu podries pensar que si tu ets un enginyer i estàs qualificat, doncs estaràs protegit. Doncs aniria al revés, perquè tu ets un enginyer molt qualificat i molt especialitzat en el sector de l'automòbil. Si el sector de l'automòbil va malament, et costarà molt trobar una altra feina.
0: Clar.
1: I aquí és una mica on tenim, no? O sigui, comparem, per exemple,

0: un treballador qualificat,
1: sí,
0: versus una persona que sigui una secretària, una persona de l'administració. Una persona de l'administració, doncs, estarà molt menys perjudicada que una persona que tingui uns coneixements molt específics i molt qualificats.
1: Diguem que dins d'aquella empresa, per exemple, aquest joc de secretari i de secretària, pot tenir més alternatives a l'hora de dir, mira, traiem d'aquest departament, et fiquem aquest altre, o et movem d'aquesta planta a aquesta altra, mentre que aquest treballador especialitzat, davant de la globalització i de determinada competència, clar, estava qualificat per una cosa. Si aquella cosa no la pot fer, deixa d'estar qualificat per una altra, no?
0: Sí, exacte. De fet, el treball és sobre els efectes de la importació de la Xina, que és on tenim les dades,
1: sí.
0: I pensaria d'això, no? El sector del tèxtil, que és on es van importar més de la Xina. Per tant, si jo soc del sector del tèxtil, abans ho fèiem aquí a Terrassa o a Sabadell, no? I ara ho fem tot de la Xina, ho comprem tot de la Xina.
1: Clar.
0: Què passa a la persona que treballava a la fàbrica de Sabadell? Si és molt especialitzada al sector del tèxtil, no trobarà una altra feina de tèxtil. En canvi, si ets una persona, com dèiem, que de l'administració, doncs pots anar a una altra indústria, que no sigui del tèxtil, però amb la mateixa feina.
1: Mm-hmm.
0: Per tant, tu no cobraràs gaire menys, perquè seràs fent la teva feina de secretaria, però en una altra empresa.
1: Mm-hmm. Clar, això ho heu anat veient a través de molts casos dels últims anys. Veia que l'estudi s'ha englobat en el sector més o menys entre el 93 i el 2015. I clar, això reflexa de que, clar, si per exemple estem dient, no? Aquest cas que ens explicaves, no? Del tèxtil, etc. Clar, si tu dius, mira, és que pot ser que tu estàs molt especialitzat, però la teva empresa, pel que sigui, perquè s'ha equivocat en les decisions, o perquè s'ha quedat sense estoc, o pel que sigui, doncs li ha anat malament i tu t'has de buscar la vida. Bueno, però, clar, et podies buscar la competència que seguia estant, doncs, a Sabadell, Terrassa, on fos, no? Clar, aquí quan tota la, anem a dir, la competència, doncs, està a Xina, per exemple, clar, no t'aniràs a Xina, per entendre'ns, no? És a dir, que ho tens molt complicat per reciclar-te, no? Dins del teu, dins de la teva especialització, oi?
0: Sí, i això és una de les coses que no fa 20 anys deia, no, si ets un treballador qualificat no has de patir per la competència de que vindrà de la Xina o d'altres llocs.
1: Mm.
0: I això és una cosa que estem veient que no, que és al revés, no? Necessitem, com les feines més qualificades poden ser que estan més en perill, i això és un risc. I de fet també ho veiem amb això que de moure't, no? Que és molt més fàcil la gent moure's a indústria que moure's de feina.
1: Fixa't.
0: Perquè, clar, si sóc molt especialitzat, ara no em convertiré d'avui per demà d'un especialista en
1: clar.
0: Tèxtil en un especialista informàtic, no? No és fàcil. En
1: sí.
0: canvi, canviar-me de feina de secretari a la indústria tèxtil, a la indústria d'informàtica, és fàcil de fer.
1: Mm-hmm.
0: No he de fer res.
1: Mm-hmm.
0: I d'aquí venen les pèrdues. Perquè, clar,
1: clar.
0: La gent moure's d'indústria és fàcil, però moure's d'ocupació és molt difícil.
1: Clar, i aquí és on el problema de que la persona, i tornem a juntar-ho amb d'altres factors socioeconòmics, que, Sergi, que són complexes, no? Davant de, per exemple, el jovent a l'hora de dir, no, tu especialitza, fes-te molt bon una cosa, que així el que deies, no? Que tindràs feina tota la vida. Clar, ara tot això que està succeint és que si ajuntem que estem davant d'una revolució que també ve pels temes de la intel·ligència artificial. Clar, les grans revolucions sempre havien afectat el treballador menys qualificat, no? Que és el que pues allò que feien, el que cuidava cavalls, no? De cop i volta doncs s'havia de fer mecànic, no? Perquè ja la gent es movia amb altres transports. Però és que ara aquesta gent que era molt especialitzada superarà també molta feina, perquè hi ha molt sector que s'està substituint per la IA. Clar, la IA i la globalització són com dos atacs molt grans, no? Aquest tipus de perfils.
0: Sí, i de fet, en un treball anterior havíem documentat això, no? Parlàvem de les dues globalitzacions, això era abans de la
1: sí,
0: IA.
1: Sí, sí.
0: I
1: dèiem... Sí, sobretot perquè l'estudi està més basat entre el 93 i 2015, on ja hi havia començat a haver Big Data, però no hi havia l'explosió aquesta,
0: sí.
1: Per tant és comprensible, clar, clar.
0: Sí, aquí era només sobre la Xina, no? Però abans de la Xina podies pensar el que passava als anys 80 i 90, on els treballadors que perdien la feina, eren els menys qualificats.
1: Mm-hmm.
0: I a partir dels 90-2000 també hi ha el tema de la robotització,
1: mm-hmm.
0: no? Que les feines que

0: ara els passen a fer robots que tampoc eren de baixa qualificació, ja era més de feina intermitja. I amb la de la Xina ho acabem de desmuntar-ho, perquè és, fins i tot, mateix, la mateixa indústria, hi ha molta dispersió entre els treballadors. Per tant, has d'anar... Sí, he estat d'acord que què li diria als nostres fills, no? amb què s'han d'educar.
1: Exacte.
0: És difícil, no? O sigui, el que deia és que hauria de ser una cosa com generalitzada.
1: Molt versàtils, no? És a dir, que tinguin molts coneixements, que siguin associatius, no? Que es puguin anar cap una banda o cap una altra, que tinguin molta cintura, com si haguéssim. Perquè, clar, jo, per exemple, els que ja tenim, Sergi, una edat, doncs allò pensàvem... Hi havia qui deia, no, tu estudia idiomes, que això sempre anirà bé. Carai, sí, escolta, va molt bé tenir idiomes, però és que ara et poses un pinganillo, un perdó, i ja et tradueix en temps real. Per tant, ojo peligro, és que és molt difícil, no? Ara s'entén que el jove tinguin aquesta dificultat, però aquest seria un bon mecanisme, no, Sergi? El de buscar aquests coneixements que siguin més transversals, que et fagin poder estar a nivell en més d'un sector o en més d'un tipus de feina, oi?
0: Sí, de fet, als Estats Units tenen una cosa que es diu diccionari de tasques, sí. I per cada feina li donen com tres valors. Un valor rutinari, de quan important és la cosa rutinària de la feina,
1: sí.
0: Quina part és la manual i quina part és l'abstracta.
1: Que bona, aquesta.
0: I el que sí que s'ha vist és que en els anys, això és 2000, les feines més rutinàries són les que s'han perdut més, ja sigui per la Xina, ja sigui per als robots. Per tant, i sembla que les feines que són més segures són les que necessiten una part més important de coses abstractes. Abstractes vol dir haver de raonar, relacionar coses... que són les més complicades. Però les feines més abstractes tampoc són les feines més qualificades.
1: Clar.
0: O sigui, de feines abstractes o que siguin més rutinàries, hi ha feines molt especialitzades, com un metge, un cirurgià, que ha d'associar, no? Si ha d'anar a fer l'operació o ha de relacionar-ho, és difícil. I també a l'altra part de l'àmbit educatiu, com els taxistes. L'Elon Musk està intentant tenir cotxes que vagin sols, sí. I s'ha costat molt, no?
1: Sí.
0: I és perquè no és una cosa tan rutinària com tens un GPS i un ordinador i és i et farà, no? És cada cotxe del costat, cada semàfor, sí. No és tan fàcil d'automatitzar.
1: Són massa situacions imprevisibles, no?
0: Exacte.
1: I aquesta imprevisibilitat, diguem-ne, és el que tu guanyes amb l'experiència i amb la intuïció, fins i tot, també, no? Perquè l'experiència sí que es pot implementar amb molta, molta, molta intel·ligència artificial que va acumulant milions de casos, no? Fins i tot més dels que a lo millor aquell taxista, per exemple, ha tingut. Però sí que tindrà com una intuïció, no? Com un sentit comú, com una cosa difícilment programable, no? Que el farà prendre la decisió correcta en un moment difícil, oi?
0: Sí, i de fet ara el ChatGPT i totes aquestes IA, de moment el que està fent són feines més rutinàries, no? O sigui que estan prenent la feina, serien com els advocats de baixa qualificació, sí, que havien de preparar un cas, això pot fer-ho el ChatGPT. Però ja les feines, haver d'anar davant d'un jutge i raonar per què tu tens la raó, encara costarà que el ChatGPT faci aquest tipus de feina, no?
1: Clar, això, Sergi, des d'un punt de vista de tipologia de professió, a dia d'avui, perquè aquí anem a una velocitat que demà t'hem de tornar a trucar perquè ens tornis a explicar com ha canviat, perquè això va molt ràpid ara. Però a dia d'avui, possiblement, d'això que ens estàs dient, seria que el que està més afectat és allò que abans seria, doncs, l'aprenent, no? O el becari, o aquella persona que està començant, que fa les tasques més rutinàries per després anar creixent dins de l'empresa, no?
0: Sí.
1: Però, clar, si ja dificultem aquest camí, ostres, hi ha un salt important, no?, a l'hora de dir, mira, no, començo a treballar de senior manager. Home, serà complicat, això és molt complex, eh?
0: Sí, no, estic d'acord que no és evident de fer aquests passos, no?, de becari...
1: Sí.
0: La feina de becari no existeix, que no podràs començar de nou a ser un manager, no? Sí, és... no està clar com aquesta transició com s'haurà de fer.
1: Aquí et volia preguntar, sobretot dels estudis, que heu estat liderant i que heu estat i que ara presenteu les conclusions. Aquí hi ha un concepte que a mi em venia al cap i que m'agradaria que ens puguis donar la teva visió, que és que durant molts anys, i clar, jo suposo que aquest període en el que s'ha fet la investigació és on més s'ha accentuat, és com que se li van veure només virtuts, no?, a l'externalització del procés productiu, no?, en molts casos, és a dir, ja no només la mà d'obra, sinó que a més el local i l'estoc, no? Ens és molt més barat tenir-lo doncs a la Xina que no tenir-lo aquí a Europa, per exemple. Però, clar, casos com el de la pandèmia, que també l'estudi, clar, queda previ, va deixar clar que davant de situacions difícils, haver-ho externalitzat tot és un risc molt gran, no?
0: Sí, aquí hi ha com dues coses, no? Una és que sí que ja se sabia que el comerç internacional té aquest aspecte negatiu, que és que pot haver treballadors que hi surten perdent. Uh-huh. Això no és nou. Hi ha un teorema de fa 50 anys, que ja Stoppel Samuelson ja van dir-ho fa molt temps, que això passaria, no?
1: Fixa't.
0: Per tant, sí que el que sabem a la teoria és que el país està millor amb comerç que sense, passa que hi haurà aquestes diferències entre tipus de treballadors.
1: Uh-huh.
0: I això que un govern podria posar un impost als que surten més beneficiats i subvencionar els que surten més perjudicats, mm-hmm, i tots sortirien guanyant amb el comerç. Mm-hmm. Això és així. A la pràctica no es produeix mai, o sigui, no veiem aquests impostos a la gent que surt més beneficiada.
1: Clar.
0: I subvencions, però seria factible. Mm. I el que sí que s'ha de fer és que els treballadors intentin i hi hagin ajudes perquè es posicionin amb les indústries on el país tingui el que es diu avantatge comparativa, no?
1: Mm-hmm.
0: Si amb els taxis no són bons, però són bons fent ordinadors, ens ajudar la gent a que transicioni d'un lloc a l'altre.
1: Està molt ben explicat això, i per això també hi ha tanta ajuda també des d'Europa, no?, dels fons Next Generation, per exemple, no?, d'intentar doncs potenciar, no?, no m'agrada el de reinventar-se, sinó readaptar-se, no?, o anar seguint nous camins, que són coses importantíssimes. Tenim molts canvis per endavant, i com sempre és bo que els professionals, que els investigadors com en Sergi, doncs ens puguin posar dades, no?, puguin donar el que ens pot donar una sensació o una intuïció, doncs que ho reflexem en dades, perquè llavors és la forma de que ho puguem demostrar i que puguem, sobretot, no?, prendre accions, no?, com ens estava explicant de què caldria ajudar, perquè clar, si al final tot ho confiem a les grans aquestes empreses, no?, com pot ser, doncs, bueno, els que estaven el dia de la presentació de Donald Trump, no?, com poden ser els Facebooks, els Metas, els de Elon Musk i tots aquests, doncs clar, si aquests són els que menys impostos paguen a casa nostra quan venen i més sectors s'enduen, doncs caldrà estar molt, molt atent i veure com podem, doncs això, no?, donar viabilitat a aquests professionals especialitzats i que tenen el seu coneixement, la seva experiència, i que no es quedin doncs en el vacío, que seria molt preocupant, ja no només per les persones, que és important, sinó també per l'economia, oi, Sergi? És a dir, a nivell global, això també afecta molt.
0: Sí, no? Sabem que el comerç és positiu, però volem que sigui un comerç que beneficia a tothom, no?
1: Exacte.
0: I això tècnicament és factible. És més una voluntat més política que o sigui, hauries d'entrevistar-me un polític més que un economista per fer això possible, perquè els números hi són, no? Aquestes grans companyies han fet molts beneficis gràcies al comerç, per tant no costaria en principi tant que taxar aquesta gent, no? I que la resta dels que hi perden el treball, doncs que no hi perdessin tant. Mm-hmm. I són números importants. Aquí veiem en les dades que tenim que és un 20% anual del sou que espera any a any. O sigui, entre una ocupació que no estigui massa afectada per la Xina, en aquest cas, sí, a una que ho està molt afectada,
1: sí,
0: la diferència és un 20% del sou anual.
1: És molt.
0: O sigui, que és molt. O sigui, cada any perden, si pensem un salari mínim de 30.000 euros, serien com 6.000 euros cada any i perden els que estan aquí. Van, són molts diners. I sí, és a nou, és de, va malament per l'economia, perquè el que voldria és que aquests diners, en lloc de ser els més rics, que no consumeixen gaire, se'n vagin als més pobres, que són els que consumeixen i produeixen més, al final.
1: El que hauria de ser la... Bueno, el mitjà, no? L'economia mitjana, no? El ciutadà més global, el que hauria de ser més percentatge de la gent, no? Que al final seria

0: sumar molt, no?, d'aquesta gent, i que això és importantíssim. Doncs, Sergi Vasco, el que haurem de fer és que quan entrevistem aquests polítics que els hi demanem coses, també hi siguis, perquè així ens ajudes una mica, perquè necessitem els economistes perquè ens expliqueu i poseu dades allò que és necessari que se'n parli. Sempre aquí tindrem molta curiositat per tots els estudis i informes que feu. Fins la propera, que vagi molt bé.
1: Fins la propera, merci, adéu.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
0: Una setmana més amb ganes de fer-vos propostes i que ens facin també propostes, perquè tenim la sort que ens les fa l'Òscar González, com totes les setmanes. Òscar, benvingut, bona matinada.
3: Molt bona matinada.
0: Doncs això, ara ja que ja estem... Ja estem fixats, estem a...
3: Primer de tot, estimat David,
0: sí?
3: Permeti'm felicitar-lo per les seves medalles a nivell d'equip i els seus... Puc dir diplomes?
0: Sí, jocs de finalistes, sí, diplomes. Sí, sí,
3: diplomes,
0: sí.
3: En participa individual,
0: sí, sí.
3: En el seu... participació
0: al
3: campionat europeu, no?
0: Campionat d'Europa d'atletes màster, o sigui, de més de 35. Deixem un més de 35, que queda més bonic.
3: Exacte. Doncs enhorabona.
0: Sí, sí, merci, t'ho agraeixo. Sí, han estat uns dies, ja estem instal·lats aquí. Em vaig endur l'equipació d'atletisme i la per fer ràdio. És l'avantatge de que avui en dia ens podem a la maleta. Quan vaig facturar la maleta, tant al anar com tornar, la vaig facturar perquè hi havia tot això, i em preguntaven, diu, porta equipaments electrònics? Jo dic, sí. Diu, quins? Dic, si li he d'explicar. Serà difícil d'explicar. M'ha dit, però són bateries? Dic, no, doncs ja està, doncs vinga. Doncs amb això ja es queden tranquils els dels controls, i vam veure molts micròfons i moltes històries, però bueno, l'important és que hem pogut seguir entretenint els nostres oients, i sí, ens ho hem passat bé. A la preciosa i massificada illa de Madeira, que cada cop hi ha menys Madeira i més formigó, però bueno, aquest ja seria un altre tema. Doncs, Òscar, amb ganes de que ens facis propostes.
3: Doncs avui tenim dues propostes aquí de casa nostra, d'aquí de la Península Ibèrica, d'Espanya, com li vulgueu dir. Dues apostes, una més de comèdia, l'altra,
0: sí,
3: doncs, una mica... una dramèdia, podríem dir.
0: Sí.
3: Però que no és ni comèdia ni drama.
0: Mm.
3: Comencem per la comèdia.
0: Vinga, sempre.
3: Una sèrie que va arribar una mica, potser, de tapadillo, realment fins que a Netflix, perquè aquesta és una sèrie de Netflix, una minissèrie que és possible que tingui continuació, perquè té un final obert, en aquest sentit. Dic de tapadillo perquè molts de nosaltres es vam enterar que s'havia estrenat justament el mateix dia.
0: Mm-hmm.
3: Clar,
0: curiós.
3: Si parlem d'un actor molt conegut, però que també mereixia un protagonisme especial, aquest és Luis Zahera.
0: Ni tant, meravellós.
3: Luis Zahera, que l'hem vist a Celda 211, El Reino, on va guanyar dos, per cadascuna d'aquestes pel·lícules, un Goya a millor actor de repartiment. L'hem vist com a eterno secundari a moltes pel·lícules, alguna sèrie també, La Unidad, per exemple. I ja tocava que Luis Zahera fes alguna sèrie, i a més de comèdia, perquè aquí potser no coneixem, si fora de Galícia, no coneixem tant la seva vessant de comèdia còmica. A Galícia sí, per exemple, la televisió gallega, durant un temps, quan era tan conegut, doncs feia imitacions del Feijó, de Núñez Feijó, quan era president de Galícia. I en aquest sentit, doncs, el trobàvem a faltar això, en una viscòmica que, per descomptat, se li dona molt bé. És que a Luis Zahera se li dona molt bé, faci el que faci.
0: Ho fa creïble.
3: Llavors, sí, és un actor molt todoterreno, molt creïble sempre en els papers que fa, i en aquest sentit ha volgut jugar en la comèdia, i ho fa molt bé, amb una sèrie que té un títol molt, molt sintètic. Animal.
0: Vamos allá.
4: Cortaron el gas. Uy, te van a cortar la luz también. No se te puede hundir más, hombre. Estás de mierda hasta las orejas.
5: ¿Qué?
4: ¿Cómo que? No puedes seguir así, Antón.
6: Teníamos aquello pendiente. Los paso la factura esta tarde y...
7: Es que subió todo.
8: Las cosas están muy difíciles.
6: ¡Joder! Sobrina, qué alegría tan grande, ¿qué tal? Una plaza de veterinario. ¿Y dónde sería?
9: Bienvenida al Kawanda.
10: ¡Kawanda!
11: Lo que buscas para las mascotas, nosotros lo tenemos.
12: Peludito feliz, quédate feliz.
13: Un perrito que viene pero...

0: ovejas tenga que le corten los huevetes, ¿tú crees que sale tan contento como el dueño?
1: Como la persona conviviente.
0: ¿Perdona?
2: És despipa.
3: Està molt bé. Era un terreny dins dels, diguem-ne, diguem-ne, sèries sobre professions, que és un subgènere en si mateix, no? Sí. Aquest, Òscar, no el teníem tan tocat, eh?
2: Sí, perquè no conèixer. Aquí a Espanya, fora d'Espanya, sí que hem tingut algunes sèries, però aquí a Espanya, a més recentment, jo no recordo una sèrie que parli sobre veterinaris. Crec que recordar, fa molts anys, que com es deia, l'Anna Duato, sí, en una sèrie que va fer l'Imanol Arias, abans de Cuéntame, a una sèrie a Telecinco, que sempre que es deia Querido Professor, que l'Imanol Arias feia professor en un poble de l'interior de la península, doncs l'Anna Duato sempre que feia veterinària. Fixa. Crec que recordar. No estic del tot segur. Però vull dir que és una professió que tothom que tingui un gos o un gat a casa necessita, és necessari, un veterinari, perquè les mascotes no només són mascotes, formen part de la nostra família. Tots els que hem tingut un gos a casa, o un gat, o un periquito, o potser una iguana, o fins i tot algú ha tingut alguna serp, que això ja és més perillós.
3: Bueno, hi ha gent que té sogres a casa, vull dir, també.
2: Sí, però aquests no van als veterinaris, aquests van a l'inici de capçalera.
3: Ai, sí, sí, total, però no, tot i que alguns sí que creuen que d'això, o gendres, sí, que també ho són.
2: Això van les dues direccions. Nebots que són també una mica animalots.
3: Exactament.
2: No, algun familiar que és una mica animalot. Però bueno, aquests per desgràcia, no van al veterinari, per desgràcia i per sort, perquè els veterinaris, tot el que té que haver amb tothom que tingui un animal a casa sap que és una despesa molt gran.
3: I tant, sí, sí, sí.
2: Gairebé tan gran com mantenir un fill, és a dir, que en aquest sentit, avui dia, qualsevol cosa costa diners. I avui dia en què els animals, doncs, les mascotes, doncs, com deia, formen part de la nostra família, és un mes de la família.
3: Sí, sí.
2: I com a una persona més, anava a dir una persona més, ja ho he dit.
3: Bueno, un membre, com, sí, sí, sí.
2: Com un membre més de la família, els animals, doncs, també tenen problemes. El problema està, potser, i això també la sèrie fa una mica de sàtira, de quan tenim els animals tan dins de la família que potser les aixecam coses que no tenen.
3: Sí, sí.
2: Potser les coses que no tenen són les que tenen els seus amos. I això, és això, un animal, potser veiem en els primers capítols d'aquesta sèrie, que són 9 capítols d'una mitja horeta, que te'ls pots veure en no res, en un cap de setmana a Netflix, que veus el primer i ja vols veure el segon. Doncs, per exemple, en un capítol, el personatge que interpreta Luis Saera, que és un veterinari allà, diguéssim, rural, doncs que comença la sèrie això, que ell es dedica a fer veterinari de vaques, per exemple, d'animals estabularis, però que ningú li paga. Perquè, clar, és que les coses al camp estan molt fotudes.
3: Yeah.
2: I li paguen a menjar, però, clar, arriba un moment determinat i dius, jo necessito pagar factures, no puc pagar factures amb llet i ous. Yeah. Necessito un pernet, diners. I llavors acudeix al seu rescat, la seva neboda, que interpreta la Lucía Caraballo, que és una mena de gerent dins d'aquestes cadenes de botigues per animals.
3: Val, sí.
2: Els que tenen una secció veterinària.
3: Ah, val.
2: Sí, això,
3: una franquícia d'aquestes, eh?
2: Una franquícia, que a ciutats són molt conegudes, a les grans ciutats potser als pobles no tant. Doncs, que es diu Kawanda, que té un nom així molt africà, aquesta franquícia fictícia, òbviament. Llavors, ell comença a treballar com a veterinari. El problema està, clar, que ell està acostumat a treballar amb animals, no amb persones. I, clar, els clients que porten els animalons, en realitat els problemes no tenen els animals, tenen els clients. Perquè, clar, els animals, si té una pota trencada o li has de fer segons quina operació o té un tumor o qualsevol cosa, doncs és fàcil. Però quan tu, com a amo de l'animaló, dius, no, és que el meu gos té depressió. Perdoni, el que té depressió és vostè, no el gos.
3: Ha de lidiar amb animals i humans.
2: Sí, animals de 4 i de 2 potes.
3: Exactament, sí, sí, perquè animals són sentit. Tots. Sí, sí, sí, sí.
2: Doncs la sèrie fa sàtira d'això, el personatge té una mica així, els primers capítols, sobretot, els dos primers capítols, es recorda molt a House. Un House veterinari. Sí, que al principi, clar, ell reacciona amb la seva manera de ser, i clar, la gent s'ofèn, però clar, s'ofèn perquè no estan acostumats a un senyor o un veterinari que els diu la veritat. Que
3: sí,
2: és que,
3: sí, sí, sí.
2: No, el problema no el té el gat o el gos o el peix o el periquito o el que sigui. El problema té vostè.
3: Sí, sí, sí.
2: Que li està diagnosticant problemes que l'animaló no té. L'animaló té altres preocupacions. L'animaló no té depressió. L'animaló no està preocupat. Sí que està preocupat, però no és culpable de que una parella s'estigui separant.
3: Totalment. Sí, sí, sí.
2: Aquestes coses.

0: Llavors, fa sàtira i al mateix temps fa sàtira també de, per exemple, del món rural, en aquest cas ambientat a Galícia. Un món rural que potser de vegades també hi ha unes certes, això, certes màfies, unes certes pràctiques, males pràctiques, direm, en aquest sentit.
1: Seria una mica també on es troben el Doctor House i la segona temporada del Doctor Caparrós, que de ser un metge, diguem-ne, de ciutats, anava al poble i xocava amb les maneres de fer diferents, no?
0: Sí, les mentalitats. També té una miqueta això de Doctor en Alaska,
1: sí,
0: una miqueta per això, la persona de la ciutat que se'n va viure un poble i llavors ha d'adaptar-se a les peculiaritats d'un poble.
1: Sí,
0: però
1: sí.
0: Dir també que avui en dia, per exemple, allà a Galícia, aquest poble, doncs, sembla un poble gran, un poble que té una franquícia d'això, d'una botiga d'animalons, és a dir, que en aquest sentit, avui en dia les coses no són com fa, per exemple, 20 anys,
1: clar,
0: encara internet no estava...
1: Clar,
0: no estava... no estava tot arreu. Doncs aquesta sèrie, aquesta, a priori minissèrie, però jo apuntaria que potser Netflix, vistos els bons resultats,
1: té tant bona,
0: de crítica
1: sí.
0: com d'audiència, encara que l'audiència les xifres les podem albirar perquè no les sabrem, i mai les sabrem, però podria tenir una continuació, una segona temporada, i de fet voldríem tenir una segona temporada, perquè és una delícia veure el Luis Zahera fent comèdia amb aquesta cara seriosa que posa de tant en tant.
1: Sí,
0: i que l'hem escoltat en el tràiler, per exemple.
1: Sí.
0: Només que veieu el tràiler, voldria veure la minissèrie.
1: Jo li em va semblar, crec recordar, que va ser quan va passar pel Cafè d'Idees de la Gemma Nierga, que comentava, diu, escolta, però és que a mi em ve de gust també que em fagin papers de galant, de lligar, de personatges que hagin de donar molts petons amb llengua, no? Una mica, és que, escolta, me toquen uns papers, que vull dir que ja està bé, però...
0: De pres, ja una mica... complicadet, a fer de 211, de
1: sí,
0: polític
1: sí.
0: corrupte al reino,
1: sí.
0: de policia així una mica turmentat a la unitat, de vegades em maten, de vegades em deixen viure, i clar, faig papers molt intensos. Doncs una comèdia, doncs, a més que se li escau molt bé, va estar fa uns mesos al programa del Marc Giró, per exemple, el Late Show, i encara que no m'anuncia aquesta minissèrie, ja se li veia que té ganes de comèdia. El Zahera té ganes de comèdia. A més, si l'heu vist als seus monòlegs que fa gira per tot Espanya, una amiga meva va anar-hi i es patava de riure, en aquest sentit. Doncs tenim aquí tot un còmic, és un actor todoterreno, i en aquest sentit teniu Animal a Netflix, una sèrie, de moment minissèrie, veurem si tindrà continuació, 9 capítols, bitxaureta, una miqueta menys, segons d'ells, que arribes a casa per la nit després de la feina i és ideal per desconnectar.
1: Fantàstic aquesta primera proposta que ens explicava l'Òscar, que tenia, diguem-ne, el gènere, la temàtica molt definida, i ens avisava que la segona potser no quedava tan clar quin tipus
0: potser
1: de...
0: No, a priori fa una mica de comèdia, però no és una comèdia de ha-ha-hi-hi-hi, una comèdia més costumista, podríem dir. Una comèdia que té a veure amb el món dels toros.
1: Anda.
0: Però val a dir que no veurem cap faena, no veurem tampoc el sacrifici dels pobres animalons a una plaça de toros, però sí que té a veure el món que envolta els toros. L'excusa és molt senzilla. Un noi que interpreta Ricardo Gómez, que està fent oposicions, i per les nits agafa el taxi del seu pare i, doncs mira, es guanya la vida. Mentre estudia oposicions, doncs per la nit fa carreres. Llavors, una nit, de sobte, puja en el seu taxi doncs els membres d'una quadrilla que han de portar a un dels seus cap a l'hospital perquè ha tingut un accident. Llavors, el món de la tauromàquia és molt supersticiós. Molt, molt supersticiós. Llavors, consideren que, hòstia, aquest taxi o el taxista ens dona sort. Doncs a partir d'aquí decideixen contractar-lo com el conductor que portarà el torero de la quadrilla a la seva gira durant la temporada taurina per tot Espanya. Aquesta sèrie té un títol que ja, a més, fa joc. Es un joc de palabras justamente amb el que estaban explicando. Y así titula La Suerte.
2: Mi hermano te quiere a ti, porque lo ha traído suerte.
3: Y él ahora mismo
2: lo que necesita es la suerte.
3: Y tu taxi.
4: No, no se puede fumar en el taxi.
5: A la plaza.
6: Venga, arranca ya.
4: ¿Dónde vamos?
6: ¡Al hospital, hostia! ¡Mira para adelante!
7: ¿Qué estudia?
4: Una oposición.
8: ¡Hola, mi gente buena!
4: En tu taxi tiene que ser, papá.
5: ¿Pero por qué?
4: Porque les da suerte.
9: Venga, niño.
6: ¿Pero tú qué carajo estás haciendo?
10: ¡Este es el tío que va a traer buena suerte!
6: ¡Tú estás muy loco, eh!
3: Se acabó la fiesta. David tiene que estudiar. Va a ser procurador. Toma, procura que David se saque su oposición. Para llame para atrás, ¿no?
7: Vale, ¿a mí quién me paga?
9: Una tarde mala es la que te permite tener una tarde buena.
3: Y yo me expreso con el capote.
1: Està curiós, home. Jo sí que li veig, no? Com a mínim, aquesta intenció de que tinguis algun somriure, no? Alguna situació i tal. És però, el que dius, no és...
0: No és pròpiament una comèdia, com deia. No, té tocs de comèdia. Sí, o, per exemple, com comentava això, és la superstició que envolta el món de la tauromàquia. A veure, és una sèrie que, independentment de que siguis pro-taurí o antitaurí, això és secundari.
1: Sí,
0: jo soc antitaurí, és a dir, que a priori hauria de ser una sèrie que diria, oi, és que potser fan una defensa de la tauromàquia. No. No està fent ni una defensa ni una condemna de la tauromàquia. De fet, el personatge del taxista, ell ho diu clarament, és que jo no me gusta los toros, soy antitaurino. I, de fet, al llarg de la sèrie, minissèrie, que són 6 episodis, d'uns 35 minuts, més o menys, algun de 40, doncs, constantment, clar, com que està fent de conductor de la quadrilla i del torero, doncs sempre li donen entrades perquè vagi a veure la faena del diumenge, però ell mai hi entra. No, jo us porto, però és que a mi això dels tous no m'interessa. Anava a dir això que el món de la tauromàquia és molt, molt supersticiós. Si heu vist, per exemple, això, doncs, seqüències de toreros que s'estan preparant, per ells és tot un procés abans d'entrar a la plaça. Sí, tenen 50.000 verges, imatges de verges, crucifixos, creuen en tot el que té a veure amb el cristianisme més, diguéssim, de religiositat popular, i a més són molt supersticiosos. Llavors, per exemple, com que els hi dona sort, han salvat a un de la quadrilla que han portat a l'hospital amb el taxista, consideren que el taxista i el taxi els hi dona sort, i per això el contracten. Hi ha una seqüència al final del segon episodi, el segon episodi en particular, en què el protagonista, el taxista que l'interpreta Ricardo Gómez, Carlitos Alcántara, de Cuéntame, doncs, que val a dir, no tapeu de micro, que en Ricardo Gómez ja fa temps que s'ha tret de sobre l'etiqueta d'estar encasellat com a Carlitos Alcántara.
1: Estic bastant d'acord.
0: Ha fet més coses, ha fet La Ruta, per exemple, a Artes Player, està fent aquesta de La Suerte, ha fet pel·lícules, ell mateix ha dirigit alguna pel·lícula, algun curtmetratge, és a dir, que ell, als seus 30-31 anys, intenta anar més enllà d'un paper que va fer famós des de ben petit, però que ell mateix va marxar de la sèrie abans que acabés. Doncs hi ha una seqüència al segon capítol en què ell, per aquestes curiositats de la vida, es troba la montera del torero, i això que l'agafa, la comença a mirar, i sense adonar-se compte se la fica al cap. I surt un membre de la quadrilla, però què haces? Que vas a dar mala suerte al maestro, quítate eso ahora mismo. I clar, es monta un escàndol que ha de sortir fins i tot el mestre torero per defensar-lo. El mestre torero l'interpreta l'Oscar Jaenada en un paper que li va molt bé. Llavors, entre tots dos personatges, doncs, vulguis o no vulguis, es va creant doncs una mena d'això, de química, sobretot interpretativa entre els dos actors, que a priori sembla que quan van fent el càsting no us ho esperaven, però perquè a més l'Oscar Jaenada i el Ricardo Gómez són de dues generacions diferents.
1: Sí, sí.
0: El Jaenada té 50-51 anys, el Gómez té 30-31.
1: Però Jaenada, déu-n'hi-do, el bé que es conserva, també.
0: Sí, el Jaenada, clar, sí. És que també com ha fet la carrera a les Amèriques, amb sí, sí. Una sort més o menys desigual, però bueno, ell també està en una etapa que ell fa el que vol.
1: Sí.
0: Els papers que li donen la gana. I aquest paper li escau molt bé.
1: Molt bé,
0: perquè això, un torero així una mica circunspecte, òbviament un torero que és supersticiós, no tant com els membres de la seva quadrilla, que es preocupa per això, pel seu conductor. No, dejadle, a ver, él es opositor para el procurador. Dejemos que oposite y que procuremos que estudie. Llavors, constantment, al llarg de la sèrie, vete a estudiar. Ara no m'acordo com es diu el passo. David, vés a estudiar. Bueno, el torero li diu David. Els membres de la quadrilla, clar, quan agafen el taxi per primera vegada, es fixen en el nom de la llicència, que és el seu pare. I constantment li diuen, José Antonio, encara que sigui David. Doncs això. També hi ha una altra seqüència molt divertida, que sembla que és el capítol tercer o quart, ara dubto. Doncs que estan allà tots dos personatges prenent un cafè, i saps això, que a mi em va passar el cap de setmana passat a una cafeteria de Jaén, que com ho vas trobar, doncs que els sobres de sucre tenen frases fetes. Doncs comencen a mirar tots dos les frases fetes, comencen a recitar-les, això de... Això, refranys. Sí. Qui anà bona bo s'arriba, s'arriba bona sí, cosa sí. Mare cobija. O frases això de filòsofs.
1: Sí.
0: Llavors, resulta que això és un cafè que estan prenent abans perquè estan a Benidorm i l'alcaldessa de Benidorm vol inaugurar una escultura del torero allà a la ciutat.
1: Mm.
0: I llavors li diu, bueno, maestro, digue unes paraules. I el maestro comença a repetir les frases dels sopes de sucarí.
1: Està molt bé. Jo, la trobo... Mira, m'està agradant. Per com me l'estàs plantejant, m'interessa. Em sembla
0: interessant. Sí, perquè és això, perquè tothom pensaria és una sèrie que parla de toros. I què?
1: Mm.
0: A veure, l'Albert Serra ha fet una pel·lícula sobre toreros. I em sembla a mi que l'Albert Serra una miqueta antitaurisi que és. Però ell té la curiositat per saber què envolta el món de la tauromàquia. Mm. I això, aquesta sèrie, més o menys, és un procés paral·lel a la pel·lícula d'Albert Serra.
1: Sí.
0: No és que un s'hagi influenciat a l'altre. Coses paral·leles. Doncs aquesta sèrie, que és creada pel Paco Plaza, en un gènere que a priori no és el seu,
1: mm-hmm.
0: ja sabeu que el Paco Plaza fa pel·lícules de terror,
1: sí.
0: de psicològic,
1: mm-hmm.
0: i el Pablo Guerrero, tots dos, han creat un grup de guionistes, han dirigit els capítols tots dos, i han fet una sèrie que parla d'això, de coses que envolten la tauromàquia. No veurem, només surt un toro a tota la sèrie.
1: Mm-hmm.
0: I un toro que s'apareix en una situació que no és dins d'una plaça de toros. No veurem cap faena, no veurem cap estoque allà liquidant el toro, no veurem sang, no veurem banderilleros i banderilles. Sí, és una sèrie que no li interessa mostrar una corrida de toros.
1: Mm-hmm.
0: Li interessa... d'això, doncs, parlar una miqueta que envolta el món de la tauromàquia, com afecta, per exemple, les famílies dels toreros, què passa quan un torero és agafat per un toro. O sigui, aquesta situació de, bueno, sobreviurà, no sobreviurà, la incomoditat dins de la quadrilla, de les quadrilles, el temps d'espera de si el torero ha viscut o ha sucumbit a les ferides. Això parla també la sèrie, parla de com afecta també les famílies, les dones dels toreros, els fills dels toreros, doncs que el seu pare sigui un matador, que pot morir en qualsevol moment que surti a la plaça.
1: Sí, sí.
0: Sí. Parla del que significa també les relacions familiars, és a dir, el germà del torero, de l'Òscar Jaenada, és el seu representant, l'interpreta l'Òscar Igares, que, com sabeu, ha sigut torero, i ara fa temps ja que es dedica a fer d'actor. I força bé, val a dir, l'Òscar Igares, la seva carrera cinematogràfica, déu-n'hi-do, no l'està fent malament. Doncs clar, això, quan el teu germà és al mateix temps el teu representant, també hi ha coses que són complicades.
1: Sí.
0: El que significa també per una ciutat petita doncs, que la figura més important sigui un torero. El que significa per l'economia local. El que significa, per exemple, per això, per segons quines comunitats autònomes, Andalusia, Extremadura, en què el món del toro és tota la indústria, diguéssim.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: És a dir, que és una sèrie que es planteja moltes coses. No tracta tampoc de profunditzar massa en detall, perquè són capítols d'això, 35, 30, 35 minuts, 40, el darrer, potser. És que en aquest sentit és una sèrie que ens parla del que envolta el món de la tauromàquia, d'aquesta suerte, que més mai m'he dit això, ja sabeu que la suerte és una frase feta dins del món de la tauromàquia. Maestro, que tenga usted suerte. La suerte que ha tenido el torero. En aquest sentit.
1: Clar, és que és una sèrie que... És un tema interessant, perquè s'ha estudiat molt, també, des del punt de vista de la neurociència.
0: Tu pots ser antitaurí perfectament i pots gaudir d'aquesta miri.
1: Absolutament, absolutament.
0: Absolutament, perquè les coses no són blanc o negre. Jo, tots tenim, els que som antitaurins, en major o menor mesura, tots tenim una posició molt contrària autònoma, que considerem que és una aberració.
1: Mm.
0: Però això no impedeix doncs, que ens posem a la pell de la gent que viu de l'autonomàquia.
1: Sí.
0: Podríem fer això una crítica de per què segons quines províncies, quines comunitats autònomes, quins governs continuen finançant una festa nacional, com diuen, que significa això, que és una aberració pels animals, això, la relació entre tauromàquia i cultura. És que això és cultura, bueno... Potser fa 200 anys era cultura, avui en dia és una altra cosa. Però al marge d'això, la sèrie paga la pena perquè ens permet copsar el que significa la tauromàquia i fer una miqueta de comèdia, però també una miqueta de drama.
1: Doncs aquestes són les dues propostes que ens ha fet avui.
0: M'oblidava. Sí? Aquesta sèrie, la suerte la teniu a Disney Plus.
1: Doncs a Disney Plus, aquestes són les dues propostes que ens ha fet l'Òscar, a qui agraïm una setmana més, que ens porti teca de la bona. Òscar, cuida't molt i fins la propera.
0: Fins la propera.
7: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: sempre es diu allò de que, bueno, que almenys tinguem salut, no? I molts cops entenem la salut com la manca de malalties, de coses complicades, i evidentment és així. Però també la salut, tenir un bon benestar, té molt a veure amb el fet de no sentir dolor, perquè el dolor és el que ens incapacita en moltes ocasions. I per això hi ha molts professionals que ens parlen de la importància de comprendre el dolor i d'intentar, doncs, ficar totes les eines possibles per alleugerir-lo al màxim possible, al marge del diagnòstic del que generi, no? I a motiu del Dia Mundial contra el Dolor, doncs hem pensat que estaria molt bé poder parlar amb l'Olga Borau, que és fisioterapeuta i doctora en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, màster en esport sostenible i benestar. Està. Moltíssimes gràcies per passar pel programa, Olga.
1: Hola, gràcies a vosaltres.
0: Ella és docent també del grau de fisioteràpia de la Facultat de Ciències de la Salut del campus de Manresa, de la UBIC, UCC. I aquí, Olga, el que és important i el que cal que tinguem molta consciència és de no infravalorar el dolor. És a dir, entendre que és una cosa que la gent no se l'ha de quedar. No ha de conviure amb el dolor per ser, sinó que ha d'intentar, doncs, poder trobar-hi una solució, no?
1: Sí, correcte. És que vivim en una societat que a vegades ens hem oblidat del que és sentir-nos bé, no? Anem arrossegant moltes coses i les arrosseguem nosaltres i no les diem en veu alta, o com que l'entorn ja és una cosa normal, doncs bé, ja em deu tocar, no? Ja em toca. Clar. A vegades la frase és aquesta, m'ha sortit així.
0: Jo entenc que és com tenim un percentatge de... Bueno, és normal, no? Entren dins de... Són coses de l'edat o són coses de l'activitat física que faig, laboral, afectiva, etc., no? De situacions de la vida, i que ja és normal que em faci mal, no? Però, clar, aquí ja tenim un problema de que ens costa. Comenteu que una de les problemàtiques ve precisament en que expressar el que és tinc dolor, no? Que és molt subjectiu, no?
1: Clar, el dolor al final és una experiència personal. No podem dir qui té més o menys dolor perquè és individual i absolutament això, no? De la persona, com ho sent, com ho viu. Llavors, parlar-ne fa també evidenciar una sèrie de coses, i no parlar-ne també és una altra manera de viure aquest dolor, no? I sobretot a l'entorn que tenim o la situació social, persones, tot el que tenim al nostre voltant influencia moltíssim, no? També la nostra vivència del dolor.
0: Nosaltres tenim aquí al programa una companya que té problemes de dolors crònics, incapacitius pel tema laboral, i un dels problemes principals amb el que es troba és que sembla que tot vagi a buscar un diagnòstic, no? És important trobar el motiu, evidentment, però mentre es troba aquest motiu, hem d'entendre que això ja està sent incapacitador, no? I això són coses molt complexes, no? D'entendre i que cal que li donem veu, no, Olga?
1: Clar, és que més enllà de qualsevol consulta mèdica, evidentment, amb el professional sanitari en el qual s'està duent a terme tot el seguiment i tractament de les causes possibles d'aquest dolor, això no ho descartem mai,
0: exacte,
1: exacte. És evident que això hi és. Hi ha l'altra part, que és la vivència pròpia del dolor. I el que sabem, i la ciència sap perfectament, és que el fet com afrontes aquest dolor, el fet com el vius, el fet com fas les coses malgrat el dolor, són superimportants a com percebem també aquesta experiència, que pot ser molt més elevada o molt més intensa si no trobem aquests punts de suport i de reconeixement del nostre entorn. I a vegades aquesta modulació d'aquesta sensació del dolor depèn sobretot també d'això, no? De com ens acompanyen, de com el podem expressar, de com podem fer malgrat el dolor. I això és molt important d'entendre-ho.
0: Exactament, malgrat el dolor, perquè em recorda, Olga, una mica el que passa amb l'ansietat, no? Que en molts casos l'ansietat, doncs, és impossible d'eliminar, perquè fins i tot té un punt de necessitat. El problema és quan aquesta ansietat

0: Doncs és incapacitat, no? No et deixa fer coses, i aquí és quan s'ha de, quan ens hem de posar més activament. El dolor, clar, i clar que pots seguir en molts casos, en d'altres no, doncs seguir treballant, etc. Si ningú diu que deixis la feina, sí, ho pots fer. El problema és que tinguem eines, no? Que tinguem formes de poder, doncs, accedir als professionals per poder trobar mecanismes que ens vagin anant bé, no? Això és, hauria de ser com hem d'empoderar el fet de no patir dolor, no?
1: Correcte, clar, és que vivim això, no? La societat de la pastilla. La pastilla m'ho traurà tot. Mm-hmm. I no tot s'explica amb la pastilla. Moltes vegades aquesta experiència no sí té a veure amb alguna patologia que s'explica amb el propi cos, la biològica, que diem,
0: sí, sí.
1: Però en moltes altres hi ha tot aquest entorn de la persona psicosocial que exacerba moltes coses, no? I el fet aquest de que una persona pugui comunicar i que se senti acceptada i validada amb aquesta percepció farà que la situació d'estrès que aquella persona sent disminueixi. Mm. I només així ja fem baixar aquesta sensació de dolor.
0: Clar, perquè tota aquesta sensació va sobre un dolor que és real, físic, no? I a partir de tot això són capes que encara fan... És com posar el dit a la llaga, no? És a dir, que encara fa més... Ho dificulta més, no?
1: Clar, és que el dolor, al final, pot influir de moltes maneres. Hi ha gent que, malgrat el dolor, té una vida més o menys, diríem, normatitzada. Mm-hmm. Per dir-ho, fiquem
0: sí,
1: aquesta paraula.
0: Sí.
1: Però altres veuran influït el seu aspecte més social en l'entorn laboral, que sí. Dirà, ostres, doncs no puc fer tot això, el dolor no em deixa fer tot això. Si en el teu entorn laboral no et fan un, no sé com dir-ho, un acompanyament de dir, pots fer això, anem a buscar altra manera. Sí. Al final, a lo millor, ja fec un exemple molt enllà, això pot repercutir en una pèrdua de la teva feina.
0: Sí, sí.
1: I això pot repercutir en un tu sentir-te que no ets una persona prou vàlida per...
0: Aquí.
1: I això, al final, no deixen de ser amenaces i amenaces que el teu cos va agafant, i aquell dolor és una espiral, més que un cercle, que va ser una espiral, no?
0: Sí,
1: que
0: sí,
1: porta a empitjorar i empitjorar. I a vegades és tan simple com validar, de dir, d'acord, jo això t'escolto i intentem veure per què ho sents així, i intentem veure quines eines i recursos tenim per poder, no, afrontar tot això.
0: Em sembla molt, molt interessant això que ens expliques, Olga, perquè caldria que els professionals poguéssiu com emetre, per entendre'ns, clar, parlant, entenent la subjectivitat, però entenent, poder emetre, doncs, uns certificats per ajudar a comprendre aquestes situacions, perquè laboralment, i aquest és un problema que anaves apuntant ara en el que ens deies, Olga, tenim massa associat a l'èxit, no? A treballar sense fi, no? És a dir, a lluitar, tienes que luchar por tus sueños, i totes aquestes coses, que està molt bé sobre el paper, però sempre i quan, o allò que es diu de ser la millor versió de tu mateix, sempre i quan allò no afecti a la teva pròpia felicitat, no? Perquè si estàs... és a dir, és anar tirant amb una motxilla que pesa moltíssim, no? I que, va, jo puc amb tot, perquè aquesta competitivitat no em puc mostrar feble, no? I aquest problema de no poder sentir-nos febles, perquè és com una debilitat, en lloc de simplement com una característica, no? Que, mira, jo és que puc rendir molt, però no puc aixecar cap pes, per exemple, no? O puc rendir molt, però necessito estar asseguda, o puc rendir molt, però necessito que alguns dies pugui teletreballar, perquè em canso més si em desplaço. Aquestes són els elements que hauria de portar a l'entorn laboral i familiar, no, per exemple?
1: És complexa, és molt complexa, perquè tornem-hi, al ser una experiència personal i absolutament individual, clar, certificar que el meu color blau, per dir alguna cosa, el blau del cel que jo veig és diferent que el teu, segur, no?
0: Clar.
1: Llavors, hi ha coses que... Però simplement és escoltar-nos.
0: Sí,
1: jo crec que en els professionals de la salut el que hem de tenir és espai per escoltar, per validar, per donar aquesta veu a la persona que expliqui com relat. Perquè és això, torno a dir, al final tenim moltes situacions estressants al nostre dia a dia, ja sigui perquè no arribo a la feina, perquè no seré bo fent això que deies de la competitivitat, perquè no seré un bon puntal de la família, perquè no podré sortir amb els amics, perquè... I tot això són inputs que ens anem posant al damunt sense voler-ho, perquè és la vida que vivim, i totes aquestes situacions estressants, i això aquí la ciència ens ho dona, pesen molt davant d'aquesta augmenta la sensibilitat d'aquest dolor.
0: Clar.
1: Llavors, si

0: som capaços d'eliminar aquestes pressions, total, en el sentit que sigui. Per tant, el que necessitem és saber-les, entendre-les i donar-hi aquest punt de recolzament i de, no sé, de canvi. A vegades és una estratègia, és un, no sé, és sí, un sí, algo. Alliberar això, a vegades, el que fa és que la pròpia modulació del dolor sigui diferent.
1: Clar. Clar, clar. És com això que dèiem, no? Doncs t'has cremat en una zona, doncs el mal el tens, però si et toquen et fa més mal. Si evitem, no?
0: Aquest és normal, eh? Clar, cuidado.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Té una resposta de supervivència. Mm-hmm. I aquest dolor de em cremo i aparto la mà té tota la lògica del sentit, sí, només sí, faltaria.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. No, però per això dic en el sentit d'evitar situacions en què et pugui tocar allò que està sensible, dic físicament o internament, és igual, en el sentit de que evitem, no, el màxim de situacions en què jo encara et generi més problemàtica. I és que, en el fons, vivim ara en un moment, Olga, en què, això que dèiem, no, de l'èxit, però també, clar, si tu a l'hora de penjar una fotografia a les xarxes socials, doncs posaràs un moment de felicitat, un moment de tal. I hi ha com cert... comprensible, perquè a més ho visc en aquestes persones que conec, que tenen aquests problemes, que... hi ha un moment en què hi hauria la por a mostrar-se això vulnerable, a dir, doncs mira, avui no puc anar a treballar, avui em trobo malament, avui tinc un mal dia. Doncs si normalitzéssim més, que és una feina que hem de fer tots, entre tots, normalitzar que no tots els no pengem només els bons moments, doncs també entendríem, doncs, que hi ha aquestes realitats. I el fet de poder parlar-ne, de compartir associacions que visibilitzin, o els professionals de la salut, en el vostre cas, doncs fa que entre tots en tinguem més aquesta, diguem-ne, escolta activa, no només en l'entorn, com bé ens explicava l'Olga Borau, de laborals i professionals, sinó també en el nostre dia a dia. Perquè, poso un exemple senzillet, Olga, però que entenguem tots, no només és un tema laboral. Si som un grup d'amics i amigues i diem, que farem una excursió, i la persona aquesta, doncs mira, al final no vinc perquè em trobo malament. Entenguem-ho, entenguem-ho i fem tot el possible perquè pugui venir, o perquè ho movem un altre dia, o perquè sigui, no diguem allò de com és que no ha vingut, no, posem-nos a la seva pell, això és l'important, sí, sí. Olga?
0: No, correcte, és que és l'entorn de la persona en general.
1: Sí, sí, sí.
0: Persones que pateixen, segur, en tenim cada vegada amb el moment social que ens trobem, persones que pateixen de a veure si a final de mes podré arribar a tot el que he d'arribar.
1: Totalment d'acord.
0: Llavors, clar, tot això són... doncs aquestes pressions, que a vegades són simplement el fet de no puc anar amb els amics o he de fer un dia de baixa de la feina, però altres seran no em puc permetre fer baixa de la feina, i tot això doncs va cap a un altre sentit. Vull dir que la pressió social, del moment social que vivim,
1: sí.
0: també ens indueix a estar molt més preocupats amb certes coses, i és veritat, les xarxes no ajuden. Tornant al principi del que comentaves ara, les xarxes i el que, evidentment, volem mostrar lo bonic, perquè l'únic que ens trobem per casa, doncs no ajuden, no? I totes aquestes pressions afegides, ja siguin doncs d'amistats, de l'entorn més familiar, de l'entorn laboral, del propi socioeconòmic que tenim, doncs poden ser elements que ens porten a sentir més intensament, perquè el sistema està molt més en alerta.
1: Clar, clar. I veig molt paral·lelisme en tot el que ens està explicant amb l'Olga, amb el que molts cops comentem des dels professionals de la psicologia, que és la importància de validar les emocions, no? Mm-hmm. Quan algú està plorant, el pitjor que li podem dir... Soc molt pesat amb això, els meus oients ja sé que està molt pesat, però és que és important que ho tinguem clar, que si algú està plorant no li diem no ploris, perquè què més voldria aquella persona que no està plorant en aquell moment? Què més voldria? O sigui, ja ho sé, però ara necessito això. Doncs a la persona que està sentint dolor, comprenguem el que està passant, perquè si fos per ella seria la primera persona que voldria estar...
0: No crec que ningú vulgui sentir dolor.
1: Correcte, per això dic que vull dir que si no pot anar a un lloc, si no pot fer una cosa, no és perquè no vulgui, i per tant és tot el contrari, ens hem de posar a la seva pell, i potser nosaltres tenim una part de responsabilitat de saber adaptar-nos i tenir cintura, i tenir capacitat per acompanyar en aquestes situacions.
0: Sí, jo crec que simplement des dels professionals de la salut o simplement des de la persona que conviu amb nosaltres o del nostre entorn, és parar l'orella, escoltar, entendre per què ho viu d'aquella manera, i a vegades simplement és dir, d'acord, com ho podem fer, com et puc ajudar.
1: Exactament,
0: no?
1: Exactament. I això ja farà una mica, Olga, amb això.

que ens deies, eh? Ja farà molt perquè aquest dolor no vagi més, que és l'important com a mínim. Ha estat un plaer poder escoltar l'Olga Borau. Molt

I aquesta edició especial de Nits de Ràdio Verano arriba a la seva fi. Espero que tingueu un dia fantàstic, que gaudiu, encara que us toqui treballar o no, doncs gaudiu d'un dia que sigui espectacular. Nosaltres ja sabeu que tornarem quan sigui el mes de setembre, ja estem agafant energies i ganes per acompanyar-vos, però us volem aquests dies d'estiu acompanyar amb el millor de la temporada, la de gent que ha passat pel programa, i us anem recordant. Que tingueu un dia fantàstic, adeu-siau.

0: i al final els diferents títols de campió d'Espanya en diferents distàncies doncs, es correspon a aquesta evolució diguem, natural de distàncies més curtes a distàncies més llargues.
1: El Carles Castillejo és un dels noms propis

0: historia de España, con 47.000 hectáreas arrasadas. Aunque durante la tarde de ayer se consolidaron algunos tramos y la evolución ha sido más favorable, todavía permanecen activos varios frentes y existe riesgo de reactivaciones.
1: El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha confirmado que se mantienen las 16 localidades desalojadas y que la decisión de realojar a los cerca de 40.000 evacuados será bajo la condición de máxima seguridad. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que se va a aprobar este martes en el Consejo de Ministros la declaración de las zonas dañadas por el incendio como gravemente afectadas por la emergencia. Onda Cero Ávila, Elena Rodríguez.
0: Evolución relativamente favorable del incendio que ha arrasado los valles del Alberche y del Tietar en ambas zonas, todavía con frentes activos, aunque los trabajos de las últimas horas no han estado exentos de dificultad. Se han conseguido resultados evidentes, consolidando gran parte del perímetro que estaba desestabilizado. Por sectores, el asistente al director técnico de extinción, José Miguel Gutiérrez, concentra la preocupación en la zona de Mijares.
2: Mijares, que es la parte más activa del incendio, desde el puerto de Mijares hasta Casavieja. Hemos estado asegurando un cañón bastante peligroso. Esperamos que la evolución sea favorable.
0: Eso en el Tietar, en el Alberche, donde comenzó el fuego, se focalizan los esfuerzos en el bosque milenario del Castañar del Tiemblo.
3: El incendio forestal declarado en la Vall d'Uixó mantiene desalojados numerosos municipios urbanos de la provincia de Castellón. La emergencia ha provocado hasta el momento la evacuación de alrededor de 18.000 vecinos, mientras los habitantes de Bechí, Onda y la Vall d'Uixó permanecen confinados. El fuego sigue fuera de control y ha calcinado más de 6.000 hectáreas, aunque parece que las labores de extinción empiezan a dar resultado. Onda Cero Castellón, Juanjo Tobar.
4: La evolución meteorológica será decisiva durante las próximas horas. Más de 400 efectivos han trabajado durante toda la noche y a primera hora se han sumado más medios aéreos. El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, situaba el perímetro del incendio en 48 kilómetros.
5: Está situado en 48 kilómetros de perímetro y aproximadamente 6.500 hectáreas. Como todos ustedes saben, esto es una estimación preliminar y tenemos que esperar a que esté completamente extinguido para hacer una valoración real.
4: El CECOPI volverá a reunirse a las 10 para evaluar la evolución del incendio. A mediodía está prevista también la llegada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la zona afectada. Mientras tanto, el SEPRONA de la Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer el origen del incendio, el cual parece no haberse producido por causas naturales.
1: Francia, el incendio en la provincia de Gironda permanece activo después de arrasar 42.000 hectáreas y obligar a evacuar a 250.000 personas. Un total de 240 viviendas han quedado destruidas, aunque por el momento no hay constancia de víctimas civiles. Corresponsal en París, Álvaro del Río.
6: No hay precedentes recientes de un incendio en Francia tan devastador e incontrolable. En casi cinco días el fuego ha arrasado en la región de Gironda más de 42.000 hectáreas y las llamas se encuentran a solo 15 kilómetros del área metropolitana de Burdeos, aunque de momento no se contempla evacuar la ciudad. Sí lo han hecho localidades cercanas. En total, 220.000 personas han sido desalojadas y sin visos por ahora de poder regresar a sus hogares ni a sus trabajos, según la delegada del Gobierno en esa región, quien desaconsejaba también a los turistas viajar allí. Pido seriamente a los turistas que no vengan a esta región de Gironda, al menos hasta que no se haya estabilizado el incendio, e invito a los turistas que ya están aquí a que elijan otros destinos. No estamos a salvo de que esto pueda agravarse y tengamos que acelerar las evacuaciones. 4.400 efectivos entre bomberos, militares, protección civil y gendarmería intervienen en las labores de extinción que podrían complicarse con una nueva ola de calor en los próximos días. El que sí ha podido contenerse es otro incendio, el de las Landas. Emmanuel Macron ha prometido movilizar todos los medios y esta mañana presidirá una reunión de crisis.
0: Más de 25.000 personas, según la Policía Nacional, y más de 75.000, según la organización, salieron ayer a las calles de Palma para protestar por tercer año consecutivo contra la masificación turística que padecen los habitantes de un archipiélago que en 2025 batió su propio récord de visitantes.
1: Manifestación que terminó con cargas policiales después de que los agentes impidieran acceder a parte de los asistentes al escenario en el que se iba a leer el manifiesto. Onda Cero Mallorca, María Cortés.
7: Convocados por la plataforma Mains Turismo Més Vida, los manifestantes reclamaron un cambio de modelo turístico, más acceso a la vivienda y medidas para frenar la saturación que aseguran sufren los residentes. La marcha transcurrió con normalidad durante buena parte de ese recorrido, entre consignas a favor del decrecimiento turístico y también de la protección del territorio. Sin embargo, la protesta terminó con cargas policiales después de que los agentes impidieran el acceso de parte de los asistentes a esas voltas donde estaba prevista la lectura de ese manifiesto. Se produjeron momentos de enfrentamiento con lanzamiento de objetos y con cargas por parte de la Policía Nacional. El balance final ha sido de 8 personas atendidas por el 061, dos de ellas se encuentran con pronóstico reservado, ingresadas en el hospital, mientras que las otras 6 fueron dadas de alta en el lugar.
3: Así hemos llegado a las 8 y 20, 7 y 20 en Canarias.
8: Onda Cero Cataluña, la teva ràdio. Más de uno Cataluña, amb Ricard Jiménez.
9: Què tal? Bon dia. Les xarxes socials s'omplen de denúncies d'usuaris que segueixen patint endarreriments i cancel·lacions a les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, que van reprendre ahir el servei 4 dies després d'un esfondrament provocat pel soterrament de les vies a tocar de Montcada i Reixac. De seguida, més detalls, però abans, informació de servei. Fem un cop d'ull a l'estat de les carreteres amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, què tal? Bon dia.
10: Bon dia. Des del Servei Català de Trànsit, en aquests moments hem de dir que una avaria d'un vehicle, la P7 a Montmeló, en sentit a Tarragona, en què els vehicles estan al voral, encara provoca 6 quilòmetres de lentitud i on tenim força retencions des de la B10 a la zona de Camp Tunis, on s'acaba de retirar un vehicle accidentat i això està encara provocant una mica de lentitud. Això com el més destacat, però si fem una repassada ràpida de la resta de vies, hem de dir que, per exemple, en aquesta P7 també tenim problemes a la zona de Barberà, amb dos sentits de la marxa. També, en el cas de les accessos nord, l'avaria d'un camió a la C16, en concret en sentit a Barcelona-Terrassa, també provoca aturades, com a la C17 a Mollet, i l'entrada a Barcelona tenim aturades a la zona de la C58, a Montcada cap a Trinitat. Rondes que presenten molta mobilitat i els accessos sud, destacar l'A2 a Cornellà en sentit al Nus del Llobregat, la B23 que entra cap a l'Avinguda Diagonal amb aturades a Sant Feliu i Esplugues i també algun punt de lentitud a la C32. Com sempre, demanar-vos cautela. Molt bon dia.
9: I pel que fa al temps a Catalunya, avui tindrem una jornada força tranquil·la i estable, amb domini del sol a la major part de Catalunya. Les temperatures pujaran lleugerament respecte a ahir, amb màximes d'entre 30 i 35 graus a l'interior i al voltant dels 30 graus al litoral. No s'esperen precipitacions i els vents de mestral i la tramuntana aniran perdent força al llarg del matí.
8: Más de uno Catalunya, amb Ricard Jiménez.
9: Els trens de les línies R2, R2 Nord i R11 ja tornen a circular entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. El servei s'ha recuperat aquest diumenge al matí, després de 4 dies interromput per l'esfondrament d'un pou de les obres del soterrament de les vies, que recordem va engolir una grua de grans dimensions al límit entre Montcada i Barcelona. Adif va donar ahir per reparada l'avaria i Renfe va fer diverses proves abans de reprendre la circulació. Tot i que el servei ja funciona amb normalitat, els trens han de reduir la velocitat en el punt on es va produir l'incident. De fet, tot i que Rodalies no estigui informant oficialment d'endarreriments, els usuaris ja estan fent servir les xarxes socials per denunciar trens cancel·lats en aquestes vies i d'altres que arriben a les parades amb més de 20 minuts de retard. Per tant, tot i la represa de la circulació, sembla que encara som lluny de recuperar la normalitat en les línies R2, R2 Nord i R11, afectant sobretot les persones que viuen als dos Vallesos. I des de Vietnam, on està fent una visita institucional, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha argumentat que hi ha accidents perquè hi ha obres, gràcies, diu, a la inversió pública. Després, també de l'esvoranc de la línia 9 del metro de Barcelona i la fuita de gas a la plaça de Sants, que, per sort, no han provocat cap mort. Amb tot, ha apuntat que cal extremar mesures de seguretat.
11: Sap per què hi ha accidents? Perquè hi ha obres. S'han d'extremar les mesures, evidentment, perquè no hi hagi, però hi ha, efectivament, molt volum d'inversió pública en el moment a Catalunya. Com feia anys que no veiem. Per això, entre altres raons, no hi havia accidents. Per tant, nosaltres seguirem fent una aposta ferma per millorar les infraestructures i posar els màxims estàndards, evidentment, per evitar que hi hagi incidències d'aquest tipus.
9: A més, el propi Illa ha descartat carregar-se a la consellera d'Educació, Esther Niubó, després que un error en la selecció dels alumnes que van fer les proves PISA hagi provocat que els resultats no siguin comparables amb els altres anys ni altres països. Avui mateix Niubó compareixerà al Parlament per donar explicacions entre crítiques de directors de centres i professors, que aquest any ja han protagonitzat moltes mobilitzacions als carrers i segueixen queixant-se d'un infrafinançament crònic a les aules.
8: Más de uno Catalunya.
9: Govern i Comuns porten avui al Parlament la proposició de llei per fer aflorar 20.000 pisos de protecció oficial en els propers 4 anys. Ho pensen fer sense modificar planejaments urbanístics a través de dues fórmules. D'una banda, reconvertint oficines, hotels i locals en habitatges i, de l'altra, ampliant la superfície edificable en alguns terrenys. Marcos Díaz, bon dia.
12: Bon dia, Ricard. La principal novetat és que edificis destinats actualment a oficines, hotels o aparcaments privats podran convertir-se en pisos de protecció oficial. També comerços en planta baixa amb una superfície mínima de 50 metres quadrats sempre i quan tinguin el vistiplau de l'Ajuntament. Però més enllà de l'aprofitament de construccions ja existents, la llei incrementarà l'espai edificable en un 20%. Concretament, es vol obrir la porta per construir noves plantes en aquells blocs de pisos que encara tinguin marge per ser més alts. Una altra proposta és dividir immobles grans per treure'n 2 habitatges públics o més. El govern preveu que la norma entri en vigor a finals d'any o principis del 2027 i s'aplicarà a uns 270 municipis de zones tensades. Aquestes mesures neixen de l'acord pressupostari entre l'executiu i els comuns. Les dues parts destaquen que es busca la col·laboració del sector privat per ampliar el parc públic d'habitatge.
9: Doncs és el món acadèmic donen la benvinguda a qualsevol acció que, Marcos, signifiqui ampliar l'oferta pública.
12: Sí, el catedràtic d'Economia de la Pompeu Fabra, José García Montalvo, lamenta que ara s'hagi d'actuar a correcuita per la manca de previsió. Tot i així, assegura que cal aprofitar qualsevol oportunitat.
13: Estem a la cua del món en la proporció d'habitatge de lloguer social. Això ja ho sabíem fa molt de temps i no hem fet res fins fa 4 dies, que ara a pressa corrent intentem resoldre tot i, òbviament, no serà tan senzill. Per tant, qualsevol solució que aporti estoc d'habitatge de lloguer social o estoc d'habitatge de protecció oficial aporti unitats, això benvingut.
12: En declaracions a Onda Cero, el catedràtic de la UPF s'ha mostrat més reticent amb la prohibició de la compra especulativa. Montalvo creu, d'una banda, que pot aixocar amb el dret a la propietat privada i, de l'altra, que una llei d'aquesta mena és competència de l'Estat.
9: Gràcies, Marcos. Catalunya continua en alerta pel risc molt elevat d'incendi forestal. Tot i que els grans focs dels darrers dies estan estabilitzats o controlats, l'episodi de calor, la vegetació seca i el vent mantenen un escenari de màxim risc i Protecció Civil ha demanat extremadament la prudència perquè el perill es mantindrà també els pròxims dies, especialment a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. I també els expliquem que els pagesos han tornat a mobilitzar-se aquest diumenge a la tarda a Tàrrega, Lleida. Una trentena de tractors han tallat des de les 5 de la tarda la ronda de la C14 per reclamar mesures contra la sobrepoblació de conills i revisar la gestió de les zones ZEPA. El Sergi Alvareda, pagès de 24 anys de l'Urgell, indica que la problemàtica ha anat en augment i que tenen terrenys on no poden conrear.
14: Al principi hi havia pues, les finques pues, una vora, però ara és que hi ha finques que és la finca sencera. Hi ha finques que no cal anar ni a cosechar-les perquè estan netes. Estan pràcticament com si no les haguessis sembrat.
9: És la segona protesta del sector en tan sols 2 dies. Arran d'aquestes mobilitzacions, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, es reunirà aquest dilluns amb els representants agraris. Els convocants avisen que mantindran les protestes si la trobada no es tradueix en mesures concretes.
8: Más de uno Catalunya, amb Ricard Jiménez.
9: Les 8, gairebé 28 minuts al matí. Moment per repassar l'actualitat esportiva de la Madal. José Agustín Gómez, què tal? Bon dia.
15: Bon dia. El Futbol Club Barcelona comença avui la seva estada a Anglaterra fins al 3 d'agost. Serà a St. George Park, al centre del rendiment de la Federació Anglesa. Rafinha serà la gran novetat a l'expedició un cop finalitzades les seves vacances. Frenkie de Jong també torna avui i es quedarà a Barcelona recuperant-se de la seva lesió al genoll. L'Espanyol va empatar un gol davant el Centre Esport Sabadell al tercer amistós de la pretemporada. Quique García va marcar pels blanquiblaus i Rubén Sánchez en pròpia porta pel conjunt arlequinat. Els espanyolistes iniciaran demà una minigira per Anglaterra on disputaran 2 amistosos davant Burnley i Middlesbrough de la Championship. El Girona cau al seu segon amistós de la pretemporada davant l'Alavés, 0-1.
9: Gràcies, José Agustín. Doncs fins aquí aquest informatiu amb Juan Carlos García al control tècnic. Que passin un molt bon dia.
8: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
16: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
17: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico. 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmédico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
8: Onda Cero Cataluña. La teva ràdio.
3: Les

0: Tresillos Las Gabarras, toda la tienda y producto pedido a fábrica ahora con un descuento del 15% en todo el género. Venga, compare. Si lo encuentra más barato, mejoramos su oferta. Los Tresillos Las Gabarras, número uno en sofás. Financia tu compra sin intereses ni gastos. Los Tresillos Las Gabarras, Tarragona.
1: Noms propis de l'esport català.
2: La Gisela Morón és una nedadora de sincronitzada, membre de l'inoblidable equip que es va penjar la medalla de plata als Jocs Olímpics de Pequín l'any 2008 i va aconseguir 6 medalles mundials i 5 europees entre els anys 2003 i 2008. La sensació de tocar aquell tros de metall és ben bé única.
3: Com ja aconseguir lo màxim, no? Una medalla olímpica ja és una altra, cosa, saps? És com molt bèstia, és com molt bèstia tot. Uns Jocs Olímpics... aconseguir medalla, per mi va ser com... guai, ja està. Pensa que el dia que guanyes la medalla, el moment que saps que ja la tens, és com un cúmul d'emocions superbèsties, eh? I no totes són bones, eh? Vull dir, també et surt allò... tot el que has patit, tot el que has deixat enrere... Vull dir, et venen... Jo a vegades penso en la gent que diu que quan et mores et passa la vida per davant, pues quan aconsegueixes la medalla olímpica et passa com una mica tota la teva carrera esportiva, saps? Jo crec que és l'equip que va fer història. Sí, vam passar de ser les 10-11 del món al Mundial del 98 a Perth. Hi havia moltes ganes en l'equip. Érem un equip que teníem moltes ganes d'aconseguir coses, saps? I érem capaces d'entrenar les hores que fessin falta de tot. Això és el que va fer que féssim el que vam fer.
2: La Gisela Morón és un dels noms propis de l'esport català.
4: Si eres de los que cuando sales de viaje dejas que el resto se encargue de reservar los vuelos, alquilar el apartamento, contratar un tour por la ciudad, comprar entradas para museos y programarlo todo, a ver, algo tendrás que hacer para igualarlo. Ocúpate de lo importante. Programar en la radio la emisora de Onda Cero en tu lugar de vacaciones. Onda Cero, tu radio.
1: La actualidad de Cataluña... Entra a OndaCero.es Posa't al dia del que passa a prop teu i també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es/Catalunya

0: que es manipulación de fauna y,
1: perfecto,
0: y bueno, pues tiene que ser hecha por parte de expertos, sí.
1: Súper claro ha quedado. Hemos aprendido dos cosas básicas, que es no utilizar la red, pero no tocar ninguna mariposa, por Dios, no se os ocurra tocarla. Miradla, contempladla, que es hermosa. Yeray Monasterio, muchísimas gracias, un abrazo grande, feliz día.
0: Gracias, hasta luego.
1: Hasta pronto. Compañeros, Ruiz no se va. Paloma, te digo adiós, hasta mañana.
2: Adiós.
1: Arturo, te digo adiós.
3: A otra cosa, a otra cosa.
1: Exacto. Puntos suspensivos, que nos vamos.
4: Onda Cero Tarragona, la radio que t'escolta.
5: Escuche, escuche. En Los Tresillos Las Gavarras, toda la tienda y producto pedido a fábrica ahora con un descuento del 15% en todo el género. Venga, compare. Si lo encuentra más barato, mejoramos su oferta. Los Tresillos Las Gavarras, número uno en sofás. Financia tu compra sin intereses ni gastos. Los Tresillos Las Gavarras, Tarragona.
6: Viatgem fins al noroest de l'Argentina, la província de Salta, per descobrir una ruta de muntanyes vermelles, de pobles blancs, de carreteres infinites i de vida altura. La porta d'entrada és Salta, coneguda com La Linda, una ciutat colonial amb places porxades, esglésies de colors i balcons de fusta. El centre recorre a peu, a la plaça 9 de Julio i a la catedral, al Cabildo i les terrasses on tastar les primeres empanades saltenyes més petites i sucoses que en altres zones del país. També val la pena pujar al Cerro San Bernardo, amb el telefèric o caminant, per veure la ciutat envoltada de muntanyes. Però el gran viatge comença quan se surt de Salta per carretera. Cap al sud, la ruta 68 travessa la Quebrada de les Conxes, un paisatge de roca vermella amb formes naturals com l'amfiteatre o la garganta del diablo. Al final d'aquesta carretera és Cafayate, una de les grans capitals del vi argentí. Aquí les vinyes creixen a més de 1.600 metres d'altitud, sota un sol fort, amb nits fresques. El vi més característic és el torrontès, blanc, aromàtic i molt lligat a aquesta zona. Des de Cafayate, les valls de Calxequies continuen entre pobles de tova, cactus gegants i esglésies petites. Molts viatgers fan ruta cap a Cachi, passant per la Cuesta de l'Obispo o el Parc Nacional Los Cardones, on els cactus s'aixequen com a columnes al costat de la carretera. A taula, el nord argentí té gust de blat de moro, de carn i d'espècies suaus. Humita, tamales, locro, cabrit i empanades acabades de sortir del forn de fang. Salta i les valls de Calxequies són una Argentina diferent de Buenos Aires o la Patagònia. Aquí el viatge passa pels mercats, per les penyes folklòriques, les carreteres de grava, les cases baixes i les muntanyes que canvien de color segons l'hora del dia.
7: Oye, control, ¿podemos programar La Rosa de los Vientos para el jueves por la mañana? Es que María de Cáceres tiene cita en la ITV y bueno, es que va para largo.
8: Con Onda Cero, la programación la decides tú. Entra en nuestra web o app y escucha lo que quieras, cuando quieras. Onda Cero, tu radio.

0: Aquí no hi veureu apòstols, sinó figures d'obrers, científics i esportistes, fruit de la reforma feta durant l'etapa socialista. Olomouc també és una ciutat d'esglésies, de fonts i de vida universitària. Val la pena pujar fins a la catedral de Sant Venceslau amb les seves torres punxegudes i després tornar cap al centre passant pels carrers amb llambordes, botigues petites i cerveseries on la gent local el que fa és allargar la tarda. A taula hi ha un producte que no passa mai desapercebut. L'Olomouc té Tabratzuski. És un formatge petit, madurat, d'olor intensa i de gust molt salat. Se serveix amb pa i amb ceba fregida. Fregit, o com a tapa per acompanyar una cervesa txeca ben tirada. I si queda temps, Olomouc també permet fer excursions curtes. El turó de Svatý Kopeček, amb la seva basílica, ofereix una bona vista de la plana de Moràvia. I el castell de Bozov, amb torres i ponts i amb sales medievals, és una de les sortides més fotogèniques de la zona. Olomouc és una ciutat de places monumentals, de cervesa, de formatge fort i de ritme local. Una escala perfecta per descobrir una Txèquia menys saturada, amb bona connexió de tren i prou patrimoni com per omplir un cap de setmana.
1: Más de uno. La mañana de Onda Cero.

Les línies R13, R14 i R15 i també l'R16 i R17 de Rodalies no descansen ni quan la resta comença a fer un recés de vacances. Avui torna a haver-hi retards que poden superar els 45 minuts de mitjana per una incidència tècnica entre les estacions de Sitges i Garraf, segons explica la companyia. És una afectació en un tren i el comboi avariat ha estat estacionat en paral·lel amb un altre per traslladar els passatgers. Els han pogut traslladar. Rodalies preveu una recuperació progressiva dels horaris amb aquestes demores mitjanes que poden ser de 45 minuts. Això passa així perquè ningú perdi el costum de viure la muntanya russa d'emocions diàries que suposa el servei ferroviari català, que ni a l'agost dona una treva.

0: És un programa que el realitza des del control de so en Francisco José Villar Pérez, amb el suport de tot l'equip tècnic d'aquesta casa, que encapçala en Robert Detall Ribas, d'un programa que dirigeix la Míriam Frank i el Forcea, que ja està de vacances gaudint del descans de l'estiu, que tornarà el 31 d'agost a l'antena, i mentrestant aquí intentarem aixecar aquest programa que, com fem cada any, entretindrà, animarà a les persones que estan a l'altra banda de la ràdio, però també mantindrà el pols de l'actualitat i explicarà què passa a Catalunya. Ho farem de seguida amb els companys dels serveis informatius d'aquesta redacció. I aquí a l'estudi m'acompanya en aquesta hora en Peter Hendrik Fanés.
1: Molt bon dia.
0: El Peter Hendrik, que es diu Peter Hendrik, però jo li diré per Enric a partir d'avui, ja ho sap ell.
1: Bueno, això és negociable, eh?
0: No, jo crec que hi ha poques coses negociables en aquest programa, és broma. I també la Clàudia Moreno Lozano. Clàudia, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia.
0: Que ja els coneixen, amb dos, del temps estival que han viscut aquí amb la Míriam Frank a la ciutat. Ells s'incorporen avui a aquesta ciutat d'estiu, com també hi és present, i em fa molta il·lusió, en Ricard Jiménez Padrós. Ricard, bon dia, com estàs?
3: Molt bon dia, Robert, molt bé,
0: i tu? Que és un home que està molt ben informat, que està prenent el pols de l'actualitat, i, a més, pot salvar-te la vida en el moment més inesperat.
3: Per Ricard... això estem els companys de feina.
0: Sí, clar que sí. Com comença aquesta setmana la que t'has de responsabilitzar de matinar?
3: Doncs, home, complicat. No m'agrada gens matinar, però, bueno, com que només tenim un matinal, fem la meitat de feina de la que fa la Montse habitualment, així que crec que ho portaré bé. Només seran aquests 5 dies i a marxa de vacances, agafar el rum en aquell moment l'Anna. Així que res, una setmaneta molt intensa, però amb ganes, com sempre, de treballar.
0: En Ricard, que ens explicarà de seguida les notícies del dia, també les completarà, aquestes notícies del dia, des de la redacció d'Esports, amb Víctor Llucia Barbero. Això serà en aquest programa que, com cada dia, escolta l'audiència.
4: La ciutat d'estiu, amb Robert Calvo.
0: I vostès, les persones que ens escolten, ja saben que són les protagonistes d'aquest programa, les que, sense la seva participació, no podrien fer possible la ràdio, no farien possible la ràdio si no fos de la seva participació. Cada dia fem una pregunta a les persones que ens estan escoltant, que espero que siguin moltes, i espero que ens acompanyin fins al 29 d'agost, que estarem aquí en directe cada dia a Onda Cero Catalunya. A més, aquest any, el 15 d'agost no ens agafa pel mig, serà cap de setmana, per tant, estarem aquí complets 25 dies amb vostès, una xifra rodona. I cada dia els traslladarà la pregunta en Pere Enric. Peter, escolta'm, avui... no sé si tu...
3: Pere Enric, li has dit?
0: Pere Enric, sí. A partir d'avui diré Pere Enric.
3: Perquè
0: a mi Peter Hendrik... Peter Hendrik em costa molt, i vaig dir...
3: Per què?
0: En català com seria? Pere Enric. I li diré Pere Enric.
3: Està molt bé,
0: amb tot l'efecte del món i tot el respecte. Que potser el seu pare em matarà algun dia.
1: Mira, escolta'm... Bueno, ja li diré on és la redacció.
0: No? Ell traslladarà la pregunta del dia, com deia, que avui ens ajudarà a saber quins són els plans dels catalans i les catalanes de cara a les setmanes que estan per venir, no?
1: Doncs sí, sí. Com que avui ja estrenem el programa de la ciutat d'estiu, us demanem que ens expliqueu què fareu o què heu fet ja durant aquestes vacances. Marxareu a la muntanya a buscar la fresca o sou dels que prefereixen calor i platja? En cas que us quedeu a casa, també volem saber com penseu aprofitar ara que tothom marxa, no? I, com sempre, esperem que ens envieu les vostres respostes amb notes de veu al 676-760908.
0: El 676-760908. Allà poden enviar les seves notes de veu des d'ara mateix explicant-nos si vostè és més de destí vacacional de platja o més de muntanya, o bé si decideix quedar-se al seu pis de 50 metres quadrats de la localitat catalana on visqui.
3: Això segur que no ho decideixes, això és perquè no tens més opcions.
0: L'economia dels catalans i catalanes és molt diversa i molt heterogènia. Sí. Hi ha algunes que són molt boiantes i altres que són més petites i més minces. De fet, hi ha moltes persones que diuen: on vas de vacances? Diu: jo al balcó de casa. Agafo una galleda, és molt pràctic, agafar una galleda.
1: Un balcó,
0: hi ha gent que es munta una dutxa d'aquestes, vaja, rudimentàries. Fins i tot pots agafar una galleda, li pots fer forats per sota i t'hi llences l'aigua pel damunt i ja et fa l'efecte que ets en un parc aquàtic. Sí. Però no, ets al balcó de casa. Alerta, si ho fas en un balcó, que els veïns poden passar per sota, els vilatans o vilatanes, o els ciutadans de la teva ciutat, i els pots mullar, que no està malament en aquest temps que corre, perquè fa molta calor.
3: Tampoc siguis tan fatalista, no, Robert? És a dir...
0: No, si no estic sent fatalista, estic dient, si vostè, per qüestions econòmiques,
3: no pot,
0: quedar a casa, no es pot moure de casa...
3: Ja estaves donant opcions, clar, no? Opcions a passar...
0: La més habitual és la piscina que es munta o que s'infla.

0: a la terrassa de casa.
1: Sí.
0: Però clar, has de tenir terrassa d'entrada.
1: Sí, perquè si tens balcó, pot petar el balcó, eh? Pots sentir el balcó i llavors pots...
2: Pots
1: ser una tragèdia i una desgràcia que pot acabar amb molt malament.
0: Pots muntar el menjador o la saleta d'estar, però és poc pràctic de fer-ho allà dins, perquè seria piscina indoor, no? Seria piscina coberta. Seria més hivernal la cosa.
1: Un jacuzzi, eh?
0: Vostè que ens està escoltant, no sé si ja té pensat algun destí d'aquells internacionals, perquè ens expliquen des de les agències de viatges especialitzades, des de CAVE, que els viatges als Estats Units d'Amèrica estan succeint-se, tot i la mala estrogança que provoca Donald Trump i la seva administració, els catalans i catalanes s'aventuren a anar als Estats Units d'Amèrica, així com també a altres destins més propers, en aquest cas a les grans ciutats europees. Jo estava pensant l'altre dia que una companya d'aquí em va dir que havia anat a París en ple mes de juliol, que gairebé no hi ha persones a París al mes de juliol, i gairebé no fa calor el mes de juliol a París, no? Si vostè se'n va a París, doncs ens ho explica. 676-760908. Magnètic enganxat als teus petons. Trobo magnètic
3: enganxat als teus petons. Això és l'estiu. Esteu escoltant La Ciutat d'Estiu, amb Robert Calvo.
0: El Partit Popular assegura que l'error tècnic que ha deixat Catalunya fora de les proves PISA està provocat de forma intencionada pel govern de la Generalitat.
1: Sí, el seu portaveu, Juan Fernández, creu que l'executiu de Salvador Illa va incomplir els criteris de l'OCDE per evitar que aquest setembre es compareixin els resultats dels alumnes catalans amb els altres països. Una comparació que el 2022, recordem, va mostrar un deteriorament de l'educació catalana.
4: La pregunta és per què ha passat això? De qui és la responsabilitat? La impressió que tot això genera és que el govern no s'està sortint i que, per tant, el que cal és, sobretot, un canvi de rumb, un canvi de política. O sigui, el problema aquí central és el què.
1: Estàvem escoltant ara Gerardo Pissarero, que era el portaveu, és el portaveu dels comuns, que en aquest cas està utilitzant un to més relaxat com a soci de govern que és per evitar a hores d'ara assenyalar responsables i demanar dimissions. Ara sí, escoltarem el portaveu Juan Fernández, que era molt més dur amb aquesta actuació, que encara no sabem realment els perquès que pronunciava, com escoltem i com sentiran ara el portaveu del PP, Juan Fernández.
5: El fracàs del govern de Salvador Illa en matèria d'educació. El titular sobre el que hem conegut de l'escàndol sobre l'informe PISA a Catalunya és molt clar. Salvador Illa ha dissenyat una estafa per ocultar la realitat de l'educació a Catalunya.
1: En sabrem més detalls sobre per què es van apartar de les proves més del 5% dels alumnes que permet l'organisme internacional per avaluar correctament les proves.
0: El PSC de Salvador Illa tornaria a guanyar les eleccions catalanes de celebrar-se avui, però perdria entre 5 i 8 diputats, segons una enquesta que avui ofereix Jesó per al periòdico.
1: Sí, però, Robert, la gran novetat és l'ascens meteòric d'Aliança Catalana, que passaria de 2 a entre 25 i 28 escons i es convertiria així en la segona força del Parlament i en la primera de l'independentisme. El sondeig apunta a un canvi de cicle polític amb qüestions com la immigració, la seguretat o fins i tot també el vot de protesta guanyant protagonisme. A gran damnificat seria Junts, que podria perdre la meitat dels seus diputats per la fuga de votants cap al partit de Sílvia Urbana. Riols. Esquerra, en canvi, resistiria millor. Tot plegat dibuixa un Parlament molt fragmentat i una governabilitat més complicada que mai.
0: I aquelles persones que avui hagin dit, mira, ja comença molta gent a les vacances, hi haurà menys gent als trens de Rodalies, hi haurà menys gent a les carreteres, l'accés a Barcelona i a les grans àrees metropolitanes de Catalunya serà més tranquil? Doncs no. Sàpiguen que Rodalies, i ho dèiem ara a l'inici, ha recuperat la circulació entre Sant Andreu i Montcada, a Barcelona, Sant Andreu, Barcelona i Montcada, de les línies R2, R2 Nord i R11, després de 4 dies de tall per l'esfondrament d'un pou d'obres que va engolir una grua.
1: Sí, sembla una bona notícia, perquè realment és així, s'ha recuperat oficialment el servei, però tot i la reobertura, el retorn a la normalitat encara no és complet i diversos usuaris han denunciat aquest matí a través de les xarxes socials cancel·lacions i retards de més de 20 minuts. I com si no hi hagués prou, tal com deies tu en la portada, Robert, una altra incidència ha tornat a afectar el servei. Un tren, en aquest cas avariat entre Sitges i Garraf, ha obligat a fer un transbord entre convois i ha provocat retards de fins a una hora a les línies R13, R14, R15, R16 i R17. Un nou matí, doncs, complicat pels usuaris d'una xarxa que continua encadenant problemes.
0: Perquè no perdin el costum. En vacances també, en el temps de descans, també hi ha problemes a Rodalies, malauradament. Ricard, a 2:45 de la tarda t'escoltem al Notícies Migdia. Si hi ha cap cosa durant el programa, t'esperem aquí. Que vagi bé. Fins ara.
1: Gràcies.

0: A la segona hora del programa farem moltes coses, que ara els explicaré, però la Clàudia Moreno serà l'encarregada de portar-nos de ruta per Catalunya cada dia i avui iniciarem aquesta ruta que ens portarà a diferents indrets. Això ho hem anomenat l'indret del dia, perquè volem que els catalans i les catalanes coneguin el seu país, el seu territori, perquè hi ha moltes persones que viuen a, no sé, a Tàrrega i no saben com és Cadaqués, o gent que viu a Castellfollit de la Roca i no saben com és la Ràpita. Per tant, els portarem de ruta per Catalunya. Avui, Clàudia, un petit avançament del que farem a partir de la una.
1: Sense dir noms, avui us portarem fins a un dels espais naturals més espectaculars d'aquí a Catalunya. És un indret que sembla tret d'una pel·li i que cada any atrau milers de visitants d'arreu al món perquè té un paisatge espectacular i és increïble.
0: Molt bé. Doncs això serà la segona hora del programa, l'hora en la qual també descobrirem una secció interessant que farem aquest estiu, perquè la Clàudia té, està entestada en què vol fer els seus sons el divendres, però el que farem és allargar-los tota la setmana.

0: De seguida escoltarem un psicòleg, l'Enric Valls, amb qui parlarem de com afrontar les vacances per part d'aquelles persones que no les poden tenir. És a dir, com afrontar el mes d'agost quan la resta descansa i on i algunes persones no poden fer aquest recés vacacional. També parlarem de com afrontar aquestes setmanes de vacances en cas de patir aquest trasbals que provoca el no, la no rutina, el no estar a la feina. Serà en aquest programa en el qual també parlarem de l'actualitat esportiva amb en Víctor Llucià Barbero i escoltarem l'audiència. I a partir de la una, atenció, perquè la Clàudia ens portarà aquests sons que ens avançava. Clàudia, això ho faràs amb un resum cada setmana dels millors sons de cada dia?
1: Sí.
0: Cada dia portarà un so d'una temàtica relacionada amb l'estiu i a partir d'allà, el divendres, resoldrem aquesta qüestió. Però atenció, perquè a partir de la una s'incorporen aquí algunes persones molt divertides i molt interessants. No es poden perdre aquest programa, que seguirà prenent el pols de l'actualitat, però que també serà entreteniment, alegria i música, com la que ens portarà avui i cada dia, a partir d'aquest dilluns, l'Alícia Escribano, amb qui viatjarem pel món, oi, Alícia?
2: Hola, Robert. El que farem serà viatjar a través de les cançons de l'estiu, perquè moltes d'elles ens transportaran a racons del món, a ciutats, a indrets i també a records a moments i estius de la nostra vida.
0: Doncs això ho farem a partir de la una, un viatge, en aquest cas en el temps, el farem cada dia també amb un home que ja és un clàssic d'aquest programa d'estiu, que la gent l'espera, és en Víctor Ruiz Nobel, que ha vingut caracteritzat com una hostessa de l'1-2-3. I això, Víctor?
3: Pues esto es para demostrar que las azafatas son un elemento que no sobreviviría en la tele de hoy, como tantas otras cosas que se quedaron en los años 80 y 90 del siglo pasado y que traeremos a la antena para demostrar que no, que cualquier tiempo pasado no fue mejor.
0: I per rematar aquest dilluns, que serà el dia més musical de la setmana, l'Àlex Soto m'ha promès emocions fortes amb tres veus que han fet història. Dóna'm alguna pista, Àlex.
4: Doncs sí, avui podrem escoltar, jo crec que, dues de les millors veus líriques que ha donat la humanitat i també podrem escoltar, jo per mi, la millor veu de música contemporània. Dues d'aquestes veus líriques van cantar juntes al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, una ciutat de la qual va fer un perfecte retrat damunt del pentagrama el tercer protagonista de la meva història d'avui.
0: Doncs això passarà des d'ara i fins les 2 de la tarda aquí, a Onda Cero Catalunya, a la ciutat d'estiu.

uns dies ho avançàvem aquí al programa, el problema de les persones que viuen i que dormen al carrer a Barcelona i que es troben en aquesta situació tan complicada també en els mesos d'estiu. Es parla molt, s'aborda molt la situació quan hi ha fred, però no quan hi ha calor. Les altes temperatures, les temperatures extremes, deixen aquestes persones a la intempèrie i no els permeten un bon sostre, ni ventiladors, ni dutxes. Aquestes són algunes de les persones que no tenen un estiu com els de la resta. Mentre les xarxes socials s'omplen de platges, de muntanyes, de viatges paradisíacs, hi ha moltes persones que aquest mes d'agost, que és a punt de començar, continuaran treballant o simplement no es poden permetre fer vacances perquè l'economia familiar no ho permet. Enric Vall.

0: Què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Enric Valls és psicòleg i avui ens ajudarà a saber com es pot gestionar aquesta situació, perquè, clar, estem començant l'estiu, aquí a la ràdio ja hi ha hagut molts companys que han agafat el seu descans vacacional, merescudíssim descans vacacional, però hi ha moltes persones que en aquest descans, que el tenen també les seves empreses, no poden sortir de casa, no poden marxar del seu poble, de la seva ciutat, per tant no poden fer unes vacances que els ajudin a desconnectar, no? Això com es pot gestionar en el nucli familiar?
1: Sí, és. Jo, si me'n permetessis, Robert, jo faria com una classificació en tres grups, no? Però abans d'això vull fer una reflexió que no tindre vacances no significa necessàriament tindre pitjor salut mental, però sí que pot generar un desgast com, pues, com se viu des de la frustració o la sensació d'injustícia o aïllament. Et deia que tres grups que per un costat serien aquestes persones que no tenen aquestes vacances per elecció professional o per vocació, per exemple, persones del tercer sector o sanitaris, emergències o inclús de l'hostaleria. Però, d'altra banda, tenim un segon grup, que són aquestes persones que no poden permetir-se-ho per aquests motius econòmics, i el tercer grup serien aquestes persones que ni tal se vol poden per la possibilitat de plantejar-se unes vacances perquè viuen en una situació d'exclusió social, no? Aleshores, fent aquesta diferenciació, efectivament, l'estiu, pues, té un component molt fort psicològicament, no? Perquè apareixen, jo diria, com dos fenòmens. El primer és la comparació social, no? Perquè, evidentment, a través de les xarxes socials, pues, vegem, no? Eixes persones que estan de vacances en un hotel, en un, en una platja, i això també genera una sensació de quedar-se enrere. I, d'altra banda, un sentiment d'injustícia, especialment per a aquests que treballen precisament quan els demés descansen, no? Mm.
0: Sí, la veritat és que aquests que fem l'estiu, diguéssim, d'alguna manera, jo perquè ja m'hi he acostumat i m'agafo les vacances abans o després i sé que sempre les tindré, però per moltes persones és difícil de gestionar la situació d'haver de treballar quan la resta descansa, no?
1: Sí, efectivament. Ahir també és cert que les persones que treballen ara en estiu tenen que psicològicament, veure-ho com algo temporal i que també no n'hi ha que estar, no? Perquè també quan parlem de salut mental som conscients de que se construeix durant tot l'any, no? Això és microdescans, dormir bé, temps personal, xicotes moments de desconnexió. Però el consell que jo donaria seria, per exemple, crear, no? Pues, per exemple, un sopar a la terrassa si es pot i si l'horari mos ho permet, passejar a la vesprada, no? Llegir, quedar amb els amics, tota aquesta part social que també és important i sobretot no comparar-se, no? Perquè si mos adentrem en aquest pensament de tots disfruten, això pot ser molt hostil o molt tòxic.
0: En aquesta comparació hi tenen molt a veure les xarxes socials, Enric, perquè jo crec que són el principal focus de malestar entre les persones que uns es poden permetre una situació durant l'estiu i d'altres no se la poden permetre. I sempre hi ha aquella situació de, ostres, doncs uns ho envegen el que els altres tenen, no? Però no sé si són el principal problema per a moltes persones, la visualització d'aquestes xarxes socials i d'una vida que tampoc és real, la que s'ofereix allà.
1: Així és. I, a més, tenim que ser molt romantitzat, no? Aleshores, no donar-li molta credibilitat i, inclús, o no adentrar-nos en veure vídeos d'una forma freqüent o molt obsessiu, no? Aleshores, lo important és, que cada un visca les seues vacances com pot o com, precisament, el seu context li permetís, i a partir d'ahí tindre també el que jo denomine vàlvules d'escape saludables, no? Pues dedicar-li temps a altres coses o veure que precisament ara, si uno treballa professionalment...
0: Tenim alguns problemes amb aquesta. Enric, estem tenint un petit problema amb la connexió. Si podem buscar un lloc amb una mica més de cobertura, segurament les persones que ens estan escoltant els serà menys dificultós seguir el teu relat i les teves respostes. Però jo estava pensant en els més petits de casa, en els nens i les nenes, que al final, clar, veuen com alguns dels seus companys de classe o els seus amics poden anar a un destí vacacional que els seus pares no es poden permetre. I aquí potser és la part de la franja d'edat en la que es pateix més aquesta diferència, perquè quan un és adult o s'acostuma a la situació o això d'envejar la vida que tenen els altres ja passa un segon pla, no?
1: Sí, ahir n'hi ha que intentar també escoltar els nens i les nenes i preguntar-li com ho viuen, no? Perquè en moltes ocasions l'adult projecta les seues angoixes al menor i el menor no ho viu amb tanta angoixa. Però sobretot n'hi ha que intentar no transmetre naturalitat, o sigui, no transmetre angoixa ni sentiment de culpa. Per exemple, anem a imaginar-nos en l'hipotètic cas de que un pare o una mare estan treballant i volen transmetre-li al seu fill o a la filla pues bueno, ese sentiment de tranquil·litat. Entonces jo, per exemple, ho plantejaria com que hi ha persones que el treball és cuidar des de més, quan altres descansen, i, per exemple, el nostre estiu va ser diferent, però també anem a tindre moments per a disfrutar junts, no? Per exemple, podria ser una frase per a no transmetre precisament aquest malestar.
0: A més, passa una cosa en aquests dies de descans, que hi ha algunes persones que no saben estar sense fer res, són incapaces d'estar aturades un dia sencer, dos dies sencers. L'altre dia parlava amb una companya que em deia tinc ganes de no fer res i no tenir cap obligació, no? Ni d'horaris, ni de feina. El no fer res també és molt sa per, això valgui la redundància, sanejar la ment, no?
1: Efectivament, és que precisament quan parlem de vacances no és donar-li continuïtat d'eix estrès de l'any, no? És important permetre's no fer res o dedicar-li coses que durant l'any no podem. Pues mira, anar de viatge, bueno, en fi, com dic, no? Permitir-se el fet de dir, escolta, vaig a descansar, vaig a intentar també, com dic, desconnectar, i això, pues, viure el moment present, que ara està molt, molt, molt de moda, no? El mindfulness famós.
0: Carpe diem.
1: És correcte, n'hi ha que entrenar-ho.
0: Si algú es troba en aquesta situació, que arriba el mes d'agost i se li descol·loquen els plans perquè no té aquella rutina del dia a dia, és veritat, Enric, que, i ens ho diuen aquí moltes vegades els teus col·legues psicòlegs, la feina t'ordena la vida, no? O tenir una rutina en el teu dia a dia t'ordena. Aquest mes de desordre o de desori per a moltes persones sí que provoca un trasbals no només en la psicologia col·lectiva, sinó també en moltes altres coses, en l'economia familiar i en els comportaments de les persones.
1: Així és, com tota decisió, n'hi ha pros i contres, no? N'hi ha, per un costat, disfrute, però d'altra banda també n'hi ha un consum excessiu o inclús econòmicament pues, també una inversió. Aleshores, n'hi ha que ser conscient i jo també m'agradaria que l'estiu no deuria de medir-se per els quilòmetres recorreguts, no? Sinó per aquests moments de benestar que són capaços de construir inclús quan les nostres circumstàncies són diferents. Aleshores, bueno, transmetre també pues, això, alliberar-nos d'aquest sentiment de culpa que podem tindre en un moment determinat e intentar, dins del nostre context, disfrutar dins de les nostres capacitats.
0: Un consell per a aquelles persones que aquest estiu no faran vacances i que aquests dies s'han d'ordenar aquests plans que estàvem dient, potser al seu poble, a la seva ciutat, quina seria aquella cosa que no haurien de deixar de fer cap dia d'aquest mes d'agost que és a punt de començar?
1: Bueno, connectar amb un mateix, no? Fer, com dic, ser fidel en el sentit d'intentar, en fi, buscar, anem a dir, coses que mos fan bé, perquè no necessàriament hem de gastar-se diners, no? Però tindre temps de qualitat a l'aparell, menys, com dic, bueno, de no estar tan hiperconnectats, perquè això també és una forma d'anestesiar-nos emocionalment, bueno, pues ser conscients d'això i d'estar en el ací i l'ara, que és fonamental.
0: El millor per no patir certes enveges, a vegades sanes, a vegades una mica insanes, és no obrir les xarxes socials, procurar deixar-les de banda aquests dies de descans, llegir una mica altres coses, sobretot llibres o revistes, o el que vostè vulgui, però que no sigui a través d'una pantalla, no?
1: Així és, així és. Deixar el mòbil de costat. Inclús, si podem desvincular-nos del correu professional del mòbil personal. Estar, com dic, en moments de qualitat amb el nostre entorn més proper. Inclús, disfrutar d'activitats que no hem pogut fer d'oci o de desconnexió. I, sobretot, ser permís, perquè en ocasions apareix un sentiment d'autoexigència o de perfeccionisme, de fer això, fixa tu que ara tinc temps per això. No, intentar també ser autocompassiu amb uno mateix. Escolta, pues mira, tinc uns dies, pues, en fi, vaig a intentar fer aquesta desconnexió digital. Com deies, no n'hi ha que estar pendent d'aquestes xarxes socials, que ja ho estem durant tot l'any, i sobretot pues, temps de qualitat cap a un. Pues mira, llegir, veure una pel·li, una sèrie que t'han recomanat i que no has pogut durant l'any.
0: Escoltar la ràdio.
1: Exacte, escoltar la ràdio, molt bé. Imaginar-se coses, visualitzar, tot, tot,
0: Enric,
1: tot
0: acabo,
1: és benvingut.
0: Acabo ja, tot i el secret professional que has de mantenir, però així, a grans trets...

0: En línies generals, quins són els principals problemes que avui en dia toques a la consulta entre els teus pacients?
1: Bueno, n'hi ha temes que són recurrents, que seria l'angoixa per el treball, per un futur incert, per inestabilitat en l'àmbit laboral, això també ho veig molt. Temes de parella, molt de patiment a nivell de dependència emocional, dificultats per a posar límits, no? El que jo dic, dir les paraules màgiques sí i no. I també temes de persones que viuen amb una melancolia, amb un passat que ja no està entre nosaltres i que això genera molt de patiment, molt de patiment. I bueno, també un tema de dol, també sol veure que no és la pèrdua d'un ser volgut només, sinó també el trencament d'una relació de parella o l'abandonament d'una vivenda.
0: Mira, saps què passa? Ho confessaré a l'audiència que ens escolta. Per cert, li envio una abraçada i un petó molt fort a en David Tirado Marí, que m'ha enviat un missatge que no l'he pogut contestar. Ens estàs escoltant, m'ha dit, us escoltaré avui. En David Tirado, que ha estat company els darrers dos estius d'aquest programa i que avui el trobo molt a faltar perquè se'm fa estrany no estar en aquest estudi, en aquest mes d'estiu amb ell. I avui estic fent una mica de teràpia amb tu, Enric, perquè és això de el passat no tornarà, el passat es queda allà al passat i hem de refer la nostra vida amb noves persones, que són molt interessants també, eh?
1: Sí, és molt important i pues, la tindrem sempre amb nosaltres, sí. Però evidentment, efectivament, mirar cap endavant i bueno, no perdre el contacte.
0: No, això és importantíssim. Enric, et desitjo un bon estiu i mira, gairebé t'emplaço, faig una producció en directe, t'emplaço que el darrer programa d'aquesta temporada, que serà el del 28 d'agost, tornem a enraonar i parlem de com ha anat l'estiu i que ens expliquis com afrontar allò que es diu la cuesta de setembre, que estarà a punt de començar. Et sembla bé?
1: D'acord, doncs compteu amb mi.
0: Ho fem així. El primer i l'últim dia de programa parlarem amb tu i així fem una anàlisi de si s'han complert en aquells pacients que has atès aquests plans que ofereixes per no patir aquest mes d'agost. Gràcies, Enric.
1: D'acord.
0: Adéu-siau.
1: Gràcies, una abraçada.
0: A les 12:49.
2: Robert Calvo a la ciutat d'estiu.

0: I tenim una mirada posada avui a Anglaterra, perquè passaran coses allà que jo no em vull perdre, i per això, amb Víctor Llucia Barbero. Víctor, bon dia, com estàs?
1: Què tal? Bon dia, Robert. M'agrada això de la producció en directe, eh?
0: Com has vist?
1: Sí, sí, sí.
0: Perquè
1: sí.
0: Se m'ha acudit, dic, escolta'm, podem parlar amb l'Enric l'últim dia, perquè els que tornin de vacances...
1: I també diria atracament en directe.
0: Sí, però segurament ho entès perfectament.
1: Sí, sí, sí.
0: Que, perquè quan hi hagi aquí aquells que tornen tots morenos, amb un color estupendo i tal...
1: Però amb el somriure inexistent.
0: Doncs que sàpiguen com gestionar aquesta situació de tornada a la crua realitat. Bé, dèiem que Anglaterra avui és protagonista perquè el Barça inicia l'estatge de pretemporada allà.
1: Sí, sí, exacte. Arribarà cap a 2:45 de la tarda a terres angleses. Està previst, doncs, per iniciar aquest estatge de pretemporada que s'allargarà durant 8 dies. El primer equip del Barça, que està farcit de jugadors del filial, també de juvenils, que vol provar, per què no, Hansi Flick, que estiguin en dinàmica del primer equip, també perquè el Barça encara hi ha molts jugadors del primer equip que estan de vacances, i així el Barça ha anunciat una convocatòria de fins a 30 jugadors, entre ells, per exemple, Marc-André Ter Stegen, que està pendent de tancar la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam, Ronald Araujo, que ja s'incorpora a la pretemporada després del Mundial, un Mundial en què no ha jugat cap minut, el futbolista uruguaià. També s'ha incorporat Frenkie de Jong, malgrat estar lesionat, de moment seguirà un tractament conservador. També està el nou fitxatge Karim Adeyemi, l'internacional alemany.
0: Em l'ha de prendre, aquest.
1: Karim Adeyemi.
0: Karim Adeyemi.
1: És un alemany.
0: M'he pres Peter Hendrik, que li diré per Enric, i aquest li diré... no sé, jo m'ho inventaré.
1: Karim, com és Karim?
0: Karim, doncs... Karim no és difícil de pronunciar.
1: No, però deu tenir la seva traducció, també, Karim. O sigui, deu ser un nom... No és...
0: No ho sé.
1: O sigui, pot existir en la seva... Karim Adeyemi, sí, en principi, no és supercomplicat. D'altra banda, Rafinha està previst que s'uneixi al grup dimecres, el futbolista brasiler que va ser eliminat als vuitens de final del Mundial, però ell ja estava lesionat. I el Barça, que s'exercitarà a St. George's Park, a la ciutat esportiva de la Federació Anglesa de Futbol, ja té dos amistosos programats, el divendres 31 contra el Birmingham,

0: Camp i el dilluns vinent contra el Preston. Aquest serà a porta tancada just abans de tornar a Barcelona. També està confirmat ja l'horari i el rival del trofeu Joan Gamper. Serà l'Al Ahly, a Gipsy, el dimecres 19 d'agost a la 61a edició del Gamper, que es jugarà al Camp Nou. L'Al Ahly serà el primer conjunt africà que hi participi. Curiosament, el Barça ha fitxat aquest any a un jugador de l'Al Ahly, Hamza Abdelkarim, tot, i també participa al Gamper. Bueno,
1: ens ho posem molt fàcil aquest estiu amb els noms, eh?
0: Sí,
1: jo cada estiu faig una pràctica aquí de noms de tot el món, en aquest cas.
0: És veritat que també un dels que encara no s'unirà als entrenaments és el campió del món, Eric García. Bueno, és que fa tot just una setmana Espanya es proclamava campiona del món, eh?
1: Ja, sí, sí.
0: Sembla que hagi passat potser una un
1: eternitat.
0: Mes, gairebé, però no, fa tot just una...
1: Encara ho està celebrant, eh?
0: Sí, no, em sembla normal. No havia jugat cap minut Eric García fins a la final del Mundial, però li va tocar jugar la segona part i la pròrroga. Així ho va veure. Són
2: declaracions. Sí, la verdad que eso fue una locura. He estado todo este mes preparado por si algún momento tenía que llegar la oportunidad. Y mira, al final el destino tenía que la oportunidad tenía que llegar en la final y encima, bueno, poder ganarla, ¿no? Que al final era el objetivo de todos, ¿no? Estábamos todas ahí para sumar. Nos tocará o no nos tocará jugar, pero sobre todo por ganar, claro. Un poco también a raíz de la expulsión de Enzo al final, creo que aún fuimos un poco más dominantes, los teníamos encerrados. Entonces creo que justo en el momento que entro yo, quitan a Julián y meten un defensa más, era un poco la sensación esa de que, bueno, nosotros íbamos a tener el balón y atacar y que, bueno, que en algún momento, alguna ocasión, seguro que íbamos a tener.
0: Deia que eren declaracions a la Copa. Està previst que els mundialistes s'incorporin el dimecres 12 d'agost, 10 dies abans de l'inici de la Lliga.
1: Ens preguntàvem si el nom Karim, que és àrab, tenia traducció al català o castellà. No el té, però m'agrada molt el significat d'aquest nom, que vol dir generós, noble i digne. No hi ha un equivalent tradicional en el central catòlic o cap altre central. Per tant, s'escriu igual, Karim.
0: Si com a extrem també és generós, fa bones passades, fa bones assistències,
1: sí,
0: i anirà bé
1: el
0: Barça.
1: A la vida s'ha de ser generós en general, fins i tot com a extrem. El Real Madrid té aparaulat un altre fitxatge.
0: Sí, és Yann Diomandé, que serà blanc a canvi de més de 100 milions d'euros. L'extrem de Costa de Marfil, que va protagonitzar una gran actuació al Mundial amb la seva selecció, va marcar 12 gols la temporada passada a la Bundesliga amb el Leipzig, que és un extrem dretà de 19 anys, pot jugar a les dues bandes. El que sí que m'ha fet gràcia és que el PSG s'ha retirat del fitxatge. En una carta que ha publicat a Sky Sports, diu que la quantitat sol·licitada pel traspàs i les exigències salarials eren totalment desproporcionades i que no participaran en aquest tipus d'inflacions en el mercat de fitxatges. El Paris Saint-Germain, ho ha dit això.
1: Bueno, m'encanta.
0: Curiós, però sí, sí, el Madrid ja té... Tirant de cartera aquest estiu.
1: Sí, m'encanta fer cada estiu aquest programa per molts motius. Un d'ells és perquè puc seguir aquest mercat d'estiu dels jugadors.
0: Sí, és interessant.
1: I...
0: És el que més t'agrada, el mercat.
1: Sí, sí, sí, és el més interessant de tot.
0: Sí. De fet, la Lliga i la Champions... Bueno. És el
1: que
0: s'ha de jugar nou,
1: sí,
0: durant 9
1: típic,
0: mesos,
1: típic,
0: però és un tràmit.
1: El Barça femení, mentrestant, torna avui a l'activitat.
0: Sí, el primer equip femení culer es posa en marxa avui mateix, amb les habituals proves mèdiques, proves revisions mèdiques, i les jugadores de Pere Romeu, que tornen a la feina amb tres novetats. Les de Reni Van Asten, una central, les de Tyler McCamey i des d'ahir la de Martina Fernández, que torna a casa després d'un any i mig a l'Everton de la Premier League, la central empordanesa, que va signar un contracte per les properes tres temporades fins al 2029. Demà, encara sense Aitana Bonmatí, que arrossega alguns problemes al turmell, les de Pere Romeu realitzaran el primer entrenament.
1: Fora del futbol, parlem de ciclisme, perquè hi ha un nom propi.
0: És que és el nom propi del món de l'esport, et diria. Sí, sí. L'eslovè Tadej Pogačar, que va entrar a l'Olimp del ciclisme mundial perquè amb només 27 anys va conquerir el seu cinquè Tour de França.
1: Tu quants anys tens?
0: Jo tinc 29 ja.
1: Doncs mira, podries haver aconseguit un tour.
0: Complicat, eh?
1: Jo també fa anys, però vull dir
0: que... Ha participat en 7 edicions, sí, sí, del tour. I n'ha guanyat 5. Sí, sí. La primera que va guanyar, la primera que va participar, la va guanyar. Només Vingegaard li ha fet una mica d'ombra. El ciclista de l'Emirates, que s'ha convertit en el cinquè ciclista, tot just en guanyar 5 cops el Tour de França. Ha empatat ara amb els francesos Jacques Anquetil i Bernal Hinault, el belga Eddy Merckx i el navarrès, un de casa nostra, Miguel Indurain, que és l'únic que va guanyar el 5 de forma consecutiva.
1: T'ho anava a preguntar, dic, dels nostres, qui hi ha? Un
0: Miguel Indurain
1: o Perico Delgado?
0: No, ja està. Perico Delgado en té un només. Bueno, només.
1: Bueno,
0: enhorabona.
1: Ojo.
0: Enhorabona. Però va guanyar un. El que passa que, per posar una mica de perspectiva, Indurain va guanyar el primer tour amb 27 anys. Pogačar ha guanyat el cinquè amb 27 anys,
1: sí,
0: també.
1: Sí.
0: És és realment increïble. Però encara li queden alguns reptes per assolir.

Ja tenen unes ulleres preparades, d'aquelles homologades, per veure l'eclipsi de sol del proper dia 12 d'agost? Corrin, que a les botigues on les venen homologades estan volant. I també corrin a reservar un lloc on veure'l molt bé. Ho direm avui i els dies que estan per venir. El Castell de Montjuïc, a Barcelona, ha anunciat que ampliarà l'horari d'obertura per poder veure aquest eclipsi solar, que serà, com els deia, el 12 d'agost. Que ningú se n'oblidi. Explica l'Ajuntament de Barcelona que a partir de les 7 de la tarda i fins a les 9 de la nit, passades les 9, 9:45, es podrà accedir a aquest espai. Cal fer reserva prèvia i l'últim accés a la terrassa, on es farà aquesta observació, serà a les 9 de la nit, perquè després ja cau la nit. Aquí a la ràdio ho explicarem en temps de la brúixola d'estiu amb en Joan Valentín i farem allò que és gairebé impossible, explicar un eclipsi a través de la ràdio. Així sona la ciutat d'estiu a la 1:06.

0: Amb aquest ritme estem agafant un cotxe que ens ha portat la Clàudia Sostenible. És un cotxe que no contamina, de fet és elèctric, i ens portarà per tot Catalunya per recórrer els racons més insòlids que hi ha a tot el món, perquè a Catalunya ens pensem que no tenim res que, igual que la resta del món, i tenim coses molt millors. El que passa que vostè no les ha descobert. Per això la Clàudia ha agafat un mapa de Catalunya, el té allà penjat a la redacció, s'ha posat unes xinxetes. És mentida, ella és molt digital. Però sí que s'ha posat unes xinxetes en diferents llocs de Catalunya per explicar-los aquí. I avui ens avançava ja algunes coses a l'inici del programa que ara ens desenvoluparà i ens descobrirà on anem avui, Clàudia.
1: Pues mira, avui us porto un destí que és ideal si busqueu...

0: Una escapada que combini natura, aventura i paisatges increïbles. Apunteu-vos a aquest lloc perquè us encantarà. Parlo del Congost de Mont-rebei, que és un dels tresors amagats que tenim aquí a Catalunya. Està al límit de les comarques del Pallars Jussà i la Noguera, gairebé tocant la frontera amb Aragó, i té unes parets de roca calcària que superen...
1: Ens diu el nostre tècnic, el nostre realitzador, en Francisco José Villar Pérez, que és un bon lloc per anar amb gossos. Sí. Ell hi ha anat amb el Rai.
0: Sí. Jo el meu no crec que el porti.
1: Per què?
0: És un chihuahua molt petit. Bueno, jo crec que caminar tant no el veig.
1: El portes
0: no
1: a coll bé, portes aquí a les mans i ja està.
0: Està una mica gras com per portar-lo en braços.
1: Home, doncs potser sí. L'has de portar abans a la dietista.
0: Sí.
1: Hi ha dietista de gossos?
0: Segurament.
1: Busquem-ho. Aquest mes d'agost, Claudi, la teva missió és buscar també un dietista de gossos, que potser els hem de posar a dieta.
0: Perfecte.
1: Hi havia un programa a TV3, tu no el vas veure, es deia Veterinaris, i tenien un conill que es deia Rodolf, que pesava 12 quilos. 12 quilos un conill. És una barbaritat. Segueix. Estem al Congost de Mont-rebei.
0: Sí, o sigui, el pla estrella que es pot fer aquí és la ruta a peu, que per un camí que està excavat a la roca. I és un recorregut d'uns 10 quilòmetres d'anada i tornada, de dificultat moderada, i bueno, vas caminant literalment penjat sobre el Congost per gaudir de les vistes. I pels més aventurers, el camí es pot allargar fins a les escales de Montfalcó, que és una passarel·la de fusta que està suspesa a la paret i connecta Catalunya amb Aragó.
1: A mi no m'hi trobaran allà.
0: No, a mi tampoc.
1: A mi no m'hi trobaran. Hi ha coses més... Si podem buscar coses més a peu de terra, Clàudia, per tu i per mi...
0: Sí.
1: Jo allà no hi pujaré.
0: Bueno, tens l'opció també d'anar en caiac.
1: Ah, mira, està molt millor.
0: I especialment ara a l'estiu jo crec que és una experiència
1: que
0: està bé.
1: Però a mi en caiac, quan aquests esports d'aventura, m'agrada fer-los al Noguera Pallaresa, aquí al Pirineu Català, a Lleida. Ja anirem un dia. Però no sé si allà al Congost de Mont-rebei serà un lloc similar o no.
0: Bueno, o sigui, també es pot recórrer el Congost des de la part de baix en el caiac i ho veus... Diguem-ne al revés.
1: Molt bé, l'inrevés.
0: Cap a dalt, sí.
1: Perfecte. La Clàudia, els deia jo a l'inici que s'han tastat cada dia, des que ens hem vist, em deia, jo vull fer això que faig els divendres dels soniditos de la setmana, que t'ha agradat molt aquesta
0: secció. M'ha agradat molt.
1: Però jo li vaig dir, hem de donar una volta estival perquè la gent tingui una mica d'interès a destapar els divendres que ens porta la Clàudia. I hem decidit que farem 5 àrees temàtiques, cada una per les setmanes de programa que tenim, cadascuna per aquestes setmanes, i dins d'aquestes 5 àrees temàtiques hi posarem 5 sons, o 4 sons. Un dilluns, un dimecres, un dilluns, un dimarts, un dimecres, un dijous i un divendres. I el divendres, amb el cinquè, resoldrem l'enigma de la setmana. Pots donar-nos alguna pista ja de per on van les coses aquesta setmana i oferir-nos el primer so?
0: Què vols que digui? Primer la pista? Poso d'un al so? Què vols que fem?
1: Posem el so i a veure si la
0: gent
1: pot descobrir
0: què és. Posem el so i a veure què treu la gent.

0: Els estem aquí creant el misteri a les persones perquè tinguin una mica de nervis. Quins nervis, no?
1: Jo crec que ho he endreçat de difícil a fàcil.
0: De difícil a fàcil.
1: Sí, sí, sí, home, no, començarem amb el més evident.
0: Ja.
1: Per destapar-ho.
0: A veure què és el que ha portat avui la Clàudia. Ullo. Quin cop de porta. Això és una porta, no? Dic jo. Bueno, no sé, no sé si és una porta o és algú amb molt mala baba, que està molt enfadada perquè no té vacances, com començàvem a l'inici. Doncs no ho sé, jo diria que és una porta, però no sé d'on és la porta ni en quin context està. Jo deixo damunt de la taula la porta. Si vostès opinen el mateix, doncs ens ho fan saber. Per cert, que ens ho fan saber tot el que vulguin opinar d'aquest programa a través del 676-760908, un telèfon que avui estem fent servir per escoltar les seves històries de l'estiu. Vostè ha marxat ja de vacances? La Clàudia no marxarà de vacances, o sí?
1: No, bueno, jo acabo això el 28 d'agost. Però...
0: I després?
1: Després al poble, acabar...
0: Quin poble?
1: Cantallops.
0: Cantallops? La Clàudia té poble.
1: Tinc poble.
0: Doncs miri, m'agrada que m'expliqui això, perquè ja començarem a avançar els continguts de la setmana. Aquest estiu se suma a aquest programa en Fran Toro, altrament conegut com Francisco Mario Toro Gutiérrez, que és un home que apareix els diumenges al programa En Bones Mans, que és un lector empedreït, professor d'història, que cada diumenge ens porta un llibre interessant. Doncs aquest estiu ens portarà 5 llibres que parlen sobre els pobles. No parlen sobre Cantallops, jo crec.
1: Crec que no tindrem tanta sort.
0: No m'ha mencionat Cantallops, però d'alguns pobles d'aquí i d'arreu. I intentarem abraçar i acompanyar aquelles persones

0: que, oh, desgràcia, no tenen poble per anar a l'estiu. Això és una mala passada, no tenir poble?
1: Sí, sí.
0: Els que no tenen poble no han conegut la meitat de la vida que es fa a l'estiu, eh? Doncs això ho escoltarem en els propers dies. Però de moment escoltem les persones que ens estan explicant el seu estiu a través del 676-760908. Poden seguir-nos enviant notes de veu com aquesta.
2: Hola, macos. Bon dia. Quina alegria, Robert, sentir-te de nou a aquesta hora. Bueno, jo, pues, com de costum, demà mateix ja marxo cap a les Ries Baixes, al costat de Vigo, com cada any, allí amb l'aigua fresqueta, amb una temperatura que ja molt agradable, que per la nit pots portar una xacareta si vas a sopar amb una terrassa, una mica de marisquet, i estar amb els amics i família, i a passar-ho bé.
0: Que bo, tu, escolta'm, marisc, jo he pensat a veure si algú, alguna ànima caritativa, fos bona i ens portés un marisc una mica fresquet aquest estiu a la ràdio i ens el menjaríem aquí, li faríem una fotografia i ho explicaríem a la ràdio i li donaríem les gràcies i sortiria per tot Catalunya el seu nom, però si no ho vol fer, no passa res. El seguirem estimant igual, com els estimem a totes i a tots per participar d'aquest programa de ràdio que s'allarga fins a les dues i que ara rep aquí un munt de persones que se sumen un any més, algunes a l'estiu i altres hi apareixen per primera vegada. Estarem aquí fins a les dues.
3: La ciutat d'estiu.
0: Un programa que se n'anirà de viatge cada dia. Sí, senyora, senyor. Agafarem la maleta, agafarem el cotxe o l'avió o el tren, qualsevol mitjà de transport, i viatjarem pel món. Però no farem gente viajera. No pateixi vostè, senyora, senyor, que això és territori la Melo, eh? Els caps de setmana de 12 a 2, dissabtes i diumenges, gente viajera amb Carles Lamelo. Però mentrestant, de dilluns a divendres, viatgem des de la ràdio amb l'Alícia Escribano. Alícia, bon dia, com estàs?
4: Encantadíssima, contenta, perquè, mira, has escollit una sintonia.
0: Sí, molt
4: per la
0: meva
4: secció,
0: no?
4: Tan lleier, que estic encantada.
0: Perquè l'Alícia em va dir, vull fer una secció lleier.
4: Lleier,
0: va,
4: sí.
0: Molt bé, partim d'aquí, d'aquesta base.
4: Sí.
0: Però la secció lleier, de què va? I em va dir, jo vull, ja saps el que m'agrada fer a mi a la ràdio, que és cantar.
4: Dic,
0: doncs mira, a buenos días de encontrar. L'Alícia Escribano, les persones que escolten la ràdio el cap de setmana, sobretot diumenge, principalment diumenge, la reconeixeran perquè participa al programa en bones mans.
4: Mm-hmm.
0: I com que té un impost revolucionari a pagar durant la temporada d'estiu, doncs li he dit, aquest any et quedes sense vacances i vens a la ràdio cada dia, una estona.
4: Jo estic encantada.
0: Com que tens res més a fer.
4: I s'està fresquet. O sigui,
0: sí. Val. Ho vas dir que sí perquè s'està fresquet. Doncs l'Alícia ens portarà de viatge no només per Espanya, sinó pel món sencer. I diràs...
4: Bueno, anirem a destinacions, Robert, que a través de la música ens fan viatjar.
0: Ah, molt bé, això
4: és molt interessant. De vegades viatjarem, farem viatges lleiers, una mica també,
0: ah, sí?
4: Per recordar èpoques daurades del turisme, destinacions que s'han posat de moda, que van posar de moda els nostres pares i els nostres avis.
0: Home, i totalment. Recordo aquella cançó de Los Stop que es deia El turista un millón, 1999, se lamentó.
4: D'aquest estil, d'aquest estil.
0: És quan aquesta Espanya que ens abraça encara,
4: sí.
0: Tenia el turista 1.999.999.
4: A punt de pujar.
0: Ara, només Catalunya té 37 milions de turistes cada any.
4: Imagina't.
0: Una barbaritat.
4: Sí.
0: L'aeroport del Prat rep 55 milions de turistes cada any.
4: És una bogeria.
0: Una bogeria. Per tant, farem turisme des de la ràdio a través de les cançons.
4: I hem escollit una que jo trobo que és la cançó de les cançons de l'estiu.
0: La d'obertura és la cançó de l'estiu. I no estic parlant de Yo quiero bailar de Sonia i Selena.
4: No.
0: És molt abans de Sonia i Selena. De qui estem parlant?
4: Doncs mira, estem parlant de la cançó de l'estiu de l'any 81. L'any 81 Espanya sortia de, ja sabem, no?, d'uns anys i d'unes dècades.
0: Bueno, si és l'estiu del 81, al febrer,
4: sí,
0: havien passat coses. Aquí.
4: Havien passat coses i el cas és que despertàvem tots, ja havien passat uns anyets, no?, de la transició. Però encara faltava, no?
0: De fet, encara hi ha llocs que falten coses.
4: Sí, començàvem a donar les nostres primeres passes turístiques, perquè fins aquell moment els que viatjaven, la majoria, la gran part de la població, quan viatjava, anava al poble a veure la família. Això era l'estiu. I era més aviat estiuejar que viatjar.
0: Això saps amb qui ho farem, en aquest programa de ràdio? Amb un home que m'estimo també molt, que és en Francisco Mario Toro Gutiérrez, Fran Toro, que ens parlarà de llibres, però ens parlarà de llibres que parlen de pobles.
4: Ah,
0: perquè tots tenim un poble, ell
4: creu. És veritat.
0: que no cal tenir-lo físicament, pot ser un poble interior.
4: És veritat. El cas és que nosaltres a l'any 81, doncs, com et dic, començàvem a donar les primeres passes en el món del turisme i Espanya s'obria a una nova manera lúdica de passar l'estiu, que era fer viatges, no? I hi ha una localitat

0: que en aquell moment, doncs, amb aquella Espanya en plena ebullició, any 81, doncs, s'omplia de gratacels, de platges amb les colxonetes, no? De gent guapa que sortia en biquini.
1: Les sueques!
0: Les sueques, no? Clar, estaven els europeus que venien.
2: Les sueques ja feia temps que venien, el 81.
0: Feia temps que venien, però és que veritat que ells ens donaven, aquests turistes que venien d'Europa, bàsicament d'Holanda, d'Alemanya, donaven aquella imatge de que eren molt moderns, no? Fins i tot, jo recordo, anava amb els meus pares a localitats de costa i veiem que els alemanys, que la gent que venia del Regne Unit portaven coses molt modernes, no? De càmping, les autocaravanes, coses que aquí estàvem en penyals encara, no? En bolquers.
2: En bolquers.
0: En bolquers. El cas és que hi havia una localitat que representava aquesta ebullició i aquest despertar i aquesta esclatada turística, que era la ciutat de Benidorm. I l'any 81 això venia amb una banda sonora que sonava així.

0: Això tenia un ball, no, ja?
1: Sí, això, home, tenia un ball. Era una de les primeres cançons coreografiades de principis dels anys 80. Sí. Aquesta és la cançó de l'estiu de l'any 81, clar, però també és la cançó de l'estiu de la nostra vida, de les nostres famílies. Jo vull, amb aquesta secció, que tots fem un stop de tota aquesta pressa que portem durant l'any, mm-hmm, i aprofitem l'estiu per obrir aquells àlbums familiars, ai, amb els iaios, amb els pares, no? I recordar com fèiem aquells primers viatges. Benidorm va ser una destinació de moda, mm-hmm, a principis dels 80, amb, com dèiem, en plena ebullició, amb gratacels...
0: De fet, li diuen Benidorm.
1: Benidorm, clar, és que per nosaltres era la modernitat. Uau, que modern que ets si vas a Benidorm de vacances amb aquells, amb els casinos, amb tant de turista internacional que et posava en contacte amb persones d'altres cultures.
0: I a més a més, després hi havia una altra localitat que és Torrevieja, que és l'1-2-3 d'aquella època, et regalava l'apartament.
1: I ja en parlarem, perquè tenim aquí destinacions estiuenques molt, molt icòniques, però jo penso que havíem d'obrir en Benidorm, no? Que... Maria Jesús, t'haig de dir que és una senyora que encara hi viu a Benidorm, mm-hmm, i que tothom l'estima encara. Ella diu que va pel carrer i encara li demanen fotos, i sobretot la gent més gran, doncs encara li té aquell respecte i carinyo.
0: Que és una de les dues persones a Espanya que no té cognom.
1: Ah, sí? Quina és l'altra?
0: Maria Carmen i sus muñecos. Ella és Maria Jesús i s'acorda d'on.
1: És veritat.
0: I l'altra és Maria Carmen i sus muñecos, que jo recordo quan va morir, malauradament, la Maria Carmen, mm-hmm, que deia, Maria Carmen i sus muñecos han muerto. Bueno, sus muñecos no han muerto, ha muerto ella.
1: Ha muerto ella, però no ha mort del tot, perquè encara no en recordem. Jo sóc molt fan de Doña Rogelia, encara.
0: Home, sí,
1: que això no ha canviat, no? Anem a parlar de Benidorm, de Maria Jesús, del que va significar aquesta cançó. És la banda sonora d'una època, d'una Espanya que s'obria al món, no? Que convivia ja amb turistes i que amb aquests pajaritos, la veritat és que és una manera també de recordar una època daurada de...
0: Que tu recordes amb carinyo, també, amb carinyo, perquè als 80 tu viatjaves molt amb els pares.
1: Jo anava amb els pares i recordo que aquell any el meu pare va comprar un casset, que això es feia molt a les gasolineres, sí, a la gasolinera, i el meu pare va venir amb un casset que era Maria Jesús, i hi havia altres temes, també, altres cançons.
0: Ah, té més cançons.
1: Home, clar, hi era una cinta de dues cares, i hi havia Los Pajaritos, que és la que més posaves, però també hi havia altres cançons d'acordió, clàssiques i passodobles, i de fet la Maria Jesús ha fet moltíssims bolos al llarg de la seva vida amb l'acordió i recordant, doncs, a Benidorm, no?
0: L'acordió és un instrument que no m'acaba de fer a mi.
1: No?
0: Quan porto tres cançons amb acordió, dic ja prou amb l'acordió.
1: Home,
0: però
1: entre...
0: s'ha guanyat molt la vida amb,
1: sí,
0: l'acordió.
1: Sí, i tant, Jo entre un acordió i una gaita em quedo amb l'acordió,
0: Jo em quedo amb la gaita, també t'ho dic.
1: Mira, més coses interessants sobre Maria Jesús. El 2026, aquest any, doncs diu que s'està preparant un documental, jo no sé si ha sortit ja o no, que es diu Pajaritos Forever.
0: Molt bé, el veurem.
1: Sí, perquè està fet amb una productora que treballa amb persones amb discapacitat i que repassa una miqueta, doncs, aquella època i recorda, no?, el boom turístic que vam tenir de la mà de Benidorm i de Los Pajaritos, no?, una cançó icònica que jo, ja, com et dic, amb aquesta secció el que vull és que tots viatgem amb la memòria a èpoques daurades de la nostra vida.
0: Doncs ho començarem a fer a partir d'avui, ja ho hem fet avui,
1: ja ho hem fet.
0: I aquí ja hem iniciat el viatge, que avui estem fent en cotxe perquè anem, sí, a Benidorm. Podem anar-hi en tren, per estar-lo una mica més. I el farem cada dia amb l'Alicia Escribano, a la qual li dono les gràcies per venir aquest estiu a la ràdio per sumar-se a aquest vaixell de la ciutat d'estiu.
1: Jo només vull dir una cosa per acabar.
0: Digues.
1: Robert, i és que la gent que ara mateix ens estigui seguint, que t'enviïn algun WhatsApp o que t'enviïn algun e-mail...
0: 676-760908. 676-760908.
1: Compartint algun record d'estiu a Benidorm.
0: Ai, que maco!
1: O amb Los Pajaritos, perquè doncs segurament que tots tenim algun record de Los Pajaritos.
0: Mira, avui...
1: Amb la iaia, amb aquell estiu a la festa major, algo, no?
0: Avui que estem preguntant a l'audiència, en aquest primer dia de programa, quins són els seus plans per aquest estiu, que ens expliquin, també, coses que han fet al llarg dels estius de la seva vida. Ho poden fer des d'avui fins al 29 d'agost. Expliqui'ns l'estiu de la seva vida i ho escoltarem aquí amb l'Alicia a partir dels propers dies, quan comencem a rebre notes de veu, que ens expliquin aquell estiu tan maco de la seva vida, doncs que ho posarem aquí.
2: 676-760908.
0: Alicia, fins demà, que vagi
1: Gràcies.
0: Bé. Adéu-siau.
2: Esteu escoltant La ciutat d'estiu. Robert Calvo a la ciutat d'estiu.
0: Servidor i altres persones que s'assumen a aquesta ciutat d'estiu del 2026, que són vells coneguts d'aquest programa, no vells en B baixa, en B alta, perquè són pura bellesa, com en Víctor Ruiz Nobel. Víctor, buenos días, ¿cómo estás?
3: Hola, buen día, buenos días.
0: Tu audiencia lleva todo el invierno esperando, comiéndose las uñas y diciendo, ¿cuándo llegará el verano? ¿Cuándo llegará el verano?
3: ¿Y qué se inventará?
0: que se inventará este año, porque este hombre lleva 3 veranos inventándose cosas, y cada cual mejor, ¿eh? El verano pasado nos llevó de vuelta por el mundo, ¿no? Con aquellas postales viajeras, ¿no? Las postales de verano. En cada postal había una historia.
3: Exacto.
0: Y este verano, este señor acaba de cumplir hace nada, este mes de junio, el 9 de junio, cumplió 48 años. Es decir, que su infancia y niñez la vivió entre los algodones, sí, de la década de los 80, ¿no?
3: Ya queda lejos, sí. Digamos que soy constitucional.
0: Muy bien, me gusta mucho que seas constitucional. No votaste la Constitución, por cierto.
3: No, porque tenía 0 años.
0: Claro. Sea como fuere, este hombre se ha empeñado este verano en recordarnos aquellas cosas de los 80 que o ya no existen, o difícilmente existen, o no podrían existir.
3: O estamos transmitiendo a lo mejor a una nueva generación realidades que ellos nunca vivieron.
0: Claro. Y entonces lo que vamos a hacer este verano es recordar aquellas cosas que existieron y que ya no pueden existir a día de hoy. Y además lo que vamos a hacer es pensar, en algún caso, qué podría sustituir aquello hoy en día, ¿no?
3: Exacto, exacto.
0: Pues nos vamos, cada día nos iremos un ratito a la década de los 80 del siglo pasado, sin perder de vista que estamos en el mundo de la inteligencia artificial,
3: exacto,
0: y la supertecnología que nos lleva derechitos hacia el futuro. Pero ahora, un ratito cada día, nos vamos al sintetizador.

0: suposo que ara ja sí, eh? Tothom ja sí, eh? És una melodia molt amorosa, no? Ara és allò, hem d'escoltar com es van intercanviant missatges.
1: Mira, gallina,
0: sí, meu. Entre Freddie Mercury i
1: com Montserrat. Com pot ser que una cançó, després de tants anys, de tantes dècades, em segueixi emocionant d'aquesta manera?
0: Sí.
1: No, és que no té explicació possible. Bueno, sí que té explicació possible, que és una cosa química, eh?
0: Sí, sí, sí. Jo sempre dic allò de que jo tinc, conec gent de tot el món i em diuen, no, gent, ostres, nosaltres farem allà les Olimpiades, Olimpiades de Londres, Olimpiades de tal. Mm-hmm. Jo dic, sí, sí, sí, però vosaltres no teniu això. Aquesta cançó.
1: Sempre. Que és la millor postal sonora, al meu parer, que s'ha fet mai d'aquesta ciutat, de Barcelona, i en el conjunt de Catalunya i d'Espanya. Eh?
0: Sí, sí, és una cançó que uneix el rock i l'òpera, no? Mm. Sorgeix tot el 1983, quan Freddie Mercury va veure un concert a Londres, on cantava la Montserrat Caballé, i va dir, ostres, jo necessito conèixer aquesta persona, perquè és un talent musical brutal, no? I Freddie Mercury va estar lluitant per conèixer Montserrat Caballé fins que el 1987 es coneixen a Barcelona, si no recordo malament és en el Ritz, i la Montserrat Caballé deia, ostres, que jo no sé si tindré química amb aquesta persona que ve del rock, no? I diu, és que quan el vaig conèixer i vaig entendre la forma que té de veure la música, vaig veure que parlava amb el mateix llenguatge, no? Després es van trobar a Londres, a casa de Freddie Mercury, es van estar tota la nit fins a les 6 del matí cantant, i es veu que la filla de Montserrat Caballé va dir, però ostres, fins a les 6 del matí, tal, i ella va dir, és que és una persona que quan té una idea musical és que surt com en marea, com una tromba de talent, no? I d'allà va sorgir, no?, aquesta cançó, no? Hi ha especialment una part de la cançó que dona això, molt bon rotllo, que és espectacular, és el que deies tu, de pell de gallina, i si no se us posa la pell de gallina...
1: Estem morts.
0: Directes a l'otorrino.

0: no, Freddie Mercury fa el do de pit, eh? Ojo, per fer do de pit, necessites unes habilitats vocals extraordinàries, eh? Vull dir, és una... això, no? I per això ens dona tanta energia, no? Després aquesta cançó torna un altre cop a la tranquil·litat, no? Torna més... no? Més normal.
1: A més a més és que...
0: més melòdic.
1: Per mi, quan necessito reconciliar-me amb la ciutat, em poso a Barcelona. Perquè, a més a més, ja veus com emociona, aquesta cançó, em fa pensar moltes coses. Em fa pensar en que jo no vaig néixer a aquesta ciutat ni vaig viure la major part dels primers anys de la meva vida. Hi vaig arribar amb 18 anys i en tinc 42. O sigui, tots aquests anys els he passat aquí. I sempre que escolto aquesta cançó penso quantes coses m'ha donat aquesta ciutat i quantes coses m'ha regalat i què m'ha fet aprendre. I és que estic a la millor ciutat del món. És això.
0: És així, no? Hem de pensar que Freddie Mercury, tot i que ell va ser el qui va imposar les trobades, va fer la cançó amb Mike Moran i de més, ell és l'intrus a la cançó, però no li importa, és la grandesa de Freddie Mercury, és la grandesa de dir, no m'importa ser l'intrus, no? Tornen a tindre això, no? Una part molt melòdica un altre cop, i al final tots sabem que tornem a Barcelona, que tornem a Barcelona, però era tan gran Freddie Mercury, però tant, que ens fa arribar aquí per un altre camí, no ens fa anar pel mateix...
1: Dracera.
0: Sí, no, ens fa anar per un altre camí fins aquí. I fa allò que m'agrada tant a mi, que és recollir la música per després explotar-la, no? I podem escoltar-ho. Doncs aquí és el mateix que abans, però és diferent que abans.
1: Sí, sí.

0: Ara, com fa això que us dic jo de recollir? Anem al que hi ha...
1: És tan espectacular, és que no hi ha cap altra cançó que ens descrigui millor, que ens reflexi millor, que ens expliqui millor que aquesta cançó, la de Freddie Mercury i Montserrat Caballé, que, a més, fa una cosa molt important, que és posar dues estrelles i explicar-nos que són persones humils, en el fons, perquè són generoses l'una amb l'altra. Tan generosa Montserrat Caballé com generosa és Freddie Mercury, que també era una estrella, i sobretot generosa ella a l'hora de trencar els estigmes. Quan Freddie Mercury estava al final de la seva vida ja, no va poder-la cantar a l'obertura de Barcelona 92, perquè ja no hi era, però ens va deixar aquest llegat.
0: Jo a vegades dic, ostres, miro la indústria musical d'avui en dia i entre els que els hi pesen la vida, els refregits que no paren de donar-nos i de més, doncs penso... No sé si la indústria musical no ens pot donar res millor del que ens estan donant avui en dia després de veure això.
1: És que després d'això, poques coses poden superar-ho. Poques coses. Potser poques coses ho superaran a la història del que vingui després de nosaltres. Però potser, i podem sumar aquí, aquesta Barcelona que és meravellosa, hem escoltat Montserrat Caballé i podem escoltar un tenor ara, no? Perquè si hem parlat d'aquesta òpera que es barreja amb el pop de Freddie Mercury, ens portes una cosa més avui.
0: Sí, avui també porto també una altra, diríem una altra cançó també, que la podem posar i segur que a tothom sona.
1: Home, que ningú s'adormi.
0: No dormi, sí. Només que perquè ho sapigueu, quan voleu sapigueu el títol d'una ària, només heu d'escoltar la primera part.
1: Sí.
0: Sí, i això ja us dona el títol. Aquí diu Nessun Dorma, doncs això és Nessun Dorma, no? Això és el Chano Pavarotti. És una òpera anomenada Turandot, de Puccini.
1: Sí.
0: I primer, perquè entenguem una miqueta de què va aquesta òpera, és una princesa xinesa, no?, que viu a Pequín, que és incapaç de sentir res, és incapaç d'estimar, d'expressar sentiments, no? És una persona freda, no? I per evitar casar-se amb algú, crea tres enigmes. I diu, només qui sàpiga resoldre els tres enigmes es podrà casar amb mi. Ara bé, si algú falla, li tallarem el cap. I l'òpera comença ja amb tot, vull dir que ja veus allà tot de caps ja tallats, vull dir que ja ha passat gent per allà, no? Allà hi ha Calaf, que és un príncep de Mongòlia, que fascinat per la bellesa de Turandot, accepta el repte i el guanya. Però resulta que, clar, que Turandot no es vol casar amb aquest home estranger. I Calaf, en canvi de forçar-la a casar-se amb ell, li diu, doncs jo ara et faré una endivinalla. Si abans de sortir el sol no descobreixes el meu nom, t'hauràs de casar amb mi. I si no, si el descobreixes, jo em moriré, no? I què fa la princesa? Mana tot el poble a averiguar el nom d'aquesta persona. En aquell moment és quan Calaf canta Nessun Dorma, no? Que és que ningú dormi. Perquè, si ens fixem, dona molta potència, no? Perquè sabem que... Calaf és un triomfador i sap que guanyarà, no? I escoltem ara aquí una mica el que fa. Això ens sona a tots, però és l'inici de l'ària, no? Perquè Puccini ens està introduint el tema que després tots coneixem, no? Ens va donant aquests trossets, no? Llavors... L'ària va evolucionant i, com he dit, la princesa diu a tothom que tothom intenti averiguar el nom d'aquesta persona i, si no, morireu tots. I si escoltem, hi ha un cor aquí, que l'he portat ara, i és la gent dient no dormim, hem de buscar qui és aquesta persona, no? Això és la gent de Pequín, que canta. Però Calaf sap vencedor i per això ara entra amb aquesta part que tothom coneix.

0: bé, eh? Jo, en aquest programa, puc atrever a cantar moltes coses. Això no ho taparia mai, ni ho cantaria mai, perquè sóc incapaç. Perquè és que, a més, això, Àlex, és una barbaritat vocal tan exuberant, tan espaterrant, és que és insuperable. Jo crec que cap altra veu... Hi ha molts tenors al món. I avui pensava en Juan Diego Flores, que m'agrada molt. Però és que aquesta veu, la de Luciano Pavarotti, és insuperable. És un color, una tessitura, una manera de cantar que no la té ningú més. Hi ha molts tenors segurament magnífics, com ell. Però com ell no. Per mi no. Tant. Àlex, fins la setmana que ve. Adéu,
1: la setmana que ve.
0: Adéu.
2: La ciutat d'estiu, amb Robert Calvo.

0: que l'amor... Ai, senyores, senyors, vostès van en tren a la vida? I si van en tren, si van en tren de Rodalies, ànims, perquè la vida és dura. Fins i tot avui, que semblava que començava el temps de vacances, molta gent ha plegat, ja no hi ha tanta congestió, però hi ha problemes de Rodalies. Hi ha un home d'aquest equip d'aquest programa d'estiu que ve cada dia en tren a la ràdio. És en Peter Hendrik Fanés, que jo ja l'he batejat a l'inici com en Pere Enric. En Pere Enric ve cada dia de Gelida, oi, Pere?
1: Sí.
0: Ve de Gelida a Barcelona. Quanta estona és això? 40 quants minuts?
1: 49 minuts.
0: 49 minuts. I li vaig dir, mira, fixa't si tens minuts, fixa't si tens minuts per descobrir les històries que esdevenen dalt d'un tren. Un tren que sona més o menys així. Un tren que sona més o menys així, ja veuràs.
2: Les pràctiques de la carrera, a un lloc es diu...
0: No. En fi, volíem escoltar un tren que volíem que sonés, però no passa res. Estem damunt d'aquest tren de Rodalies que el Peter el porta cada dia a Barcelona i després el torna a Gelida. I com que vam voler buscar aquestes 25 històries damunt del tren, ell es va posar mans a la feina i va dir, jo les trauré, aquestes 25 històries. I va estopar amb la primera.
1: La veritat és que he tingut molta sort perquè la primera és una història, la història. Sí, perquè és una noia de 23 anys, que de Taradell, d'Osona, que estudia Belles Arts.
0: Una salutació
1: però...
0: a tothom qui ens escolta des d'Osona, a aquesta hora, des de la Catalunya Central.
1: Pues la veritat és que anava parlant amb ella i em deia, bueno, sí, estudies Belles Arts, però no crec que és el que t'agrada més, no? I resulta que té una altra passió oculta.
0: És estudiant de Belles Arts, no?
1: Sí, correcte. Però té una altra passió oculta que realment ocupa tota la seva vida.
0: A veure...
2: Que va passar en Feliu, que va fer les pràctiques de la carrera, a un lloc que es diu l'Atelier Creatiu.
3: I de carrera de què?
2: De Belles Arts.
3: Però tu m'has explicat abans que venies de Sant Sadurní?
2: No, vinc de Sant Vicenç de Calders per l'aniversari, perquè vaig celebrar l'aniversari d'un amic i m'he quedat a dormir allà i així, bé, perquè jo visc a Sants. Però m'he quedat a dormir allà i així, doncs, perquè m'agrada mirar els trens també passar. I llavors, doncs, així ja em quedava, ja tirava, i ja fot el tren aquest, que en teoria arriba 45 minuts abans del tard, però com sempre va tard, ja arribo justetes.
3: Bona renta, no?
2: I ja, és el que té, cada dia igual.
0: Com ha dit el Peter, m'agrada mirar els trens passar, ha dit?
1: Sí. Espera, ho hem de tornar a escoltar, no?
0: Deu ser l'única persona que li deuen agradar... No, hi ha gent que els agrada molt el món ferroviari, però mirar els trens passar... Conec poca gent que li agradi mirar els trens passar, però ho podem tornar a escoltar, a veure com ha dit això? Ella, què ha dit?
2: Podria dormir allà i així, doncs, perquè m'agrada mirar els trens també passar.
0: M'agrada mirar els trens passar, és a dir, que té una afecció gran pels trens.
1: Sí. Bueno, jo crec que és una dona que realment té una... Saps aquesta passió que et contagia? A mi m'ha contagiat també una mica.
0: I vols ser conductor de tren?
1: No, però realment em miro amb altres ulls els trens.
0: Ah,
1: sí? Ara sembla que gràcies a l'Andrea a mi m'agraden més els trens.
0: Ah, sí? Per què?
1: Però, no sé, perquè tenen aquella màgia de... No sé, que es van a un altre ritme.
0: No, sí, sens dubte, a Catalunya els trens van a un altre ritme.
1: Sí.
0: Però explica'ns la història de l'Andrea.
1: Doncs, com havíem dit, ella disfruta moltíssim veient passar els trens. Bueno, i aquesta passió vol fer-ho també que sigui la seva professió. I m'ha confessat que s'està preparant amb molta il·lusió per fer unes oposicions.
2: Ara mateix estic a punt de preparar-me unes oposicions de DIF.
3: Sí? Molt bé, potser m'ho milloraràs, no, aquell del servei?
2: A veure, sí, però a mi és un tema de circulació, i la circulació va fatal, perquè si només són els trens, l'altra circulació. En plan, de com dirigir, que sí, perquè havia de passar aquest tren, perquè està tal...
0: És a dir, vol dirigir la circulació dels trens a Catalunya. Aquí hi ha una notícia, que és que algú vol mirar de solucionar la cosa, d'entrada. I segon, i no és gens menor, és una dona. Que normalment les dones no estan al capdavant de la conducció de trens, n'hi ha algunes, n'hi ha moltes, però no és una professió massa feminitzada, és bastant masculinitzada. I això és una bona notícia, que les dones assumin aquelles professions que en principi són més destinades pels homes. Què més t'ha dit la Clàudia? Es diu Clàudia, m'ha dit, perdó?
1: No, es diu Andrea.
0: Clàudia s'acaba d'entrar a l'estudi.
1: Clàudia acaba d'entrar a l'estudi. Però ella no li agrada tant els trens com a l'Andrea.
0: No,
1: l'Andrea és la futura treballadora d'Adif per excel·lència.
0: Si aprova l'oposició.
1: Sí, jo crec que sí.
0: Ah, sí?
1: Em va explicar moltíssimes coses i realment jo crec que... Jo confio en ella, jo crec que s'ho traurà. I que millorarà la xarxa ferroviària. I, bueno, i això és el que ens ha dit ara mateix, ella.
2: El primer que hi ha d'haver-hi és una cooperació entre Renfe i Adif, perquè quan es va separar en el seu moment, perquè per un tema europeu es va separar, no va coordinat i diu, això és problema d'uns, aquest és problema d'altres i això no va. I si quan primer, quan funcioni això, quan estigui tot d'acord, que ja, o sigui, quan, i quan, sobretot també quan els passagers sàpiguen que els, o sigui, que els trens, els que condueixen els trens no són els seus enemics, tot anirà millor. Ha d'anar tot a una.
0: Doncs escolta'm, ho té molt clar l'Andrea, el que vol fer, ho té planificat, ho té pensat. Ara només falta que tingui el suport de les institucions, el suport governamental, per poder solucionar aquest atzucat, que ella sola no ho farà, perquè com a mínim hi ha algú que ens fa tenir esperança en el futur. Molt bé, doncs escolta'm, Peter, alguna cosa més explicada a l'Andrea?
1: Bueno, realment ens hem compaginat tant que...
0: Escolta'm, però em sembla que t'hagis enamorat d'ella. Li has demanat el telèfon.
1: Anna, bueno, és...
0: Ai.
1: No, bueno, això m'ho deixaré...
0: Peter, aleshores
1: el que
0: servei,
1: passa en Renfe se queda en Renfe.
0: Aleshores el servei no es pot fer cap altra cosa que explicar històries com aquesta que ens ha explicat avui, que demà ens n'explicarà més. Que en tens algunes d'interessants en cartera, ja, no?
1: I tant que sí.
0: Demà t'escoltem. I ara... El que farem és viatjar en el temps. Aquest programa ja veuen que viatja de moltes maneres en el temps. Ho hem fet amb l'Alicia Escribano, que va anar aquest estiu de la nostra vida amb aquest Los Pajaritos. Han ballat Los Pajaritos a l'inici d'aquesta segona hora? Estic convençut que sí. Amb en Víctor Ruiz Nobel hem anat també en aquell passat que ens porten els 80 i 90 del segle passat. Hem escoltat aquell Barcelona de Freddie Mercury, i Montserrat Caballé i el Nessun Dorma de Luciano Pavarotti. I ara hi haurà algú que dirà, ah, és el meu any, anem a l'any 1980.
4: Esteu escoltant La Ciutat d'Estiu.

0: Clàudia Moreno ens portarà cada dia de viatge en el temps i avui hem decidit que començarem una cronologia que acabarem el 29 d'agost, el 28 d'agost, amb un any que serà molt proper al nostre, gairebé, en aquest que estem ara. I avui anirem al 1980, que era un any que passaven moltes coses aquell estiu, algunes que s'estaven coent a Espanya. L'any 1981, tu no eres aquí, jo tampoc, però van passar coses molt fortes en aquest país. Però el 80, què passava aquell estiu?
1: Doncs el primer era que si encenies la ràdio, la cançó que sonava era aquesta.
0: Hombre.
2: La libertad, si las clases te aburren, hacia donde vas.
0: Això és, atenció.
1: A veure si saps què
0: és. No, sí, saps. És Háblame de ti, de Pecos. Però no Los Pecos, com diu la gent torpe. És Pecos. De la mateixa manera que no és El Duodinámico, és Duo Dinámico. Val. Dit això, Clàudia, sonava Háblame de ti, de Pecos.
1: Háblame de ti, correcte.
0: Háblame de ti. I què més passava aquell estiu?
1: Pues Jordi Pujol s'havia estrenat al maig com a president de la Generalitat,
0: sí.
1: I el 8 de juliol visitava Santa Coloma de Gramenet, però la rebuda va ser de tot menys cordial, perquè uns 400 treballadors que estaven a l'atur el van rebre amb crits, xiulets, pedres i tomàquets per protestar contra la situació econòmica que vivia la ciutat i reclamaven situació.
0: És cert que van a territori hostil, no van a territori amic, Jordi Pujol, a fer aquella visita, però clar, estava començant la cosa. És a dir, Pecos era notícia, Jordi Pujol també, i qui més era notícia?
1: L'1 d'agost van ser notícia els marquesos d'Urquijo, Manuel de la Sierra i Maria Lourdes d'Urquijo, perquè els van trobar morts a la seva casa de Somosaguas. I, bueno, sí que va haver...
0: El crimen de los Urquijo.
1: Sí, sí que va haver un detingut que posteriorment es va suïcidar a la presó, però no s'ha resolt del tot.
0: Fixin-se que eclèctica i aquell estiu. Eren notícia de dos nanos que eren, vaja, gairebé púbers, que eren Pecos. Després era molt jove Jordi Pujol quan l'estomacaven. I també era notícia el crimen de los Urquijo. Quantes coses passaven a Espanya, a Catalunya, aquell estiu? Avui, aquest estiu del 2026, que hem fet el programa el millor que hem sabut i ja l'anirem perfilant els propers dies, espero que es quedin aquí fins a finals d'agost i més enllà, sempre abans d'acabar els proposarem coses per fer a la tarda, perquè no s'avorreixin. N'hi ha una de molt important que vostès han de fer i la resta ens les avança la Clàudia Moreno. Quines?
1: Mira, doncs avui he escollit una així molt fresqueta, que si aquest estiu us ve de gust un plat refrescant, però no voleu piscines massificades, no us agrada la platja, podeu anar al llac de Sant Antoni, que està al Pallars Jussà,
0: i
1: que és el llac més gran de Catalunya destinat a activitats d'oci i un dels millors llocs per practicar esports aquàtics.
0: Les comarques del Pallars Jussà i el Pallars Sobirà són del millor que hi ha a Catalunya per passar l'estiu, perquè no fa calor. Durant el dia potser sí, però al vespre no. Però, si vostès volen un bon pla, ni aquest home que ara apareixerà aquí ni jo ens hem atrevit a fer un indicatiu que digui l'estiu més refrescant, oi que no? Joan Valentín, bona tarda.
3: Bona tarda, Robert. No.
0: En Joan Valentín,
3: no,
0: que es posa al capdavant de la ràdio vespertina a partir d'avui.
3: Som companys d'estiu.
0: Companys d'estiu. És una meravella que compartir l'estiu amb tu, perquè a més he dit una cosa a l'inici del programa que ara em recordaré i que fa referència al 12 d'agost. Ves pensant, 12 d'agost?
3: 12 d'agost, sí, sí.
0: Abans d'això t'explicaré una coseta i et donaré un consell. A tu t'agrada el meló?
3: M'encanta.
0: T'encanta el meló.
3: T'agrada molt el meló. Fresquet, eh?
0: Veus? Doncs és que tinc una menció per tu, una cosa que t'he d'explicar, perquè Frutas Bollo és la protagonista d'aquest estiu. Seamos sinceros, a ti también te gusta mucho el melón. Veranos hay muchos, pero el verano bueno, de verdad, es el que recordamos y queremos repetir. Por eso Frutas Bollo quiere que este verano te quedes con lo bueno. Disfrutando de su melón, que está riquísimo, y de su sandía, tan espectacular, que ha sido reconocida con el sello Sabor del Año. Frutas Bollo, este verano, quédate.

0: con lo bueno, bueno. Com, per exemple, la brúixola d'estiu, amb Joan Valentín Marco, que es posa al capdavant, com dèiem, de la ràdio aquesta tarda,
1: sí,
0: i fa un superprograma. Jo he escoltat ja algunes de les coses que estan preparant i jo no em podré desenganxar de la ràdio fins a les...
2: 10 de la nit.
0: 10 de la nit.
2: De 7 de la tarda a 10 de la nit, de 10 de la nit, que farem una pausa de 8 a 8 i mitja per escoltar els nostres companys de Nacional, però són dues horetes i mitja de ràdio que farcirem de tot. Actualitat, evidentment, perquè ens caracteritza així.
0: Avui el primer dia així, perquè la gent s'enganxi un cebo, fes un cebo.
2: Una mica eclèctic, també. Tenim de tot tipus de convidats avui a la brúixola. Parlem de filosofia.
0: M'encanta aquesta secció.
2: I el tema és l'amor.
0: L'amor, ho sé.
2: Comencem amb un dels temes elementals.
0: M'ho va avançar la teva companya Lola Sorribas. Sí. Dir, has d'escoltar el programa de dilluns perquè parlarem de l'amor amb les filòsofes.
2: Sí, sí. Després, educació financera.
0: Oh, m'encanta això.
2: Yeah, tenim
0: ens
2: de tots
0: molt.
2: Avui.
0: Mira, jo ara mateix no sabria demanar una hipoteca. Tampoc perquè no tinc els calorons per fer-ho.
2: Parlarem d'hipoteques. I atenció a aquesta, la importància de dormir. Parlarem amb el doctor Javier Álvarez. Quantes hores són recomanables? Depèn de la persona o és estàndard?
0: L'altre dia un home em va dir, un suposat expert em va dir que això de les 8 hores és un mite, però qui lo sap?
2: Pot ser. Parlarem de postures, també. Com dorms, de panxa amunt... No, veig que farà aquest somriure i fas bé perquè
0: postures?
2: Acabarem parlant de sexologia.
0: Ai, molt bé.
2: Que tot ho lligo, tu.
0: Tot està lligat. Com dorms, com no dorms i com et lleves.
2: Exacte.
0: I amb qui et lleves.
2: Què passa al llit en diferents moments de la nit?
0: Joan, t'escoltem a partir de les 7
2: tant,
0: de la tarda
2: tant,
0: a la brúixola d'estiu. A vostès els esperem demà a gairebé dos quarts d'una, a les 12:20 del migdia, per seguir explicant les històries de la vida, que ara continuen aquí a Onda Cero amb les notícies del dia. No s'ho perdin. Fins demà. Adéu-siau. Bona tarda.

0: enllà de la gestió d'aquest error tècnic, la polèmica també té derivades polítiques. Junts i el Partit Popular qüestionen la versió de la incidència tècnica i insinuen que podria existir una intencionalitat darrere del cas per evitar que afloressin uns nous mals resultats educatius. Marcos Díaz, bona tarda.
1: Bona tarda, Ricard. Sí, així de contundent s'ha pronunciat el portaveu dels principals partits de l'oposició, Josep Rius, de Junts, i Juan Fernández, del Partit Popular.
2: Si és un error burocràtic, són uns incompetents. Però és que si a sobre ho han amagat, això ja són paraules majors.
3: Salvador ja ha dissenyat una estafa per ocultar la realitat de l'educació a Catalunya.
1: Mentrestant, un dels seus socis, els Comuns, posen el focus en les polítiques educatives més que no pas en la figura d'Esther Niubó.
0: Atenció, perquè Aliança Catalana seria la gran vencedora d'unes hipotètiques eleccions catalanes. Segons una enquesta de GESOP per al periòdico, el partit de Sílvia Orriols passaria de 2 a entre 25 i 28 escons i es convertiria així en la segona força del Parlament i en la primera de l'independentisme.
1: El gran perjudicat seria Junts, que podria perdre la meitat dels seus diputats per la fuga de votants cap a Aliança. Tot i això, el PSC ja continuaria guanyant les eleccions, però amb menys força en un escenari que complicaria encara més la governabilitat de Catalunya.
0: I Rodalia recupera la circulació entre Sant Andreu i Montcada i Reixac després de 4 dies a tall per les obres del soterrament de la línia R2, però la normalitat continua lluny d'arribar.
1: Aquest matí ja s'han registrat queixes per cancel·lacions i retards a la R2 i l'R2 Nord i l'R11. I a més, una avaria entre Sitges i el Garraf han provocat demores de fins a una hora en 5 línies del sud del país. Un nou matí de problemes per als usuaris de Rodalies.
0: I el Departament d'Agricultura posarà en marxa aquest agost un nou pla de xoc per reduir de manera dràstica la sobrepoblació de conills al Segrià i a l'Urgell.
1: Després de reunir-se amb les organitzacions agràries, el conseller Òscar Ordeig s'ha compromès a mantenir les actuacions fins a controlar la plaga. Els pagesos amenaçaven el govern a mantenir unes mobilitzacions que els darrers dos dies s'havien traduït en talls de carreteres lleidatanes.
0: I en clau cultural, Girona canvia per uns dies els turistes per princeses, cavalls i guàrdies reials.
1: La ciutat s'ha convertit en el gran plató de la nova adaptació de Disney, Enredados, amb la catedral com a escenari principal. Mig miler d'extres participaran en el rodatge, mentre desenes de curiosos ja fan guàrdia per intentar veure de prop els protagonistes de la pel·lícula.
0: I el titular d'esports ens el porta el Víctor Lluçà. Què tal? Bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda, Ricard.
0: El Barça marxa de stage a Anglaterra amb Ter Stegen, Ronald Araujo i Frenkie de Jong en dubtes, no?
4: Sí, exacte. El conjunt culer que és a punt d'aterrar a terres angleses per iniciar una concentració que s'allargarà 8 dies fins al dilluns vinent. El Barça s'exercitarà a St. George's Park, a la ciutat esportiva de la Federació Anglesa, i té previstos dos amistosos contra el Birmingham i també davant el Preston. Ter Stegen ha viatjat perquè encara no s'ha resolt la seva sessió a l'Ajax. Frenkie de Jong s'ha unit a l'expedició, tot i estar lesionat, i Ronald Araujo també estarà a les ordres de Hansi Flick. En canvi, Rafinha s'incorporarà a l'equip dimecres.
0: Passem ara a la previsió del temps amb la Noelia García. Què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda. Avui dilluns a Catalunya comença la setmana amb un ambient més fresc. Pugen lleugerament les temperatures, però es mantenen suaus. S'esperen màximes de 30 graus a Barcelona i a Tarragona, 33 a Girona i 35 graus a Lleida. Durant aquesta tarda, sol i cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent moderat a l'Empordà i a zones de Tarragona. Demà dimarts pujaran les temperatures i de forma notable a Lleida. Els termòmetres marcaran 37 graus a Lleida, 34 a Girona, 31 a Barcelona i 30 graus a Tarragona. Aquesta setmana serà bastant càlida amb temperatures que aniran pujant progressivament. Demà serà un dia càlid amb sol i cel poc ennuvolat o clar. Temperatures mínimes de 22 graus a Barcelona i 20 a Lleida. És una informació d'AEMET.
0: Són les 2 i gairebé 36 minuts de la tarda. El control tècnic Dani Sánchez.
6: Notícies migdia amb Ricard Jiménez.
0: A partir de les 3 de la tarda, en poc menys de mitja hora, la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà per donar explicacions al Parlament sobre l'error que ha deixat Catalunya fora de les comparacions internacionals de les proves PISA del 2025. El problema és que es va excloure de la mostra un 23% dels alumnes seleccionats per fer l'avaluació, quan l'OCDE, l'organisme internacional, només permet arribar fins al 5%. En xifres absolutes, prop de 600 estudiants dels més de 2.500 previstos no van acabar fent les proves principalment per necessitats, diuen, educatives especials o marcos per dificultats de llengua.
1: Sí, la conseqüència d'aquest error és important perquè les dades catalanes que publiquin després de l'estiu no seran comparables ni amb la resta de països ni amb altres edicions. Per tant, no es podrà saber amb rigor si el sistema educatiu català ha millorat o no després dels mals resultats de l'últim informe PISA de l'any 2022. El departament ho atribueix a una incidència tècnica i ha obert una investigació interna per esclarir l'error. A l'espera que la consellera Esther Niubó doni més detalls aquesta tarda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha sortit en la seva defensa.
7: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir a tot el meu suport.
0: L'oposició, en canvi, exigeix la dimissió d'Esther Niubó i parla de fracàs, mentre que els comuns eviten assenyalar la consellera.
1: Junts per Catalunya troba la consellera absolutament desbordada i assenyala en Salvador Illa com a màxim responsable per no haver-la fet fora. Josep Rius és el portaveu.
2: La consellera Niubó és una consellera cremada, és una consellera desbordada, és una consellera reprovada pel Parlament i que, incomprensiblement, el president de la Generalitat no l'ha cessat amb la darrera remodelació que ha fet el seu govern. Per tant, la llufa del cas PISA la porta penjada el president de la Generalitat i és un govern que ha fet llufa.
1: Els juntaires també dubten que sigui una veritable incidència tècnica. Insinuen que ha estat un error intencionat per amagar la mala situació del sistema educatiu. El Partit Popular també ho creu i acusa directament Salvador Illa de dissenyar una estafa. Escoltem el portaveu Juan Fernández.
3: Després del desastre dels anteriors informes PISA, qualsevol govern responsable hauria treballat per revertir els mals resultats. Però el govern de Salvador Illa ha optat per una altra estratègia: que els resultats no es puguin comparar. És la política de l'ocultació.
1: Els comuns, en canvi, són una mica més indulgents, tot i que adverteixen al govern que no se n'ha

0: està sortint en matèria educativa. Això sí, no situen el focus exclusivament sobre la consellera Niubó, sinó sobre unes polítiques que consideren equivocades.
1: El problema és que el govern no se n'estan sortint. I per tant nosaltres diem que el problema principal és el què? És el canvi de rumb en la política. Aquest descontentament a la política educativa es va produir als carrers fins i tot quan la consellera estava de baixa. És a dir, que aquí no és un problema només de persones.
0: Paraules del portaveu Gerardo Pisarello, que ha recordat les protestes dels docents que continuaran a partir de setembre.
2: Més qüestions en clau política. Els expliquem a hores d'ara que el PSC de Salvador Illa tornaria a guanyar les eleccions catalanes si es celebressin avui, però ho faria amb una pèrdua d'entre 5 i 8 diputats que deixaria el govern en una situació molt més fràgil. La gran novetat de l'enquesta del GESOP per El Periódico és l'ascens espectacular meteòric d'Aliança Catalana, que passaria de 2 a entre 25 i 28 escons i es convertiria així en la segona força del Parlament i en la primera de l'independentisme.
0: El sondeig dibuixa un canvi profund en la política catalana una dècada després del procés. Qüestions com la immigració, la seguretat o el vot de protesta guanyen centralitat i impulsen el creixement del partit de Sílvia Orriols, que capta electors procedents de gairebé tot l'espectre polític. El gran perjudicat és Junts. La formació de Carles Puigdemont podria perdre la meitat de la seva representació i quedar-se amb només entre 15 i 18 diputats després que una part important dels seus votants es decantin per Aliança Catalana. Esquerra, en canvi, resistiria millor i fins i tot augmentaria la seva presència al Parlament. Tot plegat deixa un escenari de governabilitat molt complicat. El bloc que va investir ja podria quedar lluny de la majoria absoluta, mentre que una hipotètica majoria independentista exigiria pactar amb Aliança Catalana. L'única suma clarament estable seria una entesa entre PSC, Esquerra i Junts, una opció que avui sembla políticament molt difícil.
2: I també us expliquem una notícia que darrerament en clau política ha aixecat molts debats i molta polseguera, i és que Catalunya, atenció, ha guanyat un aliat per reformar el model de finançament.
0: Sí, es tracta del govern de Canàries. El seu president, Fernando Clavijo, ha anunciat que aquest dimecres donarà suport a la proposta quan es debati demà passat en el Consell de Política Fiscal i Financera.
3: La postura del govern és si és bueno para Canàries, i aquest acord és bueno para Canàries, mejora la financiació. Y tras décadas de infrafinanciación autonómica en Canarias, por fin llegamos a un acuerdo que nos sitúa en la media, pues obviamente el gobierno de Canarias va a estar a favor.
0: El cap de l'executiu canari també ha confirmat que Coalició Canària votarà a favor de la proposta quan aquesta arribi al Congrés.
2: Fa poc més d'una hora hem sabut que les carreteres catalanes sumen una nova víctima mortal. Un motorista mor aquest migdia en un accident a la Nacional 330 a Santa Margarida i els Monjos, després d'un xoc amb un camió per causes que els Mossos d'Esquadra encara investiguen.
0: La mort arriba després d'un cap de setmana especialment tràgic a la xarxa viària catalana, marcat també per l'accident múltiple de dissabte a l'AP7, en què va perdre la vida un menor. Amb aquest nou sinistre es manté la preocupació per l'elevada sinistralitat a les carreteres en ple període estival, quan augmenten notablement els desplaçaments arreu de Catalunya. En total són 79 les persones que han mort a les carreteres catalanes pel que portem d'any.
2: I ara sí, parlem d'informació a servei, del que ens interessa molts usuaris diaris. I és que els trens de les línies R2, R2 Nord i R11 ja tornen a circular en un dia laborable entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. El servei es va recuperar aquest diumenge al matí, després de 4 dies interromput per l'esfondrament d'un pou de les obres al soterrament de les vies que va engolir, recordem, una grua de grans dimensions, al límit entre Montcada i Barcelona.
0: Adif va donar ahir per reparada l'avaria i Renfe va fer diverses proves abans de reprendre la circulació. Tot i que el servei ja funciona amb normalitat, els trens han de reduir la velocitat en un punt, en el punt on es va produir l'incident. De fet, des de Rodalies no s'ha informat oficialment d'endarreriments, però els usuaris han fet servir les xarxes socials a primera hora del matí per denunciar trens cancel·lats i d'altres que arribaven a les parades amb més de 20 minuts de retard. Per tant, tot i la represa de la circulació, sembla que encara estem lluny de recuperar la normalitat en les línies R2, R2 Nord i l'R11, afectant sobretot les persones que viuen als dos Vallesos.
2: I com si no hi hagués prou, Rodalies avui també ha estat protagonista per l'avaria d'un tren que ha provocat retards de fins a una hora en 5 línies diferents.
0: Sí, per motius que encara es desconeixen, un tren s'ha quedat parat entre Sitges i Garraf. per permetre que els usuaris afectats poguessin seguir el seu trajecte, han aparcat en paral·lel un altre tren per fer el transbord, tallant per complet la circulació de les vies. Per aquest motiu, s'han produït endarreriments de fins a una hora a les línies R13, R14, R14.

0: R15, R16 i R17.
1: Sí, és que les obres que s'estan fent, s'estan produint per millorar la xarxa ferroviària catalana també estan afectant de ple els veïns de 8 edificis de Barcelona. Precisament aquesta setmana continua la tornada progressiva a casa seva dels veïns afectats per l'esvoranc de Sant Gervasi provocat per les obres de la línia 9 del metro. El govern preveu que els veïns del carrer Rubinstein número 6 tornin a casa aquesta setmana i que els de Sant Gervasi de Cassola 54 ho facin la setmana que ve, sumant-se als dos edificis en què els veïns ja van poder tornar al llarg de la setmana passada.
0: Ara bé, faltaran encara un 40% dels veïns evacuats que viuen als quatre edificis restants, els que estan al carrer Teodora Lamadrid, on es va produir l'incident. El govern no hi posa encara data de retorn perquè primer cal finalitzar les inspeccions i no s'actualitzaran fins divendres. De fet, una tercera part dels afectats realitzarà una reclamació col·lectiva a través d'una plataforma contra la Generalitat. Consideren que les ajudes perquè les famílies i els comerciants paguin els lloguers i d'altres factures són insuficients. Cal recordar que encara hi ha diversos locals amb les persianes abaixades i sense saber quan podran tornar a obrir el seu negoci.
1: Per cert, que abans hem passat de puntetes, ho hem mencionat molt breument, pel viatge institucional que la Generalitat i d'altres delegacions catalanes estan fent al Vietnam amb l'objectiu d'estrènyer llaços econòmics. De fet, des d'allà ens arriben bones notícies perquè la Cambra de Comerç de Barcelona i la seva homòloga vietnamita han signat a Hanoi un acord per impulsar el comerç, les inversions i la internacionalització de les empreses amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa.
0: El conveni preveu compartir informació, organitzar missions comercials i fomentar noves oportunitats de negoci entre els dos territoris. Josep Santacreu, president de l'entitat, detalla els atractius de Vietnam que poden motivar el desembarcament de més empreses al país del sud-est asiàtic.
2: Primer, que és un mercat que creix força, està creixent molt de manera sostinguda, és un país estable on hi ha seguretat jurídica, és un país on hi ha talent, on hi ha capacitat industrial. Una altra característica que té Vietnam també és que és una molt bona porta d'entrada al sud-est asiàtic.
0: A més, el president de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu, ha explicat que ja s'està estudiant la possibilitat d'establir un vol directe entre Barcelona i el Vietnam amb l'objectiu de reforçar encara més els vincles econòmics i empresarials entre ambdues economies.
1: Superat ja 3 quarts de 3 de la tarda, estan aquí amb nosaltres el Notícies Migdia d'Onda Cero Catalunya, quan els expliquem que el Departament d'Agricultura aplicarà un nou pla de xoc durant l'agost per reduir dràsticament la sobrepoblació de conills al Segrià i a l'Urgell. Diego Fernández, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, s'ha reunit aquest matí a Montblanc amb les organitzacions agràries que havien convocat les mobilitzacions del cap de setmana per presentar el nou pla. Ordeig ha assegurat que durant el mes d'agost en municipis concrets es farà una actuació continuada per combatre els efectes de la sobrepoblació de la fauna.
4: El que hem quedat, diu, escolta, hi ha zones que hi ha molta problemàtica, hi ha molta sobrepoblació, doncs anirem en aquells municipis de manera continuada fins que no quedin conills. Amb més vehicles, intentarem que els vehicles també puguin anar acompanyats dels agricultors i llavors mobilitzarem el màxim de recursos que tenim per anar aquí. La idea és acabar, doncs, a les zones on tenim més problemes, doncs realment fer una baixada dràstica de les poblacions.
3: D'altra banda, els pagesos també insisteixen que es replantegin les zones d'especial protecció per a les aus després que s'hagin cremat dues les últimes setmanes. Després de la trobada on han participat diverses entitats i agrupacions, els agricultors es reuniran al vespre per decidir si aturen les mobilitzacions.
1: I Catalunya afronta una jornada de relativa calma pel que fa als incendis forestals. Ara mateix no consta cap gran foc actiu fora de control, però els serveis d'emergència mantenen la vigilància davant un risc d'incendi que continua sent elevat en diverses zones de Catalunya.
0: La preocupació es manté després d'un inici d'estiu especialment complicat, marcat per diversos incendis de gran impacte i per les onades de calor que han obligat els bombers a reforçar efectius en diferents moments. Per això, agents rurals i bombers demanen extremar les precaucions en l'entorn forestal i evitar qualsevol activitat que pugui provocar una ignició accidental.

0: L'Ajuntament de Badalona comprarà un nombre important de pistoles Taser per la Guàrdia Urbana.
1: Sí, l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, no ha precisat el nombre exacte d'armes que adquirirà el consistori, però sí que ha defensat la importància de les pistoles Taser per combatre la delinqüència.
2: Con toda seguridad, Badalona va a ser la ciudad en donde la policía local va a disponer de más pistolas Taser. ¿Por qué las estamos comprando? Las estamos comprando porque es un elemento importantísimo para la policía local, para la seguridad de ellos y para la seguridad del resto de vecinos.
1: L'alcalde de Badalona ho ha anunciat en un vídeo publicat a les xarxes socials on ha criticat que els partits d'esquerra dificultin la incorporació d'aquest tipus d'armes.
0: I els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte tiroteig a Terrassa que va deixar un home ferit en el seu domicili en aquesta localitat.
1: Els fets van ocórrer diumenge a les 11 de la nit al barri de Can Anglada, quan, per causes que es desconeixen, l'home va rebre un impacte de bala mentre es trobava a l'interior del seu domicili. La víctima va ser traslladada a un hospital i la seva vida no corre perill. La policia catalana ja ha obert una investigació per esclarir els fets, identificar l'autor del tret, localitzar-lo i detenir-lo.
0: I la Guàrdia Civil investiga un nou cas de l'anomenada estafa dels likes, un frau en què els ciberdelinqüents utilitzen falses ofertes de feina per captar víctimes i convèncer-les perquè facin ingressos de diners sota la promesa d'obtenir beneficis ràpids.
1: En aquest cas, la víctima, resident a Saragossa, va ser contractada a través d'una aplicació de missatgeria instantània amb una suposada oferta de treball des de casa. La tasca consistia, aparentment, a fer accions sense a les xarxes socials, com ara marcar publicacions amb un m'agrada a canvi d'una remuneració. La investigació apunta a un resident de Tarragona com a presumpte implicat en aquesta estafa cada vegada més habitual a internet.
0: I també els expliquem que un centenar de persones van tornar a homenatjar aquest diumenge a última hora de la tarda a Carla Fernández Gutiérrez, 3 anys després que fos assassinada presumptament per la seva exparella al barri de Sant Narcís de Girona.
1: Familiars, amics i representants institucionals s'han aplegat als jardins de la infància en un acte reivindicatiu, segons ha explicat la seva mare, Blanca Gutiérrez, perquè el cas arribarà a judici aquest octubre. De fet, Gutiérrez ha fet una crida als ciutadans de Girona a manifestar-se el dia que comenci.
3: És que estic fent un llamamiento també de que tots els pares o tota la gent de Girona o de fora que vulgui venir, vull col·lapsar la plaça del Palau de la Justícia. O sigui que vegin que nosaltres som una família petita, però que tota Girona i gent de fora que vindrà, avui estarem allà per, no per cridar a ser així, sinó per fer suport de que, ostres, basta ja, no? Ja n'hi ha prou de matar dones.
1: Paral·lelament, està impulsant una associació de famílies de dones assassinades per oferir suport i acompanyament durant el dol després de no trobar-se cap quan ella ho va necessitar.
0: I Renfe ja permet viatjar amb gossos de fins a 40 quilos en tots els seus trens. Anar amb una mascota tindrà un recàrrec de 40 euros per als AVE i caldrà un bitllet separat en avant i mig de distància. Una mesura que consolida el que ja és una realitat des de fa temps. Cada cop són més les persones que viatgen i fan vacances amb els seus animals de companyia, Diego.
4: Tot i que amb algunes restriccions, les mascotes podran estar al costat dels seus amos en trens AVE, Alvia, Euromed, Intercity, Avant i mitja distància. En un comboi habilitat, ocuparan la plaça interior al costat de la finestreta i hauran de portar una corretja no extensible d'un metre i mig i el bosc posat. Això suposa un augment en la llibertat de les persones que tenen mascotes i un salt de qualitat en la vida dels gossos. La veterinària i etòloga Judit Gutiérrez parla dels efectes beneficiosos que tindrà aquesta mesura en el benestar emocional dels gossos.
5: En principi, el gos és un animal social i necessita estar amb el seu nucli familiar. Sí que és veritat que hi ha altres gossos que, si el gos no té cap patologia de conducta, com una ansietat per separació, sí que es podria adaptar, anar a una residència o quedar-se amb alguna altra persona perquè s'adapten.
4: Una altra part de l'engranatge del turisme amb mascotes són els hotels. Actualment, segons estimacions del sector, un de cada 3 allotjaments disponibles a Booking anuncien que admeten mascotes. La direcció de l'hotel Pet Friendly Villa Emilia de Barcelona assegura que la decisió respon a una qüestió d'empatia i no només econòmica.
6: El més com benefici és, vull dir, ser una mica sensible en dir, una gent que té animals a casa i se'n vol anar de viatge i no sap on posar l'animal, nosaltres diem, que se l'emporti, no? Com si fos una persona més de la família.
4: El creixement del fenomen dels viatges amb mascotes també ha impulsat projectes com Piper on Tour, un blog on es publiquen guies de viatges per fer amb els gossos. El periodista i creador del blog, Pablo Muñoz Gabilondo, parla sobre aquesta tendència.
7: Sí que ha habido un aumento de interés por parte de la sociedad española a la hora de ver qué cosas se pueden hacer con el perro. España parte de una situación más atrasada con respecto a otros países, donde hace ya muchas décadas los animales de compañía son uno más de la familia. Y por lo tanto, pues lo que era muy fácil en algunos países, que era coger un tren o un autobús y moverse con el perro, pues aquí en España no se ha visto con mucha familiaridad.
4: Segons dades del Ministeri de Drets Socials, Espanya actualment

0: Compta amb més de 15 milions d'animals de companyia, dels quals gairebé la meitat són gossos.
1: Notícies migdia, amb Ricard Jiménez.
2: Moment ara per repassar l'actualitat esportiva. El Víctor Lluixà, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda, Ricard.
2: El Barça inicia l'estatge de pretemporada a Anglaterra amb moltes cares noves i amb el capità del primer equip.
3: Sí, a Marc-André Ter Stegen, que tot i que és a punt de marxar, s'ha dit a l'Ajax d'Amsterdam, ha estat inclòs a la llista de Hansi Flick per arrencar l'estatge a terres angleses, a St. George's Park, a les instal·lacions de la Federació Anglesa de Futbol. La sessió del porter alemany es troba encara encallada i per això ha viatjat amb la resta de l'expedició culer. A més, també han viatjat en Ronald Araujo com Frenkie de Jong, després d'estar al Mundial. En el cas del neerlandès, seguirà un pla específic per tractar el trencament del lligament lateral anterior que va patir durant la Copa del Món. En total, 30 futbolistes han viatjat a terres angleses, entre ells la gran majoria de jugadors del filial i del juvenil blaugrana. Aquest dimecres també s'unirà un altre mundialista, Rafinha, eliminat als vuitens de final amb el Brasil. El Barça té programats dos amistosos en aquest estatge d'Anglaterra, tots dos contra equips de la segona divisió anglesa. El primer serà aquest divendres, 31 contra el Birmingham, i el segon contra el Preston, dilluns dia 3 a porta tancada a St. George's Park. Els campions del món amb la selecció espanyola, a més del francès Jules Koundé i l'anglès Anthony Gordon, estan citats pel dimecres 12 d'agost.
2: Hi ha mercat de fitxatges al Real Madrid, que continua tirant de cartera.
3: Sí, el conjunt blanc té aparaulada la contractació de l'extrem Yann Diomandé, per qui pagaria més de 100 milions d'euros. L'atacant del Leipzig va brillar en la passada Bundesliga alemanya i també va protagonitzar una gran actuació al Mundial amb la selecció de Costa de Marfil. A més, el Paris Saint-Germain, a través d'un comunicat que ha publicat Sky Sports, ha anunciat la seva renúncia al fitxatge perquè diu que la quantitat sol·licitada pel traspàs i les exigències salarials eren totalment desproporcionades. El conjunt blanc s'enfrontarà demà al Leganés en un nou amistós d'aquesta pretemporada. I encara una última de futbol. El Barça femení ha tornat avui a l'activitat amb les habituals proves físiques i mèdiques. De moment, tres novetats a la plantilla: la de René Van Aesten, la central, la de Tyler McCamey i, des d'ahir, la de Martina Fernández, que torna a casa després d'un any i mig a l'Everton de la Premier League, havent signat un contracte fins al mes de juny de l'any 2029. Demà, encara sense Aitana Bonmatí, que arrossega problemes a un turmell, les de Pere Romeu realitzaran el primer entrenament.
2: Obrim ara la plana poliesportiva. En bàsquet, el Barça i el Manresa es continuen reforçant.
3: Sí, el conjunt blaugrana és ja la novena incorporació d'aquest mercat per la temporada 26-27. Es tracta de Tosan Ebumwan, una que reforçarà el joc interior culer amb els seus més de 2 metres d'alçada. El jugador britànic ha signat amb el conjunt culer fins al juny del 2028. Els seus 25 anys serà la seva primera experiència al bàsquet europeu. En canvi, Toko Shengelia marxarà del club en les properes hores rumba al Dubai, i on es retrobarà amb el seu exentrenador del Barça, Xavi Pasqual. I el Kitsanes Manresa ha comunicat que l'escorta nord-americà Colby Jones jugarà el curs vinent al Nou Congost, 24 anys, 1,95 d'alçada i amb experiència a l'NBA. Més qüestions, en ciclisme l'esclovè Tadej Pogacar ja és a l'Olimp del ciclisme mundial. Amb 27 anys va conquerir el seu cinquè Tour de França i el ciclista de l'Emirates s'ha convertit en el cinquè ciclista en guanyar 5 cops el Tour, juntament amb els francesos Jacques Anquetil i Bernal Hinault, el belga Eddy Merckx i el navarrès Miguel Indurain. Pogacar, però, no ha confirmat si participarà o no a la Vuelta, que arrenca d'aquí a menys d'un mes, el diumenge 23 d'agost, i és una prova que encara no té a la seva vitrina. I un últim apunt, en atletisme, la delegació catalana va tancar ahir el Campionat d'Espanya de Màlaga amb 4 hores més. Jael Bestué va liderar la prova de 200 metres amb un temps de 22.57.
4: La veritat és que em sento molt bé, estic molt contenta i confio molt en el treball que estem fent. Tinc moltes ganes de veure com arribo a Vir. Ja el Panther m'ha promès que arribarem en la millor forma i bueno, el d'aquí era una mica una prova, no? Queden 3 setmanes, encara tenim marge, però bueno, era veure com gestiono els 3-200, intentar arribar a la final amb la màxima força possible. Òbviament sempre volem més, però jo crec que estic molt contenta amb el nivell que estic assolint i penso que si les circumstàncies es donen, una pista ràpida, bon vent i el dia, doncs ho puc arribar a fer molt bé.
3: Oriol Sánchez també va ser medalla d'or en la modalitat de 200 metres. Jaime Guerra va guanyar la prova de salt de longitud i l'Erato Pagès es va imposar en els 100 metres tanques.
2: Víctor Lluixà, moltes gràcies i bona tarda.
3: A vosaltres, bona tarda.
2: Girona s'ha convertit avui en un gran plató de cinema. La plaça dels Apòstols i les escales de la catedral acullen el rodatge d'Enredados, una nova adaptació de Disney amb cavalls, guàrdies i donzelles ambientant el centre històric de la ciutat. Al llarg de les pròximes setmanes, prop de mig miler d'extres participaran en aquest rodatge. I Europa FM serà el programa musical de les festes de la Mercè. Portarà dalt de l'escenari de l'Avinguda Maria Cristina una panoràmica del pop espanyol, combinant artistes consolidats i veus emergents. Eudald Sanz, bona tarda.
5: Els caps de cartell. Entre el públic hi ha molta expectació per sentir les cançons de Històries d'aquella niña, el seu primer disc en solitari. A Martín l'acompanyarà la cantant de pop rock Paula Krups amb el seu últim senzill, Brindemos. Van a cerrar en 5 minutos si no paro. Ens precediran l'autor d'estil pop intimista Ivan Herzog i el grup de versions Banda Neon de Taloners. Però el cartell no està complet perquè falta l'artista sorpresa que tria Europa FM i que no es desvelarà fins al moment del concert. El programa de música de la Mercè, que s'ha presentat aquest matí al Palau de la Virreina, inclou un centenar de concerts en 16 escenaris durant els 5 dies de festa.
2: I amb això ens acomiadem. Gràcies per ser-hi com sempre i fins demà.
1: Notícies migdia amb Ricard Jiménez.
6: Son las 3 de la tarde, las 12.
7: Noticias en Onda Cero.
6: 3:03 para resumir el día. Lo último, el nuevo desalojo ordenado en Madrid para la localidad de Valdemaqueda, cuyos vecinos permanecían confinados desde hace unos días. Son ya 12 los municipios desalojados por el incendio que amenaza la Sierra Oeste de Madrid. Los servicios de extinción trabajan contrarreloj para aprovechar que las condiciones meteorológicas van a dar una tregua hasta que el miércoles vuelvan a subir las temperaturas. De momento no se dan las circunstancias para que los miles de desplazados vuelvan a sus casas. Son muchos días fuera y por eso y por tanto, el ministro del Interior, como los delegados del Gobierno de Madrid y Valencia, les piden paciencia.
8: Entiendo perfectamente la queja o la valoración que hacen los afectados.
9: Comprendemos la desesperación que a tantas personas ya, pero pedimos un esfuerzo más a todos.
10: No ver fuego o no ver humo en una zona no significa que en un corto plazo de tiempo pueda aparecer ese fuego o ese humo.
6: Pide paciencia también el presidente del Gobierno a las casi 200.000 personas evacuadas y confinadas en todo el país. Hoy Pedro Sánchez ha visitado la zona afectada en el incendio de Castellón, que ha obligado a desalojar a 16.000 personas. Permanece activo tras quemar ya 7.200 hectáreas. El presidente insiste en su propuesta de un pacto de Estado ante la crisis climática y el negacionismo, un pacto en torno al que los socialistas y populares se han vuelto a enzarzar este lunes. Esther Muñoz del PP, Montse Mínguez del PSOE.
11: Yo creo que esto de el cambio climático mata, el cambio climático es el responsable de todo, es un mantra que repite la izquierda para evitar responder por las responsabilidades que tienen.
12: Esos principios negacionistas se los hacen suyos, como ha demostrado hoy la portavoz del Partido Popular, llamándole mantra al cambio climático.
6: Con las llamas aún activas, las administraciones anuncian ayudas para los afectados. El Gobierno de Madrid prepara una línea de avales para empresas y autónomos y 30 millones de ayudas para vivienda a quienes no pueden volver a la suya. El Consejo de Ministros, además, tiene previsto aprobar mañana una prestación para los trabajadores afectados por el fuego, ayudas que cubrirán salario y cotizaciones y que no tendrán coste para las empresas. Lo que no aprobará es el decreto de vivienda. Pospone su aprobación hasta septiembre, según el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, por petición de los grupos.
13: Los grupos parlamentarios, en esas conversaciones que, insisto, avanzan bien, nos han pedido un poco más de tiempo para poder terminar de alcanzar un gran acuerdo. Y nosotros ese tiempo estamos, desde luego, dispuestos a darlo, pero también quiero exigir que seamos lo más rápidos posible, que vayamos lo más rápido posible, porque hay muchas familias en estos momentos que están esperando a que esto se apruebe.
6: Llegamos así a las 3:03, 2:03 en Canarias. Volvemos a las 4 con más noticias. Ahora, por fin, con Isabel Lobo.
7: Síguenos por internet en ondacero.es.
14: Gracias, Mercedes Albelda. Ya se puede.
7: En Onda Cero, por fin, con Isabel Lobo.

0: entorn.
1: Amb la sorra gruixuda i les aigües clares, és una opció molt popular entre famílies i amants de l'snorkel.
2: A Onda Cero, les millors platges de Catalunya. Tria la teva i gaudeix del mar amb seguretat i escoltant Onda Cero a la nostra app. A més, pots proposar-nos la teva platja preferida. Envia'ns una nota de veu de WhatsApp al 676 76 09 08. 676 76 09 08. L'actualitat de Catalunya sempre ve amb tu. Entra a ondacero.es/Catalunya i posa't al dia del que passa a prop teu. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.

0: Jeremy Pino, el gobierno canario, ha celebrado el acto esta mañana en el Cabildo de Gran Canaria, y en baloncesto el Barcelona ha hecho oficial el fichaje de Toussaint Egouman, procedente de la NBA.
1: Es todo, más noticias en Onda Cero cuando sean las 5, las 4 en Canarias.
2: Podríamos hacer una promo de Loving You, pero entonces sonaría así.
3: Un programa de sexo que habla de y hasta de, y si nos da tiempo de también. Loving You, el programa que habla de lo que habla sin tabúes, salvo en sus promos, claro.
2: Loving You. En verano, todos los lunes a la 1 de la madrugada, tienes una cita con Nacho Arias. Onda Cero, tu radio. Bueno, ni tan mal, ¿no?
4: Por fin.
5: Onda Cero Tarragona, la radio que te escolta.
6: Centro Médico Roma les ofrece la reflexión del día.
7: El pesimismo conduce a la debilidad, el optimismo al poder.
6: Centro Médico Roma, todos los certificados médicos para conductores, cazadores, náuticos, aeronáuticos y deportivos. Rápido y cómodo. Estamos junto a tráfico en la Plaza Alcalde Lloret 1, 977-23-5577. Abrimos todos los días, sábados incluidos.
5: A Onda Cero Catalunya, les millors platges de Catalunya.
8: A 4 quilòmetres de Tossa de Mar, a la comarca de la Selva, trobem la Cala Pola, una de les imatges més emblemàtiques de la Costa Brava.
9: Envoltada de pinedes i protegida per un cap rocós, combina natura i comoditat en un mateix espai. S'hi pot arribar en cotxe fins a les proximitats de la cala i l'últim tram es fa a peu o bé a través del camí de la ronda que segueix la costa.
8: Disposa de xiringuito i lavabos durant la temporada de bany. Un fet poc habitual, les cales d'aquest entorn. Amb la sorra gruixuda i les aigües clares, és una opció molt popular entre famílies i amants de l'esnorkel.
9: Un racó que combina l'encant de les cales de la Costa Brava amb alguns serveis que fan l'estada més còmoda.
5: A Onda Cero, les millors platges de Catalunya. Tria la teva i gaudeix del mar amb seguretat i escoltant Onda Cero a la nostra app. A més, pots proposar-nos la teva platja preferida. Envia'ns una nota de veu de WhatsApp al 676-760908. 676-760908. Quan vulguis estar al dia, entra a ondacero.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. ondacero.es/Catalunya.

0: Onda Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta.
1: Noms propis de l'esport català.
2: Jaume Llavarola és un porter professional d'hoquei sobre patins, nascut a Igualada el 31 de juliol del 1975. Està considerat un dels millors porters de la història d'aquest esport. Format a l'Igualada, amb qui va guanyar 4 Copes d'Europa, ha jugat al Barça, Piera, Lloret, Liceo, Blanes i Girona. També va ser internacional amb la selecció espanyola. El 2014 va fitxar pel Girona Club Hoquei i allà continua. Llavarola explica per què ha arrelat el club gironí.
3: Bueno, va començar tot sent una miqueta... Perquè jo vaig plegar mitja temporada del Club Patí Blanes, no? I jo necessitava entrenar, evidentment. Jo necessitava no fer un peron tan llarg. I el Club Girona em va donar l'oportunitat d'anar a entrenar en el club. Simplement entrenar. Però bueno, jo estava tan a gust, estava tan content i tot això, i em van dir si em volia quedar. I bueno, pues vaig dir que sí. Era un club de primera nacional catalana, no m'importava, jo ja havia fet, creia que ja havia fet tot el que tenia de fer en el hockey, i vam dir, bueno, pues pugem aquest club a Hockey Lliga i mantinguem allà un cert temps. Jo no m'imaginava 9 anys aquí ja, però goita, jo m'imaginava un parell o 3 anys, pugem a Hockey Lliga i plego. Goita, pues és mentida. Vam pujar i m'he quedat aquí i estic supercontent.
2: Jaume Llavarola és un dels noms propis de l'esport català.
4: Hay quien prefiere la comodidad de viajar en taxi, pero una vez dentro solo le sale decir esto. Si lo único que encuentras incómodo en el taxi son los silencios, tranquilo, porque en Onda Cero siempre tenemos algo que decir para cuando tú no. Onda Cero. Tu radio.
5: En Onda Cero. Por fin, con Isabel Lobo.

0: idoni per practicar esports aquàtics com el caiac o el surf de vela.
1: A Onda Cero, les millors platges de Catalunya. Tria la teva i gaudeix del mar amb seguretat i escoltant Onda Cero a la nostra app. A més, pots proposar-nos la teva platja preferida. Envia'ns una nota de veu de WhatsApp al 676 76 0908. 676 76 0908.
2: Un día decides adoptar un perro y terminas comprando juguetes que nunca usa, pidiéndole permiso antes de sentarte en tu propio sofá, o con más fotos suyas que de tu familia. Escucha Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez, donde hablamos de mascotas y de sus humanos. Los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
3: La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arranz.
4: Aleshores, quan tornem?
5: El dilluns 17 d'agost.
4: Però si potser hi ha partits de Lliga.
5: Doncs si hi ha Radio Estadio de Lliga, el dimarts 18.
4: O sigui, que la brúixola de Radio Estadio torna a Onda Cero Catalunya el dimarts 18 d'agost.
5: Que no, tornem el dilluns 17 d'agost.
4: I si hi ha partits de Lliga?
5: Doncs aleshores, el dimarts 18 d'agost.
4: I tornem amb informació del Barça, de l'Espanyol i del Real Madrid?
5: Sí.
4: I amb tertúlia?
5: Sí.
4: I amb entrevistes?
5: Sí.
4: I també amb seccions?
5: Sí.
4: Aleshores, torna la brúixola de Radio Estadio de sempre.
5: Exacte, amb el mateix horari de sempre, de 8:45 a les 10 en punt de la nit.
4: I quina temporada serà?
5: La 23.
4: Ala, el número de Michael Jordan.
5: No, el número de Déu Nostre Senyor.
1: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio.
4: Tornem el dilluns 17 d'agost o el dimarts 18.
5: Va, prou!
1: Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. Onda Cero.es/Catalunya.

0: que del seguro.
1: Pues ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a la Mutua.
2: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
0: ¿Qué? ¿Vente a la Mutua?
2: Condiciones en Mutua.es.
3: Para miles de niños hospitalizados, así suena un día cualquiera. Colabora con Mamás en Acción y ayúdanos a decir adiós a la soledad. Mamás en Acción, para que no haya ni un niño solo en los hospitales. Dona en mamasenacción.es.
4: Soy Mar Márquez y para proteger mi casa, confío en Verisur.
5: Porque cuando confías en Verisur, estás confiando en un referente mundial en alarmas, con tecnología propia y exclusiva, capaz de anticiparse a las amenazas y responder en menos de 20 segundos ante el peligro, para que este verano puedas irte tranquilo de vacaciones.
4: Por eso, confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
5: Llama a Verisur al 900-272-272.
6: Verisur.
7: Por ser de MueveGo, con cada repostaje, regalo seguro en la app. Carburante gratis para siempre y mucho más. Consulta condiciones en mueve.es.
8: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
9: Onda Cero Tarragona, la radio que t'escolta.
10: Viatgem fins al sud d'Itàlia, a la regió de Basilicata, per descobrir una ciutat que sembla excavada directament dins la història, a Matera. Aquí no es passeja només per carrers, es camina entre coves, escales de pedra, petites esglésies rupestres i cases que durant segles van estar habitades dins la roca. Matera és famosa pel Sassi, dos antics barris troglodítics que avui formen part del Patrimoni Mundial de la UNESCO. El que abans va ser un símbol de pobresa s'ha convertit en un dels paisatges urbans més fascinants d'Europa. I el millor és perdre-s'hi sense pressa, pujar i baixar carrerons, entrar en una casa cova, dormir en un hotel excavat, a la pedra, justament, o sopar amb vistes a aquest laberint il·luminat. A Matera la llum ho transforma tot. Al matí és daurada, al vespre les pedres semblen encendre's i de nit la ciutat té alguna cosa de pessebre, de decorat antic, de viatge en el temps. També val la pena mirar-la des de l'altra banda del barranc, des del parc de la Múrglia Materana. Des d'allà, Matera apareix sencera, penjada a la roca, com si hagués crescut a poc de la mateixa muntanya. I després, tornar al centre, buscar una trattoria petita, tastar una pasta amb pebrot crusco, un pa de Matera acabat de tallar, una coca de vi del sud, són algunes de les propostes que us fem des d'Onda Cero Catalunya. Matera és una Itàlia menys evident, més silenciosa i menys massificada.
9: Quan vulguis estar al dia, entra a ondacero.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. ondacero.es/Catalunya.
11: Por fin, con Isabel Lobo.

0: Són les 7, posem a funcionar la brúixola d'estiu. Hi ha tantes maneres de viure l'estiu com persones l'esperen. Hi ha qui desconnecta, qui compta postes de sol, qui recupera aquella migdiada sense pressa o qui per fi troba temps per llegir aquell llibre que feia mesos que l'esperava. Hi ha qui treballa, qui fa quilòmetres, qui no farà vacances fins l'agost o qui aquest any no en farà. Però hi ha una cosa que compartim tots. L'estiu també és un bon moment per escoltar, per conversar, per descobrir històries i per entendre una mica millor què passa al nostre voltant. I això és el que volem fer cada tarda a partir d'avui, des de les 7 i fins a les 10 de la nit. Ens trobarem aquí. Comença l'estiu a Onda Cero Catalunya. Comença la brúixola d'estiu. Benvinguts a bord. Farcirem cada tarda d'actualitat, entreteniment, converses, històries, i no ho faré sol, ni molt menys. Faré ràdio al costat de gent magnífica, un d'ells amb qui més hores de ràdio faré, de fet, és el meu company Ferran Cuixart. Bona tarda i bon estiu, Ferran.
1: Bon estiu, quin gust que se'm saludo així. Bona tarda, bon estiu també per tu, Joan Valentín, amb moltes ganes, precisament, de començar aquesta brúixola d'estiu. Què et sembla si, a tall d'exemple, pels nostres oients, expliquem una mica què ens espera tot aquest estiu aquí a Onda Cero Catalunya, expliquem alguns d'aquests continguts que aportem avui.
0: Fenomenal, explica'ns.
1: Doncs mira, parlarem avui sobre l'amor amb dos filòsofs, aprendrem també d'economia, descobrirem com podem descansar millor, especialment ara que les nits són tòrrides amb aquesta calor que patim, i acabarem també xerrant de sexologia, de relacions amoroses amb una sexòloga.
0: I si sonem és gràcies a la tècnica del nostre estimat Vicenç Armero. Tenim teca, però abans toca fer els deures. Ens posem al dia.
2: Onda Cero Catalunya, la brúixola d'estiu.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, dona explicacions per l'error de les proves PISA.

0: Això sí, la consellera ha evitat avançar a conclusions. En una compareixença al Parlament, la titular d'Educació reconeix que la imatge queda tocada, però evita assumir directament la responsabilitat.
1: Sí, Niubó reconeix que la imatge del departament diu que queda malmesa arran de l'error en les proves PISA. Tot i així, ha evitat assumir responsabilitats directament i ha reiterat que es tracta d'una errada tècnica. Assegura Niubó que mentre continuïn obertes les diligències informatives no s'avançarà res. També remarca que el problema no afecta, diu, a les respostes dels alumnes, ni tampoc al nivell o als resultats de les proves. Ho ha dit, com comentes, en la seva compareixença al Parlament de Catalunya, on tampoc ha volgut donar detalls de la investigació oberta. La titular d'Educació sí que ha dit que s'arribarà fins al final i n'assumiran, diuen, totes les conseqüències.
2: Per evitar que fets com aquests, que malmeten la reputació del departament, doncs puguin repetir-se en un futur. I quan les diligències concloguin, disposarem, i quan disposem de la informació pertinent, aquesta es traslladarà i si es determina l'abast de l'error o dels errors i se'n deriven responsabilitat, poden estar segurs que s'actuarà en conseqüència i, per tant, poden tenir la certesa que si hi ha responsabilitats, aquestes es depuraran a fons com hem fet, de fet, en altres ocasions.
1: Recordem que l'error té a veure amb el percentatge, amb la representativitat de la mostra dels alumnes. En aquest cas, han quedat exclosos un 23%, molt per sobre del 5% recomanat per l'OCDE.
0: L'oposició ha carregat contra la consellera, exigeix la dimissió d'Esther Niubó i parla de fracàs, mentre que els comuns eviten assenyalar la consellera.
1: Sí, Junts per Catalunya troba la consellera absolutament desbordada i assenyala en Salvador Illa com a màxim responsable per no haver-la fet fora. Així ho explicava el portaveu del partit, Josep Rius.
3: La consellera Niubó és una consellera cremada, és una consellera desbordada, és una consellera reprovada pel Parlament i que incomprensiblement el president de la Generalitat no l'ha cessat amb la darrera remodelació que ha fet el seu govern. Per tant, la llufa del cas PISA la porta penjada el president de la Generalitat i és un govern que ha fet llufa.
0: De fet, els juntaires van un pas més enllà, dubten que es tracti d'una veritable incidència tècnica i insinuen que ha estat un error intencionat per amagar la mala situació del sistema educatiu. I què en diu el Partit Popular, Ferran?
1: Doncs els populars apunten en la mateixa direcció, diuen que no és cap cas, en cap cas es tracta d'una incidència tècnica i acusen directament Salvador Illa de dissenyar una estafa. Escoltem Juan Fernández, el seu portaveu.
4: Després del desastre dels anteriors informes PISA, qualsevol govern responsable hauria treballat per revertir els mals resultats. Però el govern de Salvador Illa ha optat per una altra estratègia, que els resultats no es puguin comparar. És la política de l'ocultació.
0: I els comuns?
1: Doncs els comuns, en canvi,

0: Deixen que el govern no s'està sortint en matèria educativa, però no situen el focus exclusivament sobre la consellera Esther Niubó, sinó sobre unes polítiques, diuen, que consideren equivocades.
1: El problema és que el govern no se

0: per aquesta qüestió. Avui l'entrevista del dia li farem a l'Ignasi Fernández, secretari general del Sindicat de Secundària. Abans, però, encara en plana política, també us expliquem que Catalunya ha guanyat avui un aliat per reformar el model de finançament. Es tracta de les Canàries, que demà votarà a favor de la proposta en el Consell de Política Fiscal i Financera.
1: Sí, el president canari, Fernando Clavijo, que governa, recordem, en coalició amb el Partit Popular, ha assegurat que la reforma també beneficia Canàries amb més de 1.300 milions d'euros addicionals. Això demostra, argumenten des del PSC, que el model és bo per a tothom i confien en que altres territoris també s'hi sumin. Escoltem Lluís Amoret, portaveu del PSC.
2: S'aprovarà el model del nou model de finançament autonòmic. Aquesta és la conclusió. Perquè entenem que, insisteixo, que és bo, aquest model és bo, i doncs apel·lem i confiem plenament que progressivament doncs es vagin veient aquestes bondats.
1: I des del govern central critiquen que les comunitats governades pel Partit Popular rebutgin la proposta sense oferir cap alternativa. El Consell de Política Fiscal i Financera donarà demà llum verda a la reforma del finançament i passarà al Congrés, on encara té garantida la majoria.
0: Demà, dimarts 28 de juliol, havia de ser el dia que s'aprovés el nou reial decret de la llei de l'habitatge. Doncs bé, el govern ha ajornat l'aprovació fins al setembre per falta de suports per superar el tram parlamentari. Ara repassarem les reaccions a la notícia, però abans recordem, Ferran, si et sembla, en què consistia aquest decret llei.
1: Contenia diverses mesures clau per regular l'habitatge. Per una banda, l'extensió de fins a 2 anys en els contractes de lloguer d'habitatge habitual que finalitzessin entre el 22 de març del 2026 i el 31 de desembre del 2027. La regulació dels lloguers d'habitacions plantejava també l'extinció i impediment de pròrroga automàtica dels lloguers temporals i també un incentiu fiscal per als propietaris que decideixen contenir o no pujar els preus dels seus lloguers.
0: Mesures, com dèiem, que hauran d'esperar a ser aprovades fins al setembre. Des de Sumar, impulsors de la mesura, recordem-ho, malgrat l'endarreriment, veuen factible arribar a un gran acord i asseguren que ningú s'ha aixecat de la taula.
1: En canvi, a Esquerra Republicana li preocupa una mica més l'ajornament. La diputada republicana al Congrés, Edna Stems, diu que la crisi de l'habitatge no fa vacances i també recorda al PSOE que ells ja van avisar fa temps de la situació.
3: I el més greu per nosaltres és que ara tots són presses i plors, però aquesta situació és la que és perquè el PSOE, quan sí que tenia una majoria d'esquerres i progressista al Congrés, va actuar com una dreta més, deixant fora de la regulació els lloguers d'habitatges de temporada i habitacions, malgrat totes les nostres advertències.
0: Canviem de qüestió i d'ubicació. Ens traslladem al Vietnam per explicar-los com està anant el viatge institucional de la Generalitat i altres delegacions catalanes. La Cambra de Comerç de Barcelona i la seva homòloga vietnamita han signat a Hanoi un acord per impulsar el comerç, les inversions i la internacionalització de les empreses amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa.
1: El conveni preveu compartir informació, organitzar missions comercials i fomentar també noves oportunitats de negoci entre els dos territoris. Josep Santacreu, president de l'entitat, detalla els atractius de Vietnam que poden motivar el desembarcament de més empreses al país del sud-est asiàtic.
4: Primer, que és un mercat que creix força. Està creixent molt de manera sostinguda. És un país estable, on hi ha seguretat jurídica. És un país on hi ha talent, on hi ha capacitat industrial. Una altra característica que té Vietnam també és que és una molt bona porta d'entrada al sud-est asiàtic.
1: A més, el president de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu, ha explicat també que ja s'està estudiant la possibilitat d'establir un vol directe entre Barcelona i el Vietnam amb l'objectiu de reforçar encara més els vincles econòmics i empresarials entre ambdues economies.
0: Seguim repassant l'actualitat a Onda Cero Catalunya quan arribem a les 7 i 10 minuts, ara en matèria de mobilitat. I no comencem amb bones notícies. Hem de lamentar una nova mort a les carreteres catalanes. Un motorista ha mort aquest migdia en un accident a la N340 Santa Margarida i els Monjos després d'un xoc amb un camió per causes que els Mossos d'Esquadra encara investiguen.
1: La mort arriba després d'un cap de setmana especialment tràgic a la xarxa viària catalana, marcat també per l'accident múltiple de dissabte a la P7 en què es va perdre la vida una menor. Amb aquest nou sinistre es manté la preocupació per l'elevada sinistralitat a les carreteres en ple període estival, quan augmenten notablement els desplaçaments a arreu del país. En total són 79 les persones que han mort a les carreteres catalanes pel que portem d'any.
0: Els veïns de Barcelona afectats per l'esvoranc de la L9 continuen tornant progressivament a casa seva. El govern preveu que els veïns del carrer Rubinstein 6 tornin a casa aquesta setmana i que els de Sant Gervasi de Cassoles 54 ho facin la setmana que ve, sumant-se ja als dos edificis en què els veïns van poder tornar al llarg de la setmana passada.
1: Ara bé, faltaran encara un 40% dels veïns evacuats que viuen als quatre edificis edificis restants, els que estan al carrer Teodora, a la Madrid, on es va produir precisament aquest incident. El govern no hi posa encara data de

0: de retorn, perquè primer cal finalitzar les inspeccions i no s'actualitzaran fins divendres.
1: De fet, una tercera part dels afectats realitzarà una reclamació col·lectiva a través d'una plataforma contra la Generalitat.
0: Sí, perquè consideren que les ajudes perquè els familiars puguin tornar i els comerciants puguin pagar els lloguers i d'altres factures són, diuen, insuficients. Cal recordar que encara hi ha diversos locals amb les persianes abaixades i sense saber quan podran tornar a obrir el seu negoci.
1: Més coses. Informació d'última hora. Els hem d'explicar que un incendi al recobriment de la catenària de la L1 del metro de Barcelona entre Clot i Glòries ha afectat la circulació d'aquesta línia i també de la línia 2. S'han desallotjat les dues estacions, s'ha evacuat un tren i s'ha tancat l'estació del Clot on conflueixen les dues línies i els trens no hi paren. Aquesta és la situació ara mateix. Els mantindrem informats si hi ha cap novetat. També, parlant de circulació, en aquest cas de trens, el servei de Rodalies reprendrà a partir de dimarts la circulació de l'R13 i l'R14 entre les estacions Lleida Pirineus i les Borges Blanques.
0: Interrompuda, recordem, des de fa una setmana entre Lleida i la plana de Picamoixons per un robatori de cable de coure. El servei es prestarà entre Lleida i les Borges Blanques amb 5 trens per sentit al dia en paral·lel i per assegurar els transbordaments. L'operadora Renfe manté també el transport alternatiu per carretera.
1: Però avui Rodalies també ha estat protagonista per l'avaria d'un tren que ha provocat retards d'una hora en fins a 5 línies.
0: Sí, per motius que encara es desconeixen, un tren s'ha quedat parat entre Sitges i el Garraf per permetre que els usuaris afectats poguessin seguir el seu trajecte. Han aparcat en paral·lel un altre tren per fer el transbord, tallant per complet la circulació de les vies. Per aquest motiu, s'han produït endarreriments de fins a una hora les línies R13, R14, R15, R16 i R17.
1: Vinga, i un últim apunt en clau de mobilitat. Seguim parlant de trens, però ara des d'una cara més simpàtica. Renfe ja permet viatjar amb gossos de fins a, atenció, perquè la xifra espanta, fins a 40 quilos en tots els seus trens. Anar amb una mascota tindrà un recàrrec de 40 euros per als AVE i caldrà un bitllet separat en avant i mitja distància, una mesura que consolida el que ja és una realitat des de fa temps. Cada cop són més les persones que viatgen i fan vacances amb els seus animals de companyia. Ens ho explica el Diego Fernández.
2: Tot i que amb algunes restriccions, les mascotes podran estar al costat dels seus amos en trens AVE, Àlvia, Euromed, Intercity, Avant i mitja distància. En un comboi habilitat, ocuparan la plaça interior al costat de la finestreta i hauran de portar una corretja no extensible d'un metre i mig i el bosc posat. Això suposa que anomenen la llibertat de les persones que tenen mascotes i un salt de qualitat en la vida dels gossos. La veterinària i etòloga Judit Gutiérrez parla dels efectes beneficiosos que tindrà aquesta mesura en el benestar emocional dels gossos.
3: En principi, el gos és un animal social i necessita estar amb el seu nucli familiar. Sí que és veritat que hi ha altres gossos que, si el gos no té cap patologia de conducta, com una ansietat per separació, sí que es podria adaptar, anar a una residència o quedar-se amb alguna altra persona perquè s'adapten.
2: Una altra part de l'engranatge del turisme amb mascotes són els hotels. Actualment, segons estimacions del sector, un de cada tres allotjaments disponibles a Booking anuncien que admeten mascotes. La direcció de l'hotel Pet Friendly Villa Emília de Barcelona assegura que la decisió respon a una qüestió d'empatia i no només econòmica.
4: El més com benefici és, vull dir, ser una mica sensible en dir, una gent que té animals a casa i se'n vol anar de viatge i no sap on posar l'animal, doncs nosaltres diem, que se l'emporti, no? Com si fos una persona més de la família.
2: El creixement del fenomen dels viatges amb mascotes també ha impulsat projectes com Piper on Tour, un blog on es publiquen guies de viatges per fer amb els gossos. El periodista i creador del blog, Pablo Muñoz Gabilondo, parla sobre aquesta tendència.
5: Sí que ha habido un aumento de interés por parte de la sociedad española a la hora de ver qué cosas se pueden hacer con el perro. España parte de una situación más atrasada con respecto a otros países donde hace ya muchas décadas los animales de compañía son uno más de la familia y por lo tanto pues lo que era muy fácil en algunos países que era coger un tren o un autobús y moverse con el perro, pues aquí en España no se ha visto con mucha familiaridad.
2: Segons dades del Ministeri de Drets Socials, Espanya actualment compta amb més de 15 milions d'animals de companyia, dels quals gairebé la meitat són gossos.
6: Meter la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salida, atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. Cuando falta, cuando falta, cuando falta, cuando falta, cuando falta, cuando falta, cuando falta. Una estación de servicio Repsol. Uf, qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillas de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol.
7: Estàs escoltant La brúixola d'estiu a Onda Cero Catalunya.
1: Vinga, i ara els parlem d'agricultura, que aplicarà un nou pla de xoc durant l'agost per reduir

0: i dràsticament la sobrepoblació de conills al Segrià i l'Urgell.
1: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, s'ha reunit aquest matí a Montblanc amb les organitzacions agràries que havien convocat les mobilitzacions del cap de setmana per plantejar el nou pla. Ordeig ha assegurat que durant el mes d'agost, en municipis concrets, es farà una actuació continuada per combatre els efectes de la sobrepoblació de la fauna.
2: El que hem quedat, escolta, hi ha zones que hi ha molta problemàtica, hi ha molta sobrepoblació, doncs anirem en aquells municipis de manera continuada fins que no quedin conills. Amb més vehicles, intentarem que els vehicles també puguin anar acompanyats dels agricultors i llavors mobilitzarem el màxim de recursos que tenim per anar aquí. La idea és acabar, doncs, a les zones on tenim més problemes, doncs realment fer una baixada dràstica de les poblacions.
1: D'altra banda, els pagesos també insisteixen que es replantegin les zones d'especial protecció per a les aus després que s'hagin cremat dues de les últimes setmanes. Després de la trobada, on han participat diverses entitats i agrupacions, els agricultors es reuniran al vespre per decidir si aturen aquestes mobilitzacions.
0: Estarem atents per si transcendeixen detalls d'aquesta reunió. La plantilla de Leche Pascual a Gurb, a la comarca d'Osona, ha aprovat l'acord que posa fi a la negociació de l'ERO, que afecta més de 80 treballadors.
1: El col·lectiu Ronda, que assessora els treballadors de la planta, ha informat que les indemnitzacions són les previstes per a un acomiadament improcedent. Així doncs, Leche Pascual pagarà entre 33 i 45 dies per any treballat, depenent de l'any de contractació. La companyia lletera abandonarà Gurb definitivament el 31 de juliol i les instal·lacions passaran a mans de Casa Tarradellas. Tanmateix, els nous propietaris encara no han proposat a la plantilla cap oferta laboral, malgrat que aquesta era una consideració pactada.
0: I avui, després de moltes setmanes, Catalunya afronta una jornada de dilluns de relativa calma pel que fa als incendis forestals. Ara mateix no consta cap gran foc actiu fora de control, però els serveis d'emergència mantenen la vigilància davant un risc d'incendi que continua sent elevat en diverses zones del país.
1: La preocupació es manté després d'un inici d'estiu especialment complicat, marcat per diversos incendis de gran impacte i per les onades de calor que han obligat els bombers de la Generalitat a reforçar efectius en diferents moments. Per això, agents rurals i bombers demanen extremar les precaucions a l'entorn forestal i evitar també qualsevol activitat que pugui provocar una ignició accidental.
0: Moment d'analitzar una notícia amb més calma i mitjançant una entrevista. Cada dia els oferirem una entrevista del dia, d'algun tema que ens agradi o que potser en aquell mateix dilluns, doncs, com passa avui, és la notícia del dia. I ho farem des d'un punt de vista més proper. Els resultats dels alumnes catalans a les proves PISA no seran compatibles amb els alumnes d'altres territoris. El motiu? La mostra, el percentatge dels alumnes que s'han examinat. Hi ha hagut una absència del 23% quan l'OCDE posa sobre la taula que només hi pot haver un 5% d'aquest absentisme. La consellera d'Educació, la sentíem, ha evitat avançar conclusions i ho atribueix a una incidència tècnica. Ara que hem recordat el context, saludem a l'entrevista del dia, que és l'Ignasi Fernández, secretari general del Sindicat de Secundària. Bona tarda, Ignasi.
3: Bona tarda.
0: A veure, abans de tot, com valoren des del Sindicat de Secundària la compareixença d'aquesta tarda de la consellera?
3: Bé, jo diria que portem ja uns mesos o inclús uns anys d'incidències i d'ocurrències amb aquesta conselleria i aquesta potser és una més, però revesteix una especial gravetat ateses les circumstàncies, i les circumstàncies són que partim d'uns informes PISA del darrer any, del 23, que van deixar Catalunya sota mínims a nivell de l'Estat i que quedi clar que l'Estat també estava en els pitjors resultats de la història dels informes PISA, amb la qual cosa ja és prou greu. Aleshores estàvem tots expectants als plans de millora, les propostes que havia plantejat el departament per millorar els resultats en comprensió lectora, en matemàtiques. S'encomana un informe al gener-febrer del 2025 que costa 1,5 milions d'euros. S'encomana a l'OCDE i signa a l'acord el president Illa i el director de les proves PISA, que és l'Andreas Schleicher. Aquest informe l'hem conegut fa un mes, potser, en el qual l'únic que es diu són evidències, i valgui la redundància, el que es diu és que el sistema s'ha d'avaluar i s'ha de partir de les evidències, és a dir, ben poca cosa aporta aquest informe. Insisteixo, el fa la persona que després t'avalua, i ens trobem que en el moment, bé, tot just a final de curs, no? quan ja ha passat el final de curs justament i ja té poca ressonància, ens n'assabentem d'aquest error majúscul que estàvem tots a l'espera del resultat el 8 de setembre. Mm. És molt greu i les circumstàncies ho fan encara més greu. Mm. Sí, sí.
0: Recordem-ho, ho vam estar explicant durant el dia d'avui, de fet la setmana passada també, que no coneixem aquests resultats perquè no s'han examinat un 23% dels alumnes, quan l'OCDE marca el límit en el 5%. La consellera Niubó assegura que es tracta d'un incident tècnic. Els convenç aquesta explicació? Quina és la vostra teoria?
3: Bé, que defineixi què vol dir un incident tècnic, que és que algú que no ha apretat una tecla a l'ordinador, és possible que les instruccions s'hagin donat malament. Jo no ho descarto, és possible. Hi ha gent que apunta més amunt, hi ha gent que apunta que, doncs, que aquí hi ha hagut un interès per invalidar les proves. Jo, clar, no soc ningú per aventurar si és una qüestió o una altra. Jo el que insisteixo és amb la gravetat. Clarament aquesta mostra no serveix per res perquè és un tipus d'alumnes que han quedat exclosos, que presenten unes discapacitats. No és allò que diu simplement falta un 23% i podem donar per fiable, no? per versemblant la resta de proves. No serveixen, estan alterades i per tant no serviran per res. És clarament greu, sí.
0: Ara vostè explicava, perquè també ho entengui l'audiència, la transcendència, la importància, no?, de conèixer aquests resultats de les proves PISA. Hi ha altres eines útils per avaluar el sistema educatiu o aquesta, en aquest sentit, és elemental i clau?
3: Afortunadament hi ha altres proves internacionals, el que passa és que per alumnes d'edat inferior, de quart de GB, les PILS, TIMS, etc., però aquí a Catalunya, igual que a totes les comunitats, hi ha un sistema d'inspecció, un sistema públic, i una de les funcions que té aquesta inspecció, com a part del Departament d'Educació, és l'avaluació. I jo entenc que amb la quantitat de docents i d'inspectors realment se pot fer més que possible una avaluació de tot el sistema i del nivell dels escolars. No són tan necessàries. El que passa és que la prova PISA el que permet és la comparativa a nivell internacional amb els altres països i intranacional amb les comunitats espanyoles, autònomes, vull dir. Clar, això és el que hem perdut.
0: Se'ls explica als alumnes què suposen aquestes proves? Saben exactament de què s'estan examinant?
3: Jo m'imagino que sí que se'ls explica. M'imagino que sí, que se'ls diu que hi ha aquestes proves i dono per fet que sí, jo no hi he estat a l'aula quan això s'ha fet, però sí, entenc que sí, és lògic, no?
0: Sí, sí. Ara deia que esperaven amb moltes ganes els resultats d'aquesta nova edició. Esperaven una millora respecte als últims que vam conèixer? Perquè, clar, ara haurem d'estar un any més, diguéssim, com a referència amb els de l'any 2025.
3: Clar, evidentment, jo no puc respondre amb correcció si no tinc cap prova, no?, de referència, però si em guio per la meva intuïció i pel que jo conec, pel que sento, pel que llegeixo i pel que m'arriba, no esperàvem cap millora. No esperàvem cap millora. I insistim en la gravetat relacionada amb aquestes proves PISA en concret, perquè venim d'on venim, d'unes que van ser amb uns resultats desastrosos i que sempre s'ha parlat, portem 2 anys de govern, s'ha parlat de fomentar plans de lectures, a veure què fem amb les matemàtiques, etc etc. I, per tant, clarament eren esperades, aquestes proves eren esperades. Tampoc no hem comentat que la incidència es va detectar, sembla, al març d'enguany, i no ho hem sabut fins ara. Ja dic, un cop s'ha acabat el curs, quan els professors, el col·lectiu docent ja està desconnectat, ja està pràcticament, no, ja està de vacances, no? Fins i tot gairebé s'acaba el curs polític, no? I estan tancant les sessions del Parlament i s'ha endarrerit la notícia, no? Es podia haver dit abans.
0: Sí. De fet, això és el que diuen, que sí que ho sabien, però, com diu vostè, fins a finals de juliol no ha transcendit. Només per deixar clara la vostra postura des del sindicat de secundària, entenc que el desastrós, perquè s'ha dit així, diguéssim, durant molts mesos de resultat de les últimes PISA, esperaven vostès un pla de xoc que impliqués un canvi immediat i no han notat res en aquest any de canvi.
3: No hem notat res. Nosaltres ho hem dit per activa i per passiva, de que el sistema educatiu públic a Catalunya, fem servir l'expressió, ha implosionat, ha entrat en fallida. Vull dir, això crec que és ja, ho sap qualsevol persona del país, que els alumnes de l'ESO amb 3, 4, 5 assignatures, 5 matèries suspeses promocionen curs. Vull dir, això, aquest és el nivell que tenim, no? Els nivells han baixat tots, això és està tothom al corrent i insisteixo, i esperàvem, de fet, esperàvem la confirmació de que res ha millorat. Clar, Clar, ara aquesta confirmació no la tenim, no la tenim, la intuïm, però no la tenim. Sí que hi ha motius per sospitar que això està provocat, jo no dic que ho sigui, però hi ha motius per sospitar, clar que sí, hi ha gent que ho pensa. Sí, sí.

0: Niubó assegura que depurarà responsabilitats. De moment no ha donat gaires detalls. Vostès entenc que conseqüències educatives n'esperen, que hi hagi una millora, però polítiques, què creuen que s'hauria de fer en aquest departament que ha fallat?
1: Jo crec que sí, que haurà de depurar quan trobin la causa de l'error, doncs a la persona encarregada. Sí, entenc que l'hauran de cessar, claríssimament. Sí, sí.
0: Veurem com evoluciona, perquè, com diu Ignasi Fernández, secretari general del Sindicat de Secundària, aquest any no podrem tenir aquesta comparativa internacional que el sector educatiu esperava amb ganes després dels resultats de l'última. Ignasi Fernández, molt bona tarda, moltes gràcies per atendre'ns a la brúixola.
1: Doncs a vosaltres, moltes gràcies.
2: Adéu. ¿Qué? Me traigo a mi hijo y cada vez no subes más el precio del seguro.
3: Pues ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a la Mutua.
4: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
2: ¿Qué? Vente a la Mutua.
4: Condiciones en Mutua.es.
5: Soy Mar Market. Y para proteger mi casa, confío en Verisur.
6: Porque cuando confías en Verisur, estás confiando en un referente mundial en alarmas, con tecnología propia y exclusiva, capaz de anticiparse a las amenazas y responder en menos de 20 segundos ante el peligro, para que este verano puedas irte tranquilo de vacaciones.
5: Por eso, confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
6: Llama a Verisur al 900-272-272.
7: Verisur.
8: La brúixola d'estiu. El teu company d'estiu de 7 de la tarda a 10 de la nit.
0: Quan falten 2 minuts per arribar a 8:15 del vespre, és moment de repassar, com exigeix l'estiu, com exigeix la tarda, amb calma, una notícia d'avui. De fet, és una notícia que tindrem d'aquí 2 setmanes, sobretot, perquè parlarem de l'eclipsi solar. Per una banda, parlem, ja ho saben, d'un fet excepcional. No passava res així a Europa des de fa 20 anys i, a més, es pot veure des de poques zones del continent, entre les quals es troba Catalunya. Però, per l'altra banda, s'ha d'informar bé la població dels riscos que un eclipsi comporta per la vista. Ens ho explica el Pere Parés. Pere, bona tarda.
9: Bona tarda, Joan. Els diferents tipus de radiació provocats per un eclipsi poden fer mal a la vista, provocant fins i tot danys irreversibles a la retina. Accidents així poden passar quan no es prenen prou precaucions en observar el fenomen. És per això que les autoritats intenten arribar a tots els sectors de la població en la seva labor de prevenció. La Generalitat, entre altres coses, està realitzant tallers i activitats a les residències de gent gran. Sentim la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat.
10: Qui millor per participar en aquestes activitats que la gent gran? Som plenament coneixedors que poden aportar i estan aportant moltíssim, i el que hem volgut és apropar-nos avui aquí perquè la gent gran també pugui saber encara una miqueta més d'aquest fenomen extraordinari i també donar condicions i sobretot informació en quant a la seguretat.
9: A més de les xerrades, la conselleria també farà difusió de materials divulgatius com fulletons. La consellera Montserrat ha explicat que la intenció és aprofitar aquest any per apropar la recerca que es fa a la gent.
0: Com reben un projecte així la gent que viu a aquestes residències? Perquè no només és prevenir lesions als ulls, un projecte així també ajuda a combatre la soledat de la gent gran.
9: Totalment. Avui la Maria Àngela, resident del centre Maspiteu a Barcelona, ha rebut un taller sobre el tema de la mà d'una astrònoma. Després de l'explicació i d'haver pogut observar el sol amb un telescopi, diu que ja té aquest formigueig al cos per tal de veure l'eclipsi del 12 d'agost.
11: Les iaies d'aquesta residència hem tenit sort de la projecció, de l'explicació, molt bé estat. Ja vaig veure un de parcial fa uns anys, però aquest, encara que aquí a Barcelona no es vegi complet, amb les ulleres veus un tros.
9: L'eclipsi, recordem, es podrà veure en la seva totalitat el dia 12 d'agost a la tarda i serà especialment des de Tarragona que es podrà apreciar el fenomen en tota la seva esplendor.
0: Moltes gràcies, Pere. Demà més veurem amb què ens sorprens. I ara arriba el moment dels esports.
12: Meter la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salida, atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. Cuando falta, cuando falta, cuando falta, cuando falta, cuando falta, cuando falta, cuando falta y... Una estación de servicio Repsol. Uf, qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillas de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol.
2: ¿Qué? Me traigo a mi hijo y cada vez no subes más el precio del seguro.
3: Pues ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a la Mutua.
4: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
2: ¿Qué? Vente a la Mutua.
4: Condiciones en Mutua.es.
0: Y ya no hay Mundial.

0: Falten algunes setmanes perquè comenci la Lliga, però l'actualitat esportiva, ja ho saben, no s'atura cap dia de l'any. I una prova d'això és que tenim aquí a l'estudi el José Agustín Gómez. José, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda. Afortunadament no s'atura, sinó què faríem nosaltres?
0: Què faries? Vacances no, no?
1: No.
0: Alguna cosa faries, José.
1: Sí, alguna cosa.
0: Alguna trobaries. A veure, per exemple, 27 de juliol, què ha passat avui? Que ens puguis explicar.
1: Que tenim ja el Barça a St. George's Park, que és el centre del rendiment de la Federació Anglesa de Futbol. Mm. Farà una estada des d'avui fins al dia 3. Tindrà un amistós davant un equip de la Championship, com és el Birmingham, el proper divendres, a 9:15, hora nostra. I hi ha una expedició de 30 homes, però hi ha novetats, hi ha noms propis destacats. Ter Stegen, que encara no ha aconseguit tancar la seva sortida cedit a l'Ajax.
0: T'ho portes explicant temps, però
1: sí,
0: encara no ha pogut.
1: És un tema fiscal. Mm. La fiscalitat, la tributació a Holanda és més alta que a Espanya. I això s'està intentant d'arreglar.
0: Ostres.
1: Perquè el jugador no ho veu molt clar. Clar, que hagi de pagar més allà que aquí. I això no ho veu clar.
0: És cert, això,
1: I tenint en compte que el Barça paga la major part de la fitxa,
0: sí,
1: que és enorme.
0: Sí,
1: és un dels jugadors millor pagats del Barça.
0: Té, curiós.
1: I un altre nom propi és el de Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, que té un procés de recuperació de la seva lesió al lligament del genoll dret, que en principi és un tractament conservador, però en comptes de fer-lo aquí a Barcelona s'ha anat amb la resta de companys perquè els doctors del primer equip el tinguin molt a prop i el puguin controlar dia a dia. La bona notícia també és que està Fermín, que ja està treballant i que confiem que pugui estar en condicions de cara al debut a la Lliga del conjunt blaugrana. No hi és Rafinha, que s'incorporarà el proper dimecres a l'expedició.
0: Encara de vacances.
1: Tancant-les.
0: Tancant-les ja.
1: Per cert, sense novetats de Ferran Torres i sense novetats de Julián Álvarez.
0: Jo no vull preguntar. Sé que és un tema molt llaminer, sé que falta informació per tots costats.
1: Culebrots d'estiu.
0: Però és el que hi ha, no?
1: Culebrots d'estiu.
0: Sí, com tants n'han hagut, José? Tants
1: sí, s'havia dit que el Barça donava aquesta setmana com a límit per decidir el futur de Julián en blaugrana o no. Veurem si això es produeix o s'allarga més temps, perquè primer el jugador ha de parlar amb el conjunt matalassé i deixar clar una vegada més la seva postura o fer una manifestació pública més contundent. La farà o no? Això ho saben els més propers a Julián i el jugador.
0: Ens va sorprendre, no?, aquelles declaracions que va fer al Mundial,
1: sí,
0: on es postulava, ningú s'ho esperava, ens va agafar tots de nou. No sé si és la millor manera, no?, de negociar una sortida o una arribada al club.
1: El Gilmarín ha dit que no sortirà ni per 100, ni per 150, ni per 200. A l'Atlético de Madrid li interessaria que sortís cap a l'Arsenal. Pagaria al conjunt anglès una quantitat de diners i Gyökeres, el davanter suec, vindria cap al conjunt matalassé.
0: Veurem.
1: Perquè
0: són
1: la relació entre el Cholo Simeone i el jugador no passa de ser professional, no hi ha més.
0: Deixem, de moment, els rumors i ens centrem en la informació que tens, José.
1: Més coses. El Real Club Deportiu Espanyol també se'n va demà cap a Anglaterra per fer una estada de res. Una setmana. Veurem si viatja Salinas. Jorge Salinas, al lateral esquerre, està molt a prop del Màlaga. I podria ser la notícia de les properes hores, la seva sortida, una més, perquè recordem que el Real Club Deportiu Espanyol ja ha vist sortir en aquest cap de setmana jugadors com Grajera, que s'ha anat cap al Burgos.
0: Sí.
1: Necessita fer forat per poder fer incorporacions. L'altre dia, un amistós davant el Sabadell, 1-1, molt mala imatge del conjunt blanc i blau, que necessita reforços per no patir aquesta propera temporada a primera edició. Dimecres té el primer amistós davant el Burnley i el cap de setmana el segon contra el Middlesbrough. On hi ha una notícia molt alegre pels seguidors del Girona avui és amb la renovació, una temporada més del jugador més important de la seva història.
0: Ja, no cal que diguis més.
1: Cristian Estuani continuarà vestint la samarreta dels gironins. Una campanya que avui explicava per què vol continuar amb el conjunt gironí.
2: Bueno, para mí es algo increíble porque soy una persona que valoro mucho los pequeños detalles, las pequeñas cosas, y aquí he vivido tantas de un significado tan grande y también cosas también difíciles, que poder llegar a cumplir 10 temporadas con el club para mí es algo impensado cuando llegué el primer día, pero a lo largo de todo este tiempo también he aprendido a querer este club como, no sé cómo explicártelo, pero es un sentimiento que llevo dentro y que

0: cada vez que hay una situación difícil o cada vez que sucede algo que tenemos que salir adelante todos juntos, creo que a mí me llena de orgullo poder vestir esta camiseta, sentir estos colores.
1: I tanquem en bàsquet. Queda't en aquest nom, Tosan, però no, amb el cognom. Fwomwam.
2: Demanes molt,
1: serà,
2: José.
1: Serà, possiblement, el nom de la temporada a la Lliga CB per la seva complicació. És el tercer reforç del Futbol Club Barcelona, 25 anys, anglès, no ocupa la plaça d'extracomunitari, 2-0-5, ha estat jugant a l'NBA i també a la G-League, ha estat l'MVP de la darrera final d'aquesta competició i signa per dues temporades. És el substitut de Senghelia? No ho sabem, perquè de moment el georgià no ens ha dit si se'n va o no al Dubai Basketball. Tot diu que sí, que pagarà els 900.000 euros de la clàusula de sortida i que deixarà el Barça. Serà una sortida més aquesta temporada de Camp Barça.
2: Recordem Tosan?
1: Fwomwam.
2: Perfecte.
1: O sigui, jo vull veure l'Albert Arranz. quan anar al bàsquet, jo crec que dirà Tosan.
2: Tosan i ja està, home, i així Tosan, ho fem més fàcil. Ja, José, demà més, moltes gràcies, bona tarda.
1: Bona tarda.
2: Petita pausa i arriba la cultura.
3: Uno de los falsos mitos sobre los incendios es que muchos son provocados para construir. La ley impide cambiar el uso forestal del suelo quemado durante 30 años. Mantener el bosque limpio para que no arda es tarea de todos. Juntos, administraciones y ciudadanos.
4: Luz Verde, Onda Cero, escucha al clima.
2: Moment, ara sí, de repassar l'actualitat cultural de la jornada, i aquesta temporada, la brúixola d'estiu, ens la repassarà cada dia l'Eudald Sanz. Eudald, bona tarda.
5: Bona tarda.
2: Avui, la gran notícia és que s'ha presentat el cartell de concerts de les festes de la Mercè.
5: Efectivament, la programació musical de la Mercè s'ha presentat aquest matí al Palau de la Virreina, aquí a la Rambla.
2: I, de fet, la notícia també involucra aquesta casa.
5: Sí, perquè Europa FM, emissora del mateix grup Onda Cero, portarà dalt de l'escenari de l'Avinguda Maria Cristina veus consolidades i emergents del panorama musical espanyol. Serà el dissabte 26 de setembre, al vespre.
2: Vinga, parlem de noms. Qui seran els caps de cartell?
5: Doncs una d'elles serà l'excantant de La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez. Hi ha molta expectació per sentir les cançons de Històries d'aquella niña, el seu primer disc en solitari. A Martínez l'acompanyarà la cantant de pop-rock Paula Crops amb el seu últim senzill, Brindemos.
6: Van a cerrar en cinco minutos y no paro de hablar, pero estoy con el punto de invitarte a bailar. Ya me
2: quita... I els seus taloners, qui seran?
5: Doncs els precediran el cantautor de pop intimista Ivan Herzog i el grup de versions Banda Neon. Però el cartell no està complet, perquè encara falta l'artista sorpresa que tria l'emissora i que no es desvelarà fins al moment del mateix concert.
2: I a banda de la contribució de la que ens parlaves d'Europa FM, el programa de la Mercè, quins són els altres titulars destacats de la programació?
5: El programa musical de la Mercè inclou un centenar de concerts en 16 escenaris diferents de la festa. Els organitzadors posen l'èmfasi en la paritat de l'oferta. Un 46% dels projectes estan liderats per dones. També destaquen la pluralitat i la multiculturalitat dels concerts. Sonaran ritmes catalans, però també d'altres indrets del món.
2: És la gran notícia d'avui, en clau cultural, però també en tenim una altra, i és que a Girona, aquests dies, concretament avui, s'ha convertit en un gran plató de cinema. Què s'hi grava? Eudald, explica'ns.
5: Doncs en el barri antic de la ciutat acull el rodatge d'Enredados. Cavalls, guàrdies i donzelles passegen per llocs emblemàtics de la ciutat, com la plaça dels Apòstols i les escales de la catedral, portant al centre gironí diversos segles al passat.
2: Segur que ha canviat la realitat de la ciutat. No ho dubto. Com ha afectat a la vida de Girona?
5: Doncs a banda dels talls de carrers i les molèsties que pot provocar, la pel·lícula doncs, ha generat molta expectació perquè prop de mig miler de persones participaran com a extras i desenes de curiosos seguidors s'apleguen a les zones d'accés amb l'esperança de veure-hi arribar els actors protagonistes. I fins aquí la plana cultural d'avui.
2: Molt bé, Eudald. Demà més?
5: Demà més i millor.
2: Vinga, fins demà. Adéu.
5: Adéu.
7: A3Media es el líder digital absoluto desde hace 10 años.
8: ¡Extraordinario!
7: A3Player continúa arrasando y es la plataforma nacional líder con más de 24 millones de espectadores únicos.
8: impone.
7: Y A3Player Premium sigue creciendo y alcanza su récord histórico, superando los 760.000 suscriptores, con acceso a contenidos exclusivos y producciones originales que solo pueden disfrutar aquí. A3Player, haciendo historia.
2: En aquesta bruixola d'estiu ja veuen que estem apostant per la diversitat i més diversitat que tindran. Hem parlat de cultura fa una estona amb l'Eudald, dels esports que ens ha aportat el José Agustín Gómez, i ara parlarem d'història, des d'una vessant molt interessant. La persona que condueix aquest espai ens ho explicarà millor, i ell és el Diego Fernández. Diego, bona tarda.
9: Bona tarda. Doncs avui comencem una nova secció en què recordem la història i des d'avui farem una secció diària en què alguns dies repassarem les històries dels personatges que sovint passem per alt, i uns altres dies parlem de les primeres vegades, els primers gratacels, la primera consola o el primer ordinador personal.
2: M'agrada. És a dir, personatges que sabem potser el que han fet, però no els hi posem nom i cognom, ni coneixem la seva història, i d'altres vegades anirem al primer cop que algú va dir, escolta, i si creem això, no? I també conèixer la seva història. Molt bé. I avui, què portes? Amb què comencem?
9: Bueno, doncs abans de començar jo et volia fer una pregunta ràpida.
2: Ja comencem.
9: També per veure com desavantat aniràs amb el tema d'avui. Mira, doncs la pregunta és, fins als anys 70, com es fabricava la insulina? Et dono tres opcions perquè és una mica difícil.
2: Sí.
9: Sortia o bé dels bacteris, o de les gallines, o de les vaques i els porcs.
2: M'agrada que portis opcions, perquè si no aniria una mica més perdut. Jo, com ho aprofitem tots dels porcs, diré que també en aquest cas ho aprofitàvem alguna cosa per fer insulina, i diré vaques i porcs.
9: Doncs sí, la resposta correcta són les vaques i els porcs, perquè durant molts anys la insulina s'extreia del seu pàncreas. Vaja. El problema és que en alguns pacients doncs, això provocava reaccions al·lèrgiques, doncs qui fos al·lèrgic al porc o a la vedella, doncs li feia reaccions al·lèrgiques. Per això avui es fabrica gràcies a bacteris modificats genèticament que produeixen una insulina pràcticament idèntica a la humana.
2: Entenc que ens expliques això perquè té alguna mena de relació amb el personatge d'avui.
9: Doncs sí, avui, el 27 de juliol, es compleixen 105 anys d'un moment clau per la medicina, el dia que Frederick Banting i Charles Best van aconseguir demostrar que havien aïllat la insulina. Així que avui viatjarem fins a aquell laboratori per descobrir com ho van aconseguir.
2: Som-hi! A veure, on som ara mateix, Diego?
9: Som al Canadà, l'any 1891. William Thompson Banting i Margaret Grant esperen el naixement del seu cinquè fill, el Frederick Banting, i tot i que avui el coneixem com un dels grans noms de la medicina, la seva vida no semblava anar en aquella direcció. De fet, quan entra a la Universitat de Toronto no estudia medicina.
2: Ah, no? I què estudia?
9: No, al principi es va decantar per la teologia.
2: O sigui que si no arriba a canviar d'opinió, avui potser ningú no sabria qui era.
9: Doncs probablement, perquè aquella vocació, tot i això, li va durar poc. Al cap de poc temps, decideix canviar completament de camí i es matricula a medicina. Una decisió que acabaria canviant la vida de milions de persones. L'any 1916 es gradua, però ja havia esclatat la Primera Guerra Mundial i Banting s'allista al cos mèdic de l'exèrcit canadenc. El destinen a un hospital de campanya de França i, quan la guerra acaba, torna al Canadà i treballa com ortopedista amb el que havia après. Però hi ha una malaltia que cada vegada li desperta més curiositat, la diabetis.
2: Fa molts anys d'això, en aquella època la diabetis ja es podia tractar?
9: Doncs pràcticament no, sobretot la diabetis del tipus 1, que era gairebé una sentència de mort. L'únic que podien fer era intentar allargar una mica la vida dels pacients amb dietes molt estrictes, però acabaven morint.
2: Per tant, trobar un tractament era imperatiu, era una autèntica necessitat en aquell moment.
9: Exactament, l'any 1920 llegeix un article sobre el funcionament del pàncreas i aquell text li dona una idea, que era que si aconseguia aïllar la substància que regulava el sucre en sang, doncs potser podria tractar la diabetis. Era una hipòtesi arriscada, però decideix intentar-ho, i va ser, doncs, quan va començar la investigació amb dos estudiants de medicina, Charles Best i Edward Nobel.
2: Clar, però imagino que amb tanta poca informació, al principi els devia costar molt, va ser molt difícil.
9: Sí, van ser uns inicis força complicats, van començar experimentant amb gossos, i els deu primers gossos només van sobreviure tres.
2: Vaja.
9: Tot feia pensar que la investigació podia acabar fracassant, però després de moltes setmanes de proves, va arribar al moment que ho canviaria tot. La gossa Marjorie, que patia diabetis, rep la substància que havien aconseguit extreure del pàncreas i els seus nivells de sucre en sang baixen de manera clara. el 27 de juliol del 1921, donen l'experiment per exitós i pocs dies després redactant les conclusions.
2: Per tant, avui, que també és 27 de juliol, el que celebrem és aquell moment en què veuen que allò funciona realment.
9: Exacte, encara que

0: faltava molta feina per fer, ja havien fet el pas més difícil. Un any i mig després administrarien també per primera vegada una injecció d'insulina a una persona amb diabetis. El pacient pateix una petita reacció al·lèrgica perquè l'extracte doncs, encara no era prou pur, però el més important és que els nivells de glucosa baixen i d'aquesta manera, per primera vegada, hi havia una esperança real per la gent que patia aquesta malaltia. I només un any després, el 1923, arriba el Premi Nobel de Medicina.
1: Un any després d'aquest descobriment, Premi Nobel, un dels reconeixements de més alt nivell en totes les disciplines, per tant, entenc que un moment molt feliç de la seva vida.
0: Doncs mira, curiosament, no, perquè Banting es va enfadar molt amb aquest premi, perquè el va haver de compartir amb John MacLeod, el professor que havia posat al laboratori els recursos per la seva investigació.
1: Clar.
0: I clar, Banting considerava que qui realment havia fet el descobriment era ell mateix i Charles Best i el seu assistent.
1: Aquí veia un, no? Diguéssim que no tenia tants motius per rebre el premi, en aquest cas MacLeod, i ell doncs, no va quedar gaire satisfet d'aquella estatueta.
0: Doncs no, no va acabar gens satisfet, però potser va ser això el que el va impulsar a que després continués investigant en altres camps, més concretament en la medicina aeronàutica. A principis dels anys 30, treballa en equips que estudien com protegir els pilots quan volen a molta altitud. Entre altres projectes, participa en el desenvolupament d'un vestit pressuritzat que dècades més tard serviria com la base per als primers vestits espacials.
1: Déu-n'hi-do quin cervell. O sigui, que pel que em dius, indirectament també va contribuir a l'exploració espacial, eh?
0: Doncs sí, aquesta és una de les facetes menys conegudes de Banting, i tot i això, la veritat és que ell no arribaria mai a veure el llegat del seu descobriment. L'any 1941 viatjava en un avió per continuar aquestes investigacions i es va accidentar. Va morir amb només 49 anys, però la realitat és que el seu descobriment continua salvant milions de vides cada any.
1: Déu-n'hi-do, Diego, quina història ens has portat, aquesta, la d'en Frederick Banting. Costa imaginar que abans d'aquest descobriment la diabetis fos pràcticament una sentència de mort.
0: Doncs sí, la veritat és que costa imaginar. I per acabar, vull preguntar-te una pregunta una mica més difícil ara que hem escoltat la història. Saps per què li diem insulina?
1: Ah, pensava que amb la història tindria alguna idea de per què.
0: No, no.
1: Em donaries alguna pista? No, eh?
0: No.
1: Insulina. Insuflar alguna cosa? No ho sé. No,
0: doncs
1: no,
0: mira...
1: No ho sé.
0: Era una pregunta difícil, la veritat, però es deu a que la insulina la produeixen un grup específic de cèl·lules al pàncreas que es diuen illots de Langerhans. El nom que rep la hormona ve de la paraula llatina ínsula, que és a dir, illa, en castellà, o sigui, en català, igual que els illots de Langerhans, en aquest cas. Per això li diem insulina.
1: Mira, Diego, jo entenc que facis preguntes, però aquesta, si te l'arribo a respondre bé, hauria estat un autèntic miracle.
0: Sí,
1: Escolta, però per això tenim a tu, que ets l'expert, que és qui et porta totes aquestes històries. Moltes gràcies, Diego, i demà una nova història.
0: Doncs sí, fins demà, bona tarda.
1: No es moguin, que arriba la Irene, va.
2: Soy Mar Márquez. Y para proteger mi casa, confío en Verisur.
3: Porque cuando confías en Verisur, estás confiando en un referente mundial en alarmas, con tecnología propia y exclusiva, capaz de anticiparse a las amenazas y responder en menos de 20 segundos ante el peligro, para que este verano puedas irte tranquilo de vacaciones.
2: Por eso, confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
3: Llama a Verisur al 900-272-272.
4: Verisur.
5: Estàs escoltant La brúixola d'estiu a Onda Cero Catalunya.
1: I l'estiu, per a molts, o per als afortunats, més aviat, diria jo, també és sinònim de viatjar. Nosaltres, de molt bon grat, però aquest any no podrem. Estarem fent ràdio cada dia amb tots vosaltres, com deia, de molt bon grat, però, per sort, la nostra companya Irene Martín ens farà viatjar per tot arreu sense necessitat de moure'ns. Irene, bona tarda, què tal?
6: Bona tarda, Joan.
1: A veure, sabem que viatjarem, però expliquem una mica millor a la gent com i a on viatjarem tots aquests dies a la brúixola d'estiu.
6: Doncs mira, a partir d'avui, cada setmana farem les maletes per descobrir alguns dels llocs més bonics de Catalunya, d'Espanya, d'Europa i fins i tot de l'altra punta del món. Però atenció, perquè no serà només una simple guia de viatge. Parlarem de curiositats, de gastronomia, de tradicions i també de llocs més desconeguts, però que valen molt la pena. Els dilluns viatjarem per Catalunya, els dimarts per Espanya, els dimecres per Europa, els dijous farem la volta al món i els divendres acabarem amb una ciutat d'Erasmus.
1: Ah, molt bé, també pels més joves que vulguin estudiar. Per tant, una guia completa de tots els destins, no?, que tu ens proposes aquest estiu. I avui, dilluns, primer

0: programa. Catalunya, oi? Toca sí. Catalunya, per tant, exacte. Cap a on marxem? A veure.
1: Doncs avui comencem molt a prop de casa, però a un dels pobles més bonics del Mediterrani. Et faig una pregunta, Joan. Ui. Si et dic cases blanques, carrers estrets, mar i un dels artistes més importants del segle XX, quin lloc et ve al cap?
0: Diria Grècia, però com estem a Catalunya...
1: Sí.
0: Cadaqués?
1: Sí, exacte. Va. Molt bé.
0: Que siguin d'aquest nivell, les preguntes, Irene, no em compliquis molt la vida, que si no em busques un problema.
1: Doncs Cadaqués és un municipi de l'Alt Empordà situat al Parc Natural de Cap de Creus, al nord-est de Catalunya. Avui en dia hi arribem fàcilment amb cotxe, però durant molts segles no era així, perquè només s'hi podia accedir travessant les muntanyes del Cap de Creus. Això va fer que el poble quedés aïllat de la resta del territori i, curiosament, aquest aïllament és un dels motius pels quals avui conserva tanta personalitat. Quan arribes a Cadaqués tens la sensació que és diferent, ja que no hi ha grans edificis, tot gira al voltant del mar, les façanes són blanques, les finestres blaves, hi ha moltes barques de pescadors i els carrers són empedrats.
0: Fàcil d'accedir en cotxe, dissabte a les 10 del matí, a vegades es formen unes cues que déu-n'hi-do, sí. Però molt més fàcil que fa anys, tens raó. És d'aquells jocs, no?, que veus una foto i de seguida saps identificar.
1: Exacte, Joan. I abans de passar a explicar algunes curiositats, et faré una segona pregunta. Ui. A veure si sumes el segon punt. Quin artista va convertir Cadaqués en un dels centres artístics més famosos del Mediterrani? Joan Miró, Salvador Dalí o Antoni Tàpies?
0: Ah, val, em dones opcions, això sí. M'agrada. Sí. Jo diria que, no sé si tenia casa fins i tot, diré Salvador Dalí.
1: Doncs molt bé, correcte. També és el segon punt. I de fet, precisament de Dalí parlaré ara mateix. Hi ha un nom que està relacionat amb Cadaqués, és el de Salvador Dalí. El pintor es va enamorar de Port Lligat, una petita abadia situada just al costat del poble. Allà va comprar tres barraques de pescadors, les va unir i va crear la seva famosa casa, una casa plena de passadissos, objectes surrealistes, espais extravagants i els seus famosos ous gegants decorant la teulada.
0: Ja t'he dit que em sonava que tenia a casa i l'he vist en fotografies, ara les he revisitat, i sembla una obra d'art per si sola.
1: Sí, sí, és espectacular. Però Dalí no va ser l'únic que es va enamorar d'aquest poble. Per aquí també va passar Pablo Picasso, Federico García Lorca o el fotògraf Man Ray. I tots van quedar fascinats pel mateix.
0: El mar?
1: No.
0: La llum?
1: Exacte.
0: La llum, eh?
1: Sí, la llum. Els pintors deien que la llum de Cadaqués era única. Les tonalitats blanques de les cases, el reflex del mar i el paisatge rocós del Cap de Creus el feien molt especial. I ara ve una pregunta ràpida sobre una cosa que he explicat fa un moment.
0: Ui.
1: És un veritat o fals?
0: Val. Dues opcions, però he hagut d'estar atent, no? Perquè ho has dit fa poc.
1: Sí.
0: Molt bé. A veure.
1: Durant molts segles arribar a Cadaqués era bastant complicat perquè el poble estava pràcticament aïllat de la resta del territori.
0: És veritat, això?
1: Sí.
0: Perfecte.
1: Molt bé. Correcte.
0: Vinga, què més tenim?
1: Doncs si visiteu Cadaqués hi ha dues coses que no us podeu perdre. El primer imprescindible és el nucli antic. El millor que podreu fer és perdre-us pels seus carrers estrets i empedrats.
0: Que és una cosa que sovint no fem prou quan viatgem. A vegades tenim pressa, anem corrent d'un lloc a un altre, volem veure tot i per tant ho hem d'encabir tot en el mateix dia i fer una estructura de viatge molt concentrada, no?
1: Exacte, i en pobles com Cadaqués val la pena just fer el contrari. El segon imprescindible és l'església de Santa Maria, situada a la part més alta del poble i des d'on es tenen unes vistes espectaculars de tota l'abadia. Com a racó menys conegut, recomano Calanans, una cala tranquil·la d'aigües transparents que conserva l'essència del Cap de Creus. I com a experiència típica, anar fins al far de Cap de Creus, especialment a primera hora del matí o al capvespre per veure l'alba. És un dels paisatges més espectaculars de Catalunya.
0: Això és la programació, el que podem fer durant el dia, però... I quan arriba l'hora de dinar, què mengem aquí?
1: Doncs ara sí, parlarem de la gastronomia.
0: Ara, m'interessa això, m'interessa.
1: Cadaqués és un lloc de platja. Això significa que el peix i el marisc són els grans protagonistes. Aquí podeu trobar des de suquets de peix tradicionals fins a excel·lents arrossos. I també són molt conegudes les anxoves de l'Empordà i diversos plats elaborats amb productes del mar.
0: Ja sabem què fer quan visitem Cadaqués, sabem què fer, on anar... Ja ho has dit, amb una mica de calma, diguéssim, no amb presses, també sabem on menjar. Explica'ns alguna cosa més, alguna curiositat.
1: Doncs sabíeu que el Cap de Creus és el punt més oriental de tota la península ibèrica? No? És a dir...

0: És un dels primers llocs de la península que veu sortir el sol cada matí. I també, no sé si sabíeu que molts pescadors de Cadaqués van emigrar a Cuba durant els segles XVIII i XIX i alguns van tornar convertits en els anomenats indians, construint cases singulars al poble.
1: Doncs no ho sabia. La veritat és que no ho sabia. Escolta, tenim curiositats. Ens portes alguna cosa més de Cadaqués? Perquè jo crec que ja comencem a tenir una guia farcida per si volem passar un cap de setmana, oi? Doncs ja s'hauran de recuperar aquesta secció i escoltar totes les recomanacions de la Irene. On anem? Com acabem?
0: Doncs ara us donaré 3 consells.
1: Val, prenc nota perquè segur que més d'un oient ja està mirant dates, com deia. Un cap de setmana, tampoc calen molts dies. És veritat, com dèiem, que si aneu a l'agost potser trobeu bastant merder per anar-hi, es formen cues, però bé, segur que algun dia trobeu per fer-vos una escapadeta. Uns consells per acabar.
0: Doncs mira, el primer és que si podeu evitar l'agost, millor. Per mi, els millors mesos són maig, juny i setembre, ja que no hi ha tant turisme i també fa molt bon temps. Mm. El segon és que reserveu amb antelació si voleu visitar la casa del Museu Dalí, ja que normalment no en queden entrades. Mm. I per últim, el tercer consell és que porteu calçat còmode perquè Cadaqués és d'aquells llocs que es gaudeixen caminant.
1: Molt bé, déu-n'hi-do, un primer destí que queda molt a prop, però que ho dius, és com una postal única, no? Que no es troba una platja com les de Cadaqués en cap altre racó de Catalunya. N'hi ha molt maques, però aquesta, amb aquesta lluïssor, no? Això que sigui tot tan blanc, tan espectacular i que es menja bé, per tant, és un lloc que hi podeu passar això 2 dies o una mica més, si teniu sort, una setmaneta. Hem viatjat durant aquest espai radiofònic, aquests 10 minuts, com dèiem, un poble petit, però ple d'història, art, paisatges espectaculars. Un destí perfecte, com dèiem, per una escapada d'un dia o d'una mica més. Va, Irene, demà toca Espanya, pel que ens has dit.
0: Sí.
1: Per tant, cap a on ens portaràs? Ens dones alguna pista, encara que sigui?
0: Només us diré que serà al nord d'Espanya.
1: Nord d'Espanya.
0: Sí.
1: Per tant, tota la resta descartat, la gent que vagi fent les seves càbales, i demà tornem a aquesta mateixa hora per viatjar cap a un destí del nord d'Espanya. Irene, moltes gràcies, bona nit.
0: Moltes gràcies a tu.
2: La brúixola d'estiu, amb Joan Valentín.
1: I amb la secció de viatges de l'Irene arribem a les 8 del vespre. Per cert, abans de marxar hem d'actualitzar la situació de l'incendi a la catenària a la L1 entre Clot i Glòries. El SEM està fent una valoració d'unes 120 persones, però els hem de dir que, de moment, cap d'elles és greu. 58 presenten afectacions lleus i una menys greu. No es moguin, tenim moltes ganes de seguir fent ràdio, però ara fem una petita pausa de mitja hora. Connectem amb l'emissió nacional d'Onda Cero per repassar tota l'actualitat a nivell estatal. Quan tornarem? Doncs tornarem a 9:15 per parlar de filosofia i de moltes coses més. Però la primera secció que els portarem és filosofia. Parlarem d'amor amb dos filòsofs, l'Anna Pagès i el Miquel Seguró. No us ho perdeu. Vinga, fins ara.
2: La brúixola d'estiu. El teu company d'estiu de 7 de la tarda a 10 de la nit.

0: puntual. Jo recordo que em vaig fer una sèrie de preguntes que vaig dir, ostres, això no s'ho està preguntant ningú, quina cosa més estranya, perquè al meu voltant ningú no s'ho preguntava, diguem, amb la insistència i amb la profunditat que jo feia. Però la màgia de la filosofia, per mi, com d'altres coses, és que descobreixes que les inquietuds que tu tens, molta altra gent ja l'ha tinguda. El que passa és que potser ho formulen, tant la pregunta com l'intent de resposta, d'una manera diferent, però això et fa que no et sentis sol o sola en el procés. I jo entenc, crec entendre el que diu l'Anna, de que tu atreveses una situació que per tu suposa un trencament, no sé, per exemple, parlant de l'amor, no? És a dir, pot haver-hi gent que no es pregunti què és l'amor perquè simplement doncs, ha anat vivint o ha anat tenint una sèrie d'experiències, no? Que de cop i volta això es trenca i dius, i què vol dir estimar? I què vol dir que m'estimin? I vas descobrint mica en mica que altra gent també s'ho ha preguntat, però abans de tenir tu aquesta inquietud no havies tingut la inquietud de pensar si algú s'havia preguntat per l'amor, no? És a partir d'aquesta experiència personal que a tu et ressona, que d'alguna manera sí que t'aïlla en un primer moment i després descobreixes que hi ha altres veus que dialoguen amb això que tu et penses que només et passa a tu.
1: Bàsicament el fet de fer-se preguntes ja és filosofar i és un del principal tret característic de la filosofia. Nosaltres avui ens centrem en el concepte de l'amor. Sí. Per vosaltres, què és l'amor?
2: És una pregunta que quan estàs enamorat no et fas, perquè quan estàs enamorat estàs completament a dins de la piscina, nedant en la frescor de l'aigua. Però quan hi ha una separació o hi ha una pèrdua d'un amor, llavors pot ser que l'amor, com a qüestió existencial, t'ho plantegis. Plató va escriure un diàleg, que és el diàleg al convit, on tots els filòsofs convidats, és un sopar a casa d'un ciutadà d'Atenes que es diu Agató, que ha guanyat un premi literari important i convida la seva colla d'amics. I aquesta és l'escena del convit. Entre la colla d'amics hi ha Sòcrates. I llavors, en aquest diàleg, aquests filòsofs, que són homes molt importants i molt savis, que han llegit molt, decideixen no beure vi per no emborratxar-se, acomiadar la flautista i fer una mena de minicongrés. I llavors el minicongrés consisteix en que cadascun vagi parlant amb gran diloqüència i amb la manera de parlar que ells saben sobre què és l'amor. Què és l'amor? L'amor és un gran déu, l'amor és per tota la vida o és per un moment... I Sòcrates està entre els convidats. Llavors, tot va bé fins que arriba el torn de Sòcrates. I quan arriba el torn de Sòcrates diu, jo de l'amor no en sé res, fins aquí tot és normal, perquè Sòcrates sempre diu que del que li pregunten no sap res, o sigui que això és socràtic, diríem, però diu una cosa més, que és, diu, jo de l'amor no en sé res, però tot el que sé de l'amor m'ho va ensenyar una dona de Mantinea, que es deia Diòtima. I d'aquí que aparegui el nom d'una dona que no està en el convit, que no està menjant en aquell moment amb tots els altres convidats, però que és una absència, que és una dona estrangera, que no és una dona d'Atenes, i que és una dona, diríem, és una evocació que fa Sòcrates. I llavors, a partir d'aquí, va explicant què li va explicar, què li va dir Diòtima a ell sobre l'amor. I Diòtima, resumint, li va dir, l'amor és el desig de la inacabable possessió del que és vell i del que és bo. Ara això tradueixo a la vida contemporània, eh? Deixo la paraula al Miquel, que segur que ho explicarà millor.
0: No. A veure, jo estava pensant, no? Estic molt d'acord amb aquesta imatge que ha proposat l'Anna de la piscina del mar, no? En el sentit de que segurament ens preguntem per l'amor quan no ens va bé. Quan ens va bé, simplement estimes o fas i vas vivint, no? Passa una mica com amb la salut, o passa una mica com amb els dits del peu o com amb el peu, no? Que el peu no li fa cas ningú, absolutament ningú, però quan tens un dolor de peu, és molt invalidant i fa molt de mal, de peu, de dit, del que sigui, no? Però mentre queda allà, no? Hi ha una definició molt interessant de salut, i d'aquí aniré a l'amor, que diu que la salut és el silenci dels òrgans. És a dir, no vol dir que no estiguin, simplement que no es deixen, que no es deixen notar, no? Jo crec que la pregunta per l'amor ve quan hi ha una certa dificultat amb l'amor, precisament. O un petit desamor, o un petit dubte, una petita distància. És a dir, la pregunta suposa una distància, i la distància és un algun punt mínim o de dolor o de frustració o de patiment, no? Per tant, l'amor, diria jo, és tot allò que ens passa mentre no ens preguntem per l'amor. No? Quan ens preguntem per l'amor, ja entrem a les disquisicions, vol dir, com els grecs, no? Seguint amb els grecs, no? Que és una paraula polisèmica, no? Amor, doncs, pot voler dir filia, que vol dir amistat, pot voler dir eros, que vol dir passió, o pot voler dir àgape, que és amor universal, o inclús es pot introduir una quarta noció, que seria l'estorgué, que és amor familiar, no? Mm-hmm. Però quan entrem ja en les puntualitzacions, és un sí, però no sé, vol dir que hi ha alguna cosa que ja no acaba de rutllar i, per tant, ho hauríem d'arreglar. Per tant, l'amor és allò que passa mentre no ens preguntem per l'amor.
3: M'agraden molt les dues, la veritat, Ferran. Sí, sí. És veritat que si aquesta tertúlia la féssim amb, per exemple, el meu besavi, l'avi, el meu pare, jo mateix, el meu fill, segurament arribaríem a la conclusió que tothom té una definició diferent amb l'amor, perquè jo crec que també és un...
1: concepte generacional que ha anat derivant.
3: Exacte, i és un concepte que, si entrem a fons, potser amb una primera definició no, però en el fons acabem trobant que tothom té matisos per descriure el que per ell és amor. Clar, en el camp de la ciència hi ha molts llibres o molts estudis que s'acaben jubilant perquè n'apareix un de nou que el desfà. A la filosofia això passa o podem seguir donant per bona la definició de Plató o de qualsevol altre filòsof sobre el que era amor per ell i el que ara, per nosaltres, per la societat, és l'amor?
2: Sí, a veure, la filosofia fa més de 2.000 anys que es pregunta les mateixes coses, què és l'amor, què és la bellesa, què és la justícia, què és el bé, i en canvi la medicina, per exemple, ha avançat molt i guareix malalties. No és molt resolutiva la filosofia, però permet prendre una certa distància, no?, respecte del món i respecte de la pròpia vida. Jo crec que avui dia hi ha una enganyifa generalitzada, que és aquesta idea de l'amor com una forma de plenitud. Quan estimes o quan estàs enamorat, doncs això és com la solució a tots els problemes. I, de fet, l'amor es compra i es ven per internet, per exemple, les famoses webs de cites, no? El que fan és descobreix l'impacte d'una experiència definitiva a la teva vida, i tot això és una enganyifa. Llavors, l'amor és una cosa precària, en el fons, i la filosofia, la gràcia de la filosofia, és que ens posa al davant de les coses precàries de la vida. I això fa pensar, perquè si tot està resolt i tot és una mena de plenitud, que simplement entres a la pàgina web, omples el formulari, l'algoritme et troba el príncep blau que correspon o la mitja taronja que correspon, doncs llavors aquí, en un món com aquest, la filosofia no té gaire a dir. És la precarietat de l'experiència quotidiana el que realment ens fa filosofar.
3: Per tant, Miquel, en essència el que està dient l'Anna és que no canvia el concepte d'amor, el que canvia són les eines per accedir a ell.
0: No, jo tu no seria tan d'acord, és a dir, no canvia la idea d'amor, però canvia el contingut d'aquest amor, no? Per exemple, tu al principi de començar la secció has fet esment o has pensat en una emoció, no? És una emoció, crec que ho has dit, no?
3: Pot ser, és possible.
0: Clar, jo he pensat, ostres, això ja m'ho he d'apuntar, perquè aquí ja hi ha un debat, si és una emoció, si és un sentiment, si és una reflexió, és a dir, què és l'amor? És una sensació de plaer, és una sensació d'angoixa, són les dues coses, és una sensació d'alegria, de plenitud, és una construcció social, és una forma també d'entendre'ns a nosaltres en un joc social, és a dir, quants elements de comportament social associem amb l'amor? Moltíssims, no? Un exemple pràctic, el dia de Sant Jordi és la festa de l'amor. No sé si és la festa de l'amor o és la festa dels rites que nosaltres associem amb l'amor, no? Mm-hmm. Sortir a passejar, estar tots contents, alegres, somriures, la rosa, el llibre... Hi ha una sèrie de rites i de protocols, no? Això em fa pensar... Bueno, això passa amb tot, diria, no només amb l'amor, no? Però això em fa pensar que segurament l'amor podria ser alguna cosa així com una idea regulativa, que diria Kant, que és un filòsof que no va pensar gaire en l'amor, diria, no? Però que era la seva vida, tot i la imatge que tenim d'ell, molt més afectuós, proper, segurament sensible, no? És a dir, una idea que està allà al final, que no sabem ben bé com definir, però que guia els nostres passos, no? Tots busquem l'amor, no? És que jo em vull enamorar, jo vull estimar. Una cosa és enamorar-te, l'altra cosa és estimar, l'altra cosa és avançar, per això et dic, no? Llavors
1: els
0: entrem,
1: diferents
0: no?
1: tipus d'amor que existeixen.
0: Sí, i jo crec que sí que hi ha un canvi en això, i estic molt d'acord amb la idea de la plenitud associada a l'amor, no? Que segurament és del segle XVIII-XIX, que és aquesta idea romàntica de l'amor, que és aquesta més que gran... podríem dir, esperança en l'amor, és una espècie de religió de l'amor. És a dir, l'amor s'ha de convertir en el sentit de la vida, la redempció de la vida, allò que fa que una vida realment té valor, no? I és una història que acaba en un punt i no hi ha continuïtat, no? Jo sempre pensava, ostres, sempre hi ha un endemà, no? Després del gran sopar que fas amb la persona que estimes, o el gran viatge, o el gran no sé què, sempre hi ha l'endemà que la història continua i és molt més precària, molt més quotidiana, no? I en canvi aquesta idea més romàntica, que és com una espècie com d'ascens, cap a un moment punt màxim, llavors allà la vida s'acaba, ja està, ja has tocat el cel i ja s'esgota qualsevol possibilitat de endemà, no? I la vida no és així.
1: No, aleshores... no deixa de ser una sensació fugaz i que la

0: l'endemà tu has de mantenir, o serà una sensació diferent, i el concepte com a tal d'amor s'ha de mantenir.
1: Exacte.
2: Per sí, tant, perquè, sí.
1: Sí, sí, sí, digues, digues.
2: Bueno, Diotima el que diu en el diàleg de Plató és que l'amor és buscar una cosa que no tens. Si ja ho tens, l'amor no funciona.
0: Una mica com tota la vida.
2: Si ja ho tens, l'amor no funciona. De fet, hi ha moltes parelles que un cop ja l'entenen a l'altre, ja sigui perquè doncs, tenen una relació física, o perquè s'han casat i per tant s'han instal·lat, o perquè han anat a viure junts i ja s'han instal·lat, totes aquestes coses d'instal·lar-se fan perdre el desig, totalment. Perquè què és el desig? Buscar una cosa que no tens. I aquest és un punt molt important, perquè vivim en una societat on no tenir és un gran problema. Si no tens, has d'anar a tenir. L'important és tenir, no aquesta consciència del que et falta. I sense falta no hi ha desig, ni hi ha amor, ni hi ha res. I això és una cosa que en el diàleg de Plató Diotima, per boca de Sòcrates, descriu clarament. I em sembla una idea interessant pels temps que corren, no? Sí. O per la vida que vivim.
0: Mm-hmm. La tradicional de fet... frase de... És difícil arribar-hi, més difícil és mantenir-ho.
1: Mm-hmm. Perquè, no, precisament per això. De fet, mencionant a Plató, Plató menciona o explica un origen mitològic del déu Eros, que és un semideu, per tant està entre l'esfera dels déus i entre l'esfera dels humans, per tant està a mig camí. Això vol dir que en el fons lliga els dos mons, no? Però Plató explica, segons la mitologia antiga, no?, que Eros és fill de l'opulència i de la precarietat, de Poros i de Penia. I, per tant, és una barreja entre una gran diloqüència, no?, la força de l'amor, la bellesa de l'amor i la precarietat que l'amor també ens suposa. Perquè aquest és un tema també molt interessant, que és lligar amor i vulnerabilitat. Mm. No? En el sentit de que l'amor el volem, l'amor, la passió... Pensem en amor potser més en l'eufòria de l'amor, d'acord? Mm. Diguem-ho així, no? Però al mateix temps, almenys això és el que recordo jo, quan jo he estat molt enamorat, m'he sentit molt fràgil, també. Pràcticament angoixat. És a dir, no sabia distingir entre l'eufòria, l'angoixa, el desig, la por, el rebuig... Era un garbell allà, un garbuix d'emocions, en aquest cas, que no sabria ben bé com definir, no? Per tant, l'amor toca moltes, o l'enamorament, inclús en aquest cas, no?, moltes tecles, i després és també el que comentaves tu abans, no? És a dir, que hi ha un endemà, que el tema és, molt bé, una vegada arribes, què, no? Mm-hmm. I per tant és quan ens preguntem l'amor, que és una acció, una passió, una actitud, un reconeixement, un procés, una idea, què és, no? I aleshores aquí és quan la cosa ja es complica, sí, sí, sí. Perquè és molt més fàcil estar abans en l'eufòria, anar tirant i anar fent, no?
3: Sí, sí. Abans, quan l'Anna citava a Plató explicant què era l'amor, ha dit dos conceptes que em semblen molt interessants, que, diguéssim, vagin a la mateixa frase que l'amor, que és el desig i la possessió. Hem parlat del desig, relacionar l'amor amb la manca. M'ha semblat molt, molt interessant. Pel que fa a la possessió, una paraula que, diguéssim, que pot estar molt ara sobre la taula quan parlem d'amor, és impossible, per molt que li trobem fórmules diferents a l'amor, relacionar la possessió amb aquesta, no diré emoció, diré amb l'amor.
1: A veure, jo, clar, per mi amor i possessió són pràcticament antònims.
3: Sí, no. Ah,
1: antònims. Mm. És a dir, l'amor és precisament, si té a veure amb aquesta vulnerabilitat, que per mi la vulnerabilitat és fonamentalment estar afectat per les coses, és a dir, si tu el que vols és posseir, en el fons el que vols és de construir aquell moment de descontrol, de risc, de novetat, de sorpresa, d'incertesa, també, no? Per tant, si tu el que vols és posseir el que sigui, l'experiència, l'altre, el meu sentiment, el que sigui, no?, en el fons el que vols és controlar, és aferrar-te, no? L'amor, en el fons, és una història. L'amor segurament són històries d'amor, o una història d'amor. I la història va canviant, es va donant, hi ha un moment que no, potser no té massa sentit, després en té més, no? Però la idea de la possessió em sembla molt interessant perquè crec que té molt a veure amb aquesta lògica de la plenitud que parlava l'Anna, no? Que això ho veiem en tot, és a dir, posseir el que sigui, la felicitat, l'amor, el reconeixement, la salut, no? Sense acabar d'entendre, al meu entendre, que estem més aviat atrevessats per un joc de relacions, no? I, per tant, l'amor per antonomàcia és on es juguen les relacions i totes les incerteses que hi ha al voltant de tot això.
2: Sí, avui dia creiem que l'amor es pot comprar i es pot vendre, o sigui, que és un objecte de consum, exactament igual que un iPhone o que unes sneakers. Però l'amor és una relació, i si és una relació és una experiència oberta. Mm-hmm. Que no es pot preveure i que no posseixes en un sentit material. Però avui hi ha aquesta idea general

0: que no és una relació, que l'amor és una relació que es pot comprar i que es pot vendre, per tant, que entra dintre del mercat de les commodities, no? dels objectes de consum. I això és una il·lusió que fa molt mal a la gent, perquè després la gent s'adona que a la pràctica passen coses, i passen coses que no estan previstes en l'intercanvi comercial.
1: El moment en què l'aplicació està dissenyada per m'agrada o no m'agrada, el vull o no el vull, ja està cap a aquesta direcció, no? De posseir algú si jo també li agrado, i per tant tenir una plenitud. No?
0: Clar, però això és molt, molt senzill. I per què la gent està amb el ChatGPT parlant?
1: Perquè
0: en una relació és ràpid i sempre diu el que tu vols. Sempre respon el que tu vols. En el fons, la possessió és per això. És pel teu plaer, no per obrir l'experiència a una cosa una mica indòmita.
2: Per descobrir, exacte.
3: Sí, sí. Per això, per exemple, la idea aquesta de l'amor romàntic, no?, del segle XVIII-XIX, es dona al mateix temps que, per mi és molt interessant i molt, hi ha gent que ho ha treballat, no?, de dos processos. El primer és posar el subjecte al mig. Encara que no ho sembli, l'amor romàntic és una exaltació del subjecte, del jo, no de l'altre. A l'altre, tu l'eleves en tant en quant per tu suposa el sentit de la vida, allò meravellós, allò fantàstic, amb aquella gent que està al costat d'aquest ésser del qual tu estàs enamorat o enamorada, no tenen cap tipus de rellevància a la teva vida. Per tant, els altres són importants en tant en quant tu els hi dones, no? Primer punt. I segon punt, que és que l'amor romàntic es dona en un context socioeconòmic on es comença a desenvolupar el capitalisme. I, per tant, vol dir que hi ha una lògica de fons, de consum, d'arribar a l'altre. No estic dient que l'amor romàntic sigui directament això, però si només privilegiem en la idea de l'amor aquest vessant d'amor romàntic entès com eufòria, com exaltació del meu desig, del meu procés, de jo, l'altre es converteix en un mitjà, allò que diria Kant, no? I no en un fi en si mateix, no? I jo estic molt d'acord amb l'Anna que l'amor precisament és un procés de descentrament d'aquest joc. D'aquest joc i d'aquest jo, de les dues coses, no? I no precisament posar-se al mig a veure com jo em sento, com jo estic, com jo no sé què, el que em falta, el que tu no em dones. Escolta, per què no ho equilibrem una mica, això, no?
1: Us ho demano breu perquè sabia que em passaria això, que ens quedaríem sense temps, però crec que aquesta pregunta és important perquè abans el Miquel començava dient que no parlem de l'amor fins que aquest el veiem tremolar, no? Fins que veiem que es posa en dubte. I moltes de les preguntes que es fa quan una relació hi ha aquesta tremolor és, ostres, estic realment enamorat? És la persona? I potser el principal problema és saber exactament què vol dir estar enamorat. Podem reconèixer quan ho estem? Què vol dir estar enamorat? És la màxima expressió de l'amor? És molt difícil, això. Però heu mencionat la paraula enamorar molts cops.
0: L'enamorament és una neurosi obsessiva que passa amb el temps.
1: Ja està, tanquem aquí, Vicenç. No. A veure, expliquem això.
0: Bueno, és una obsessió que dura un cert temps i després, un cop ha passat aquesta gran idealització de l'altre, que és el que et fa estar pendent de si t'envia el WhatsApp, si no te l'envia, de si el veus o la veus o no el veus, després, un cop ha passat aquesta idealització, que no és una realitat, que és una il·lusió, un ideal alimentat per una il·lusió, que la il·lusió és la persona que jo he buscat sempre i ara l'he trobada, després ve la vida real. I la vida real és preguntar-te cada dia durant molts anys si aquesta és la persona adequada.
1: I el problema que fa molta gent és que creu que quan cau l'enamorament, cau l'amor. Això no és veritat.
0: No.
3: Jo crec que no. És a dir, primer, l'enamorament no l'esculls. Jo crec que una relació amorosa té un punt d'elecció i de compromís, com deia l'Anna. I després, per mi, un tema molt important, perquè a mi m'ha suposat molts mals de caps. A l'enamorament ni dona ni treu veritats. És a dir, ni l'enamorament és una pedra de toc que verifica que aquella relació és exactament aquella persona a la que tu realment estimes, i al revés. Per tant, jo he tingut molts problemes en dir, ostres, és que estic enamorat, no estic enamorat, però és de veritat que ho estic, no és de veritat que no ho estic. Per què? Perquè pressuposo que l'enamorament és una forma d'accedir a una veritat que me l'està mostrant justament aquella emoció, no? Aquella sensació. I si no ho tinc, vol dir que hi ha una mancança. Doncs no, l'enamorament és una experiència que, al meu entendre, ni dona ni treu veritats en relació a l'amor.
1: Teníem moltes ganes d'abordar aquest tema, teníem ganes d'obrir també aquesta primera secció que hem dedicat a la filosofia. Ha estat un element elemental, jo crec, que és l'amor, que a tots ens preocupa i ens ocupa. Avancem ja, el de la setmana que ve?
2: I que no serà l'últim, exacte, ens queden dos conceptes més.
1: La següent,
2: setmana vinent parlarem del temps.
1: Del temps. I a l'amor, de moment, l'hem pogut parlar, xerrar una estoneta amb l'Anna Pagès i el Miquel Seguro. Moltes gràcies a tots dos, bona nit.
0: Bona nit, gràcies.
4: Descubre el nuevo

0: Brúixola d'Estiu, amb Joan Valentín.
1: Els diners, ai, els diners. Mouen el món, eh? Diuen, transformen, ens canvien. A tu t'han canviat la teva manera de ser realment els diners, Ferran?
2: A mi, bueno, crec que és una pregunta que no puc contestar, perquè no sé si tinc tants diners com perquè m'hagi canviat la vida o poder jo haver canviat la meva manera de ser.
1: Potser si tinguessis sí que t'haurien canviat,
2: si
1: no?
2: Tingués més dels que tinc, que seria ideal, potser em canviaria. Jo crec que no. Jo crec que no en canviaríem, però mai se sap.
1: Bé, avui us oferim una secció per tothom, diguéssim, per qui té diners i per qui en té menys. Parlarem d'economia i finances, estrenem una secció d'educació financera que comença, això sí, amb un enfocament molt clar. Avui parlarem dels joves.
2: Exacte, com gestionar aquests diners, perquè és important estalviar, què són les inversions o els impostos, conceptes que sovint semblen complicats o que podem donar per sabuts, però que des del punt de vista dels joves potser són termes que no són tan coneguts.
1: Sí, i ens centrem en aquesta primera entrega amb els joves perquè moltes vegades es diu que viuen com si no existís el demà. I amb els primers sous també es tornen una mica bojos, no? Veurem si és cert o només és un excés de prejudicis. De tot plegat en parlarem amb l'experta en educació financera de l'IEF, Carles Ruiz. Carles, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: A veure, tu creus que això és cert? Que els joves amb les finances veuen només xifres i fan moltes compres però no pensen en com gestionar-ho correctament i fer un ús responsable?
3: Com sóc economista, la resposta és molt fàcil. Depèn.
1: Depèn, eh?
3: En això sí que és veritat que

0: És veritat que també, per exemple, aquí els que som de Barcelona o al voltants, amb el preu del lloguer o per comprar-te un pis, són com projectes de vida que, com veiem que són bastant llunyans, que són més inaccessibles que potser quan ho tenien amb els nostres pares, aquí inconscientment a vegades apliquem la idea de que me quiten lo bailado. Clar. Vaig a disfrutar ara que puc.
1: Carpe diem.
0: Sí, carpe diem. És difícil que em pugui arribar a independitzar. No serà fins que tingui més de 30, 35 anys. Doncs vaig a disfrutar el màxim que pugui. I després, doncs, sí que aniré estalviant una mica. Però sí que aquí també hem de valorar una mica els joves de que hi ha un cert cost d'oportunitat. Si nosaltres fem massa carpe diem, com bé has dit, doncs tardarem menys en independitzar-se o complir alguns objectius vitals que tenim més a llarg termini.
2: És a dir, vols dir que abans, com l'edat mitjana per marxar de casa era menor, la gent amb el primer sou ho tenia això present al cap i, per tant, guardaven un raconet per aquest projecte futur.
0: Sí. Sí, no? A més, també això hi ha moltes dades que mencionen que els joves també ens incorporem al mercat laboral molt més tard. Sí que tenim algunes feines, sobretot pels universitaris, les primeres són a vegades fer classes de repàs, a cangur, fer petites tasques que no et donen potser un alt poder adquisitiu. D'altres formes sí que comencen a treballar a indústries, però ja veiem que l'edat d'incorporació al món laboral s'apropa més realment als 20, posteriorment als 20 anys, que no tant als 18. I clar, aquests 200 de marge doncs, també influencien.
1: Que seria, com comentaves abans, un canvi de paradigma respecte als nostres pares o als nostres avis, de com gestionaven els seus diners i la mentalitat que tenien abans. També, potser ara, la immediatesa que tenim a l'hora de poder comprar alguna cosa, que ja sigui de manera online, des de casa, amb el telèfon, ja podem comprar qualsevol cosa, potser, i també el fet de poder pagar amb la targeta del mòbil i no haver de pagar amb diners físics també fa que inconscientment gastem més, sobretot els joves que no han viscut l'etapa de pagar amb efectiu.
0: Aquí no et diré depèn, la resposta és que sí, directament. Clar, nosaltres per comprar, realment, nosaltres no veiem mai els diners que tenim al compte bancari. Sí que veiem uns dígits, una quantitat de diners, però aquells diners no els arribem a tindre físicament, majoritàriament
2: no
0: mai.
2: No tenim una caixa, no?, sí, amb tots els diners en efectiu.
0: Clar, per exemple, quan en generacions anteriors o quan nosaltres érem més joves, que va ser que pagàvem efectiu, en el moment de pagar, si tu pagaves amb un bitllet o amb monedes, era una cosa teva que tu tenies, que estaves donant una cosa física i vulguis o no, aquell pas ja et feia ser una mica més reticent a l'hora de gastar. En canvi, ara amb el telèfon, amb tres clics, pots fer compres de 100, 1.000 euros sense que hi hagi cap impediment per... sense pensar. Que
1: a vegades... això porta una mica la inconsciència, també,
0: sí.
1: No?
2: Que sigui més fàcil, no? Posa més facilitats. Clar, clar. Inclús ara amb el mòbil mateix, no cal ni tenir una targeta, no? I això també doncs, accentua, diguéssim, els costos que fem, els gastos.
0: Clar, més Wallapop, abans també teníem... quan tenies que anar al banc a treure els diners, inclús que ja tinguessis en ment de, ostres, vaig un cop a la setmana a treure els diners perquè els necessito, aquell esforç el que tenies que fer. Si tu, per exemple, tenies que fer una despesa, tenies que fer aquell pas addicional d'anar al banc a treure els diners. Ara no ho tenim. Ara directament des del mòbil, si tenim aquells diners, ho podem fer en qualsevol moment. Ho podem fer a la una de la matinada, si voleu.
1: I si parlem dels joves, si ens centrem en els joves, creus que falta educació financera?
0: Sí, però per exemple, aquí a Espanya, dins de l'informe PISA, que tots nosaltres ens hem fet els exàmens, aquí a Catalunya també hi ha les competències bàsiques, sí que és veritat que en aspectes d'educació financera som dels que tenim pitjors resultats a nivell europeu, les coses com siguin, però a la vegada també som conscients de que no tenim aquest coneixement. I això també és...
2: positiu, en certa manera, no?
1: Coherència
0: en ser conscients. És curiós també que, per exemple, així com en moltes notes de l'informe PISA hi ha diferències entre nois i noies, en el cas d'Espanya, la diferència és de 0,6, és molt baixa, estadísticament es dona que és igual, però en canvi, en motivació, les noies... se senten que saben menys del que realment saben. En canvi, els nois creuen que saben més del que realment saben.
2: Dades interessants.
0: I a vegades és no només saber el contingut, sinó també tindre aquesta sensació de confiança que tens amb els diners.
2: Clar, ara que parlem d'educació financera i anem a les aules, diguéssim, de les escoles, en edats de 8, 9, 10 anys i posteriors, Mira, justament després, en una estona, parlarem de sexologia, d'educació sexual, i potser la crítica que farem és que l'educació és massa enfocada des de la biologia, no? En el cas de la sexualitat, ara entendreu com vinculo els dos temes, perquè ara a casa deuen estar esparverats. Pot ser que l'economia passi una mica el mateix, és a dir, que sí que hi hagi una educació econòmica, però s'enfoqui erròniament. Potser hi ha poc

0: de com hem de gestionar els diners, el primer sou, quan comenci a entrar ingressos a la nostra compte del banc, i es parli més d'història, de conceptes, no ho sé, què n'opines d'això?
1: Generalment, les nocions que ens han ensenyat a tots a classe, principalment, era de història econòmica, clar, com fer un balanç, aplicats més des del punt de vista d'empresa o entorn macroeconòmic, no del que podem fer a nivell individual. També s'ha de destacar que, en funció de l'edat que tinguis i de la realitat que tinguis, l'educació financera que t'han de fer és completament diferent.
0: Ja.
1: Jo em fico a la pell d'estudiants de secundària. Quan jo estava estudiant, que em comencin a parlar a mi del pla de jubilació quan tenia 16 anys, em quedava una cosa completament llunyana.
0: Mm-hmm.
1: En canvi, quan acabem, per exemple, els estudis postobligatoris, fins i tot ens sembla una mica més lluny, però el fet d'anar-nos a comprar una casa ja ho veiem més proper. Clar, en funció de la realitat que tu tinguis a casa teva, en funció de la renta que tinguin els teus pares, dels estudis que has tingut, l'educació que necessites és diferent, no és completament igual. Amb això, clar, sent realistes, tampoc pots fer un material o unes lliçons ad hoc per cada persona, però sí que ho pots fer per grups per intentar millorar-ho. Després, a l'hora de resoldre dubtes, ara existeixen molts continguts gratuïts per internet, cada cop hi ha més programes. De fet, dins de la Unió Europea hi ha un pla d'educació financera per ensenyar a tota la ciutadania per estar més empoderada i poder prendre millors decisions, i això sí que és un punt a favor. Sí que cada cop veiem més importància. Així com, per exemple, abans que comentaves,
0: sí,
1: ensenyar sexualitat, al principi es veia com molt tabú ensenyar-lo a les escoles. Sí que ja portem uns anys que ja tenim experiència, que per sort cada cop estan més formats els joves, i ja els que són més adults també vam tindre aquesta formació. Amb educació financera i amb finances encara existeix un tabú. Per exemple, als Estats Units és molt fàcil dir quan cobres. En canvi, aquí és una pregunta...
0: Fa lleig, és poc elegant, sí, es diu, no? Molts cops.
1: Sí, primer s'ha de trencar una mica aquest tabú. També fa falta dir quants diners tens a la compte bancària, etc. Però sí que saber una mica... Tindre el coneixement. Si no en parles, és com si no existeix. Una pregunta que fem molt a vegades en els tallers és: si jo ara mateix et digués quants diners et vas gastar el mes passat, m'ho sabries dir?
0: No.
1: En canvi, el model del mòbil que tens, me'l sabries dir?
0: Sí.
1: Clar, ostres, si no sabem quan gastem, quan ingressem és més fàcil, perquè generalment tenim potser un salari o dos...
0: Fa més il·lusió, no?, que la despesa...
1: Fa més il·lusió, però la despesa,
2: sí,
1: dius, ostres...
0: Sí, exacte.
1: És una cosa que depèn potser més de tu, de si surts amb els amics, sí, si pagues lloguer, doncs ja es fixa, no pots fer res.
0: És interessant el que deies abans, Carles, perquè jo és veritat que tenia una assignatura, per exemple, a l'escola, que es deia Economia aplicada a l'empresa. És a dir, el nom ja era totalment indicatiu...
2: A l'escola també estava aquesta.
0: Que, diguéssim, està tematitzat, no?, l'educació financera, i en canvi, en alguns són notant. Per exemple, parlem de coses concretes. És veritat, ara deies, al principi, quan som joves, quan fem els 18, podem fer feinetes petites, però escolta, quan rebem el primer sou, aquell sou gran que ens quedem mirant la pantalla del mòbil molta estona perquè,
2: per dir, ostres,
0: ja sóc adult, no? Ja puc dir que sóc adult. Què hem de fer amb aquesta quantitat? Perquè és veritat, això sí que és veritat, que els nostres avis i pares, si els preguntes que es van comprar amb el primer sou, ho saben. Nosaltres també hem de seguir aquesta tradició, hem de fer una compra gran, o hem de tenir una mica de cap en aquest sentit?
1: En això... Depèn com vulguis. Potser la despesa que has de fer és completament obligatòria, no la pots evitar. Per exemple, tu estàs treballant perquè necessites un cotxe per potser anar a treballar o anar a estudiar, o per pagar-te el lloguer al curs següent. És una cosa que, em sap greu, no pots evitar en funció de la teva realitat, depèn molt de cada persona. Però el que sí es recomana molt és, el primer de tot, és estalviar. Primer de tot, s'ha de construir un fons d'emergència. Un fons d'emergència, pels que no ho sapigueu, és el colchón de tota la vida. Mm-hmm. És una quantitat de diners que nosaltres tenim, que podem fer-vos sempre que vulguem, en cas que ho necessitem.
0: Sense un motiu clar, diguéssim.
1: Sense un motiu clar. Per exemple, que tu que portes ulleres, imagina que se't trenquen. Tu no pots esperar... el PROC d'aquí 2 setmanes a quan cobris.
0: T'asseguro que no.
1: Les necessites ja.
0: Passaria molt malament i diguéssim que tindria molts cops.
2: Baixa l'hora.
0: Exacte.
1: Clar, si tu no tens aquells diners en aquell moment, t'has d'endeutar. Mm. Aleshores, hi ha diners que perds en el futur més del que anaves a gastar en aquestes ulleres.
0: Correcte, sí.
1: Aleshores, primer de tot, es recomana tindre aquest fons d'emergència, ja partint d'aquesta bona conducta, que el que es recomana és, en funció de la persona, de 3 a 6 mesos...
2: De 3 a 6 mesos, això vull preguntar.
1: De les teves
2: despeses. Quan ha de ser? 3 a 6 mesos en relació a les teves despeses.
1: Sí. I aquí no val, per exemple, dir, ostres, doncs, com m'he quedat sense ingressos, puc...

0: deixo d'anar a restaurants. No, no. O sigui, si tu cada mes et gastaves aquella quantitat de diners...
1: Has de seguir fent-ho.
0: Com si anant al pàdel, anant al gimnàs, anant al teatre, més igual, ho has de mantindre. Sempre has d'aproximar les despeses cap a dalt, perquè més val una bona sorpresa en el sentit de dir, ai, que bé, gastar menys el que em pensava, que no al contrari. Mm-hmm. Aquí, generalment, es recomana 3 a 6 mesos perquè depèn molt de la persona. El que tu sentis que tens aquella tranquil·litat. I aquells diners, així que no fa falta que només els utilitzis quan perds la feina. També pots fer ús, per exemple, l'exemple que he parlat de quan se trenca les ulleres, quan tenim, per exemple, un cotxe que se'ns espatlla, unes reparacions, la nevera...
1: Emergències.
0: I aleshores després el tornem a cobrir. Aquí, clar, també hem de vigilar la inflació, que fa uns anys no es parlava, clar, que fons d'emergències, aquesta quantitat... varia, clar, per desgràcia, cap a dalt cada any que passa.
1: I aquest fons d'emergència ha de ser diners que estiguin quiets o que estiguin treballant en algun tipus de fons? O... els diners s'han de moure o no s'han de moure?
0: En un fons, no. En aquests, com a molt, l'has de tindre un compte corrent o un compte que en qualsevol moment, o sigui, en menys d'un segon, els puguis gastar. Quin és el problema si els tens en un fons d'emergència, accions, criptomonedes, més igual? Primer de tot, necessites ni que sigui un o dos dies en funció del producte en recuperar aquells diners. Pot ser que tu tenies, imagina't, 1.000 euros de fons d'emergència, però clar, si els tenies invertits, si han caigut un 20% i els necessites ja, potser tens 800. Has perdut 200 euros. Mm. Doncs clar, que aquells diners siguin el més estable possible. Ara mateix hi ha moltes alternatives de compte corrents, des de bancs tradicionals, neobancs, que donen aquest compte corrent que paguen en funció del tipus d'interès, que és un 1-2%, entre un 1 i un 3%. En funció de la inflació.
2: És curiós, perquè a mi em passa amb això del primer sou, que ara parlem, que jo ho he vist molt al meu entorn, que hi ha un desclassament, diguéssim, amb el que ens podem permetre i el que no. Per exemple, és a dir, per dir xifres aleatòries, eh? Amb 20 anys cobrem 1.000 i amb 30, 1.500. Però clar, quan tenim 20 anys, vivim amb els pares encara, per tant, tota aquella quantitat, no hi ha una despesa gran, com seria un lloguer o una hipoteca que en resti valor. Per tant, el que fem és viure per sobre de les nostres possibilitats, sortir amb els amics molt més, anar a restaurants, i ostres, després, quan per fi ens volem independitzar, veiem que tot aquella realitat social que havíem construït al nostre voltant en base a aquell sou, ara no ens la podem permetre. Això també, hem de ser conscients d'això.
0: Aquí el que fa molta gent, que s'està veient que és una bona pràctica, si t'ho pots permetre, que té bons resultats, és... tu més o menys et pots fer una idea, quan en el moment d'independitzar-te, quines seran les teves despeses habituals de lloguer, hipoteca i menjar. O sigui, despeses que necessites per viure sí o sí.
1: Les obligatòries.
0: Doncs aquella quantitat l'estalvies cada mes, al principi. Aleshores, clar, en el moment que t'independitzis, doncs amb aquells diners ja no comptes directament. En això es recomana si, per exemple, gastaràs 700 euros al mes quan t'independitzis, comptant lloguer, hipoteca, menjar, tot... doncs...
2: difícil, ara, això, sí, Carles, sí, això que demanes...
0: Sí, sí, no, és per un exemple. Sí, sí.
3: Utopia.
0: Mira, per arredonir, 1.000 euros.
2: Va, sí.
0: Doncs intentes estalviar 1.100. Sé que és molt difícil, però així també, quan t'independitzis, tindràs aquesta capacitat d'estalviar aquests 100 euros. Uh-huh. Clar, és molt difícil, tal com funcionen les despeses, sobretot vivint en grans ciutats, però...
1: sobretot has de ser honest amb tu mateix.
0: Sí,
1: vull dir,
0: sí,
1: no
0: sí.
1: Fer-te trampes al solitari, perquè després t'acabes enganxant els dits.
0: Uh-huh. En això també... que no ho he comentat, en el moment de cobrar el primer sou, és molt important que comencis a fer un pressupost personal ja d'entrada, que vagis anotant quines són les teves despeses, quins són els teus ingressos, perquè al principi, tot i que estiguis vivint a casa dels teus pares i tinguis menys nivell de despeses, ja estaràs creant aquesta bona conducta, aquest petit hàbit. Mm. Això que comentaves, ostres, és que a les escoles no se'ls ensenya als nens... Ostres, a nosaltres, quan som petits, ens ensenyen, per exemple, algunes bones conductes, com rentar-nos les mans quan tornem del pati, o rentar-te les dents després de cada àpat. Doncs, ostres, que també tinguis com un control de les teves finances, aquestes petites passes que fas al principi, si ho comences a fer, se farà menys feixuc. En comptes de fer una teràpia d'això, que sigui més progressiva. Mm-hmm. Això sempre funciona.
2: I aquest component social, del que parlava el Carles, que fa lleig, no?, al final, i que inclús
1: sí,
2: jo crec que
1: a
2: casa a vegades costa parlar de diners amb total naturalitat, no? Mm-hmm. Per no dir exactament un tema de xifres, que potser al nen no se li escapi a l'escola el que cobren els seus pares, tot això, no?
1: Sí.
2: Es vigila molt i això tampoc facilita, diguéssim, que es normalitzi aquesta gestió òptima. Parlem dels joves, estem parlant de, per exemple, deia el Carles, què fem al primer sou, no?, aquests fons d'emergències per si tenim doncs alguna despesa que no podíem esperar. Per exemple, ara és veritat que a la societat, tal com està configurada, les empreses juguen molt amb les compres impulsives, que això és amb l'Institut d'Estudis de Finances, amb l'Euro, això n'hem parlat molt, i aquest és un concepte que preocupa perquè, diguéssim, que són despeses que no esperàvem i que per una impulsivitat que no podem controlar acabem fent. Això, diguéssim, que els joves

0: tendeixen a pecar en aquest sentit i fer moltes compres d'aquest tipus.
1: Sí.
0: Sí.
1: No només els joves, ara ja són tots els estractes de la societat, sobretot aquells col·lectius vulnerables, en el sentit de que a vegades han de fer algunes despeses simplement per sobreviure, doncs, que a vegades gasten més del que poden gastar, i aquí hi ha un perill doble, que és el sobreendeutament. Vosaltres agafeu el metro per vindre
0: sí,
1: aquí?
0: Cada dia.
2: Sí, cada dia.
1: Quines línies agafeu?
0: L'1 i l'3.
2: Jo l'L3.
1: D'acord. A la L1, segur, perquè jo l'agafo també cada dia. No sé si us heu fixat que a vegades hi ha anuncis de micropréstecs, de préstecs molt ràpids, de...
0: Sí, és veritat.
1: Te prestamos 200, 500 euros...
0: Els plafons publicitaris, que a vegades hi ha pel·lícules...
1: Torna'ls en 90 dies.
0: Sí, sí, sí.
1: Demano a l'audiència, entreu a la pàgina web quan pugueu, si voleu, i mireu la lletra petita. Perquè us feu una idea, les targetes de crèdit... que són les que s'han utilitzat tota la vida, juntament amb les de dèbit, generalment a Espanya es paguen un 20-30% de TAE, d'interessos, d'acord? En cas de préstecs a demora. Quan diríeu que són d'aquestes empreses, d'aquestes noves? Quin percentatge diríeu?
0: Ferran?
2: Ostres, amb la pregunta tal com la formula...
0: Més?
2: Jo diria que més.
0: Una miqueta més.
2: Uns 35-40?
1: Més de 300.
2: Més de 300?
0: Com? A veure, explica-ho bé, això.
2: Formula,
0: perquè la gent
2: justifica
0: ho
2: la teva resposta. Sí,
1: o sigui, això tornem ho podeu veure...
0: Tornem a repassar-ho. És a dir, hi ha anuncis que fan micropréstecs, que vol dir quantitats una mica més reduïdes, que no ens permetrien comprar un cotxe o una casa, que tenim el diner instantàniament, i el seu... el benefici que extreuen de tot plegat és un 300% de la quantitat que t'otorguen.
1: No d'entrada. Funciona igual que la targeta de crèdit. Tu demanes una quantitat i si la pagues al termini que toca, no hi ha cap problema. Com a mala cobraran molt poc. Si no ho pagues, si hi ha aquesta demora, dins de la lletra petita, ara ho dic de memòria perquè no tinc l'informe aquí davant, veureu que fica que hi ha un interès diari de l'1%. Això significa que cada dia que passa es va acumulant un 1%. Aleshores, clar, imagineu que deveu 100 euros. I arribeu al dia 90 i no heu tornat. I són 100 euros, d'acord. El següent dia...
2: 101.
1: 101. El dia següent no seran 102, serà 102,1.
0: Clar.
2: Ah.
0: Perquè respecte al total que hi ha deus, no?
1: Aquest tipus d'interès compost, i això és a nivell progressiu. I, de fet, està o sigui, dins de la seva normativa, està topat als 150, però si ho apliquéssim a l'obèstia arribaria al 4.000%.
0: Això és molt perillós perquè diguéssim que aquesta eina sobretot l'utilitza gent que necessita els diners ja perquè no està en una bona situació i per tant és gent que li costarà tornar aquesta quantitat en el termini que marca el banc, no? I per tant és important llegir la lletra petita. Carles, ja per acabar aquest tema, ara parlaves dels crèdits, diguéssim, si no és per una compra gran hauríem d'evitar aquest tipus. Hauríem de substituir el concepte crèdit pel concepte planificació i a vegades guardar diners que no gastem per emergències o per altres despeses que puguem tenir.
1: Correcte, recuperant això molt breu, si tens el fons d'emergència pots habilitar a agafar aquests microcrèdits. La majoria de gent que agafa aquests microcrèdits generalment és gent amb pocs recursos que molts cops agafa aquests microcrèdits per pagar un altre deute.
2: Clar.
1: I es
0: és un peix que es mossega la
1: cua. Sí.
0: Doncs això ha estat tot amb el Carles Ruiz, expert en educació financera de l'Institut d'Estudis de Finances de Catalunya. La setmana que ve tornarem amb un altre tema, parlant de finances, perquè ho hem escoltat, és necessari, hem de parlar. Encara
2: falta informació, falta educació.
0: Exacte, falta educació, i aquí a la Bruixola d'Estiu intentarem posar el nostre gra de sorra. Carles, moltes gràcies, tornarem.
1: Bona tarda. A vosaltres, fins la pròxima.
3: Me preocupa la salud de mi familia. Aunque lo que de verdad me preocupa es que mis vecinos de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser.
4: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio. Porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
5: Hola, soy Mónica Carrillo.
6: Y yo soy Ana Pastor.
5: Viajar por carretera siempre es mejor si se hace en compañía. Por eso, en la quinta temporada del podcast Operación Salida, Ponle Freno quiere invitaros a subir a nuestro coche para compartir trayecto con algunas de las personalidades más destacadas de nuestro país.
6: Pues, por ejemplo, Esther Vaquero, Juan Luis Arzuaga, Joaquín Castellón, Gloria Serra y muchos más.
5: Escúchalo.

0: Salàs, de Boca Terrosa, que es diu, això és bo?
1: Depende. Las posiciones mejores para dormir son lateral, hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿no? Parece mejor incluso hacia la derecha porque el sistema linfático, el sistema de limpieza cerebral funciona mejor, drena mejor, pero bueno, tampoco hay tantísima evidencia sobre ello, pero parece que va por ahí los estudios que hay. Está claro que boca arriba, con la espalda en el colchón, es la posición en la que más trastornos respiratorios puede haber, ronquido y apnea, porque la propia gravedad hace que la orofaringe se colapse más fácilmente. Y cuando estamos boca abajo, como decías tú, puedes tener más problemas de espaldas, ¿no? No es la mejor posición para la espalda. Al final también es una cuestión de entrenamiento. La posición en la que dormimos, si queremos intentar dormir, como decimos, de lado, que podría ser lo más saludable, quedarme dormido de lado es lo que me va a ayudar a estar más tiempo en esa posición. Pero todos cambiamos de posición mínimo 8 o 10 veces a lo largo de la noche. Muchas veces, bueno, yo siempre duermo a la izquierda, yo siempre duermo de lado. Tenemos la experiencia de muchísimos años de hacer estudios del sueño, los pacientes creerse que duermen en esa posición y todos cambiamos de posición a lo largo de la noche.
0: Interessant, el que ens explica el doctor Javier Álvarez, amb qui hem parlat, neurofisiòleg clínic i especialista en la medicina del son. I m'he quedat amb una cosa que ha dit, escoltar el nostre cos. Si ens llevem després de dormir 6 hores i necessitem més, doncs, evidentment, el cos ens està dient que la següent nit hauríem de dormir una mica més per recuperar-nos del tot. Un gust parlar amb tu, Javier. Bona nit, gràcies.
1: El gust és meu. Gràcies a vosaltres.
2: Alcaldes, alcaldesas, concejales...
3: Por quinto año queremos distinguir a los municipios que más se involucran contra la violencia de género.
2: Si tu ayuntamiento se ha implicado en la lucha contra el maltrato con acciones dirigidas a sensibilizar a vuestros vecinos, entra en municipioscontraelmaltrato.com y cuéntanoslo.
3: En Contra el Maltrato Tolerancia Cero premiaremos a las mejores iniciativas.
2: Con la colaboración de la Federación Española de Municipios y Provincias.
4: Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el Maltrato Tolerancia Cero.
5: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351 con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los robos, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas.
6: Onda Cero, Cataluña, la radio que t'escolta.
0: Cau la nit i seguim fent ràdio a la sintonia d'Onda Cero Catalunya. Fa uns anys, i no fa tant, semblava que només hi havia una manera d'entendre una relació de parella. Dues persones, exclusivitat i, amb el temps, un projecte de vida compartit. Avui aquest model continua sent majoritari, però conviu amb moltes altres fórmules.
7: Relacions obertes, poliamor, anarquia relacional, parelles que decideixen no conviure o persones que simplement no volen tenir parella. Però aquesta diversitat ens fa més lliures, ens fa més feliços o ens generen nous dubtes i nous reptes?
0: En volem parlar avui a la brúixola d'estiu perquè hi ha molta teca amb aquest tema i ho volem fer amb dues convidades que ens ajudaran a entendre com estan evolucionant les relacions. Ens acompanyen als estudis de Onda Cero Catalunya la Flavia Dos Santos. Cambio el español para Ciber.
8: Ay,
0: para
8: muchas
0: ver,
8: gracias.
0: No, para ver si te presento bien, porque si no me corriges.
8: Muchas gracias.
0: Sexóloga, escritora y divulgadora especializada en sexualidad y bienestar de pareja.
8: Total,
0: Flavia, buenas tardes.
8: Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias.
0: Un gusto tenerte por aquí.
8: Muchas gracias. Tengo un defecto. No hablo catalán aún. Pero un día.
0: No te preocupes. No te preocupes.
9: Bien dicho, aún.
0: I per l'altre costat també tenim a la Sílvia Rubies, directora de comunicació de Gliden. Bona tarda, Sílvia.
10: Hola, bona tarda. Què tal?
0: A veure, per completar aquesta presentació que hem fet de la teva persona, hem de contextualitzar la gent que des de casa potser no sap a què ens estem referint, a Gliden, aquesta aplicació. Fes-nos 5 cèntims.
10: Vale, rapidet perquè podríem parlar tota la tarda. A més, a mesura que anem parlant, ja veuràs que s'anirà engrescant la conversa. No, Gliden és una aplicació de cites que va néixer l'any 2009 a França i va néixer originàriament per a gent que el que volia era tenir una aventura. És a dir, era una aplicació de cites extramatrimonials. Val? Què passa? Que a mesura que hem evolucionat i la societat també, hem fet estudis i ens hem adonat doncs, que les relacions sexoafectives evolucionen i que cada cop hi ha més espai per a les relacions no monògames. Llavors, Gliden, ara estem una mica ampliant, diguéssim, el nostre target i som una aplicació de cites no monògames pensada per i per a dones. És a dir, que el que volem és que totes aquelles persones que el que estan és buscant una aventura, simplement, doncs sàpiguin que a Gliden trobaran gent que estan buscant exactament el mateix. És a dir, que no hi haurà lloc a errors, a mals entesos o el que sigui. I a més, amb la major privacitat, seguretat i discreció que pot haver. I a més, anem dirigides a les dones perquè, diguéssim, que nosaltres com a

0: Si eres de los que solo escuchan lo que quieren, escucha Onda Cero. Lo que quieres, cuando quieres y donde quieres. En la web, en la app o en nuestras redes sociales. Onda Cero, tu radio.
1: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
2: Senyors dels dies internacionals, hi ha dies que tenim de quatre enfermetats rares d'aquestes al mateix dia i les hem de dir quasi de pressa perquè si no no ens dona temps. I avui només tenim el dia del macaco. Seriosament, plantegem-nos alguna... que el macaco el respectem molt, eh? Però podria ser també el dia de l'enfermetat d'Streisand Frustrant, saps? I llavors li donem una mica més de bombo. Bueno.
1: Cada matinada, nits de ràdio, amb David Cervelló.
3: Estats Units avui compensen,
2: eh? Estats Units.
3: Avui, atenció, perquè és el dia nacional de l'os panda.
2: Ah, mira.
3: A veure, sí, però l'os panda tampoc no és...
2: No és molt dels Estats Units, no?
3: No és dels Estats Units.
2: Com perquè sigui dia nacional, no? Ah. Ja t'entenc. No hi ha un equip de l'NBA o de la NFL que siguin els pandes de Wisconsin, per exemple, no? O els pandes de Massachusetts. No, no hi som.
1: Escolta Nits de Ràdio.
4: No.
5: Llegamos al final de esta edición de lunes. Se queda usted con José Miguel Aspiroz y toda la información de actualidad en La Brújula. Hasta mañana.

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom. Sigueu benvingudes i benvinguts a una edició d'estiu de Nits de Ràdio. Ja sabeu que quan estem allò preparant la nova temporada us deixem amb el millor del que ha donat de si l'actual. Grans moments, grans col·laboradors, grans entrevistats i entrevistades que podem compartir des d'ara i fins a les 6 a Onda Cero Catalunya. Fem Nits de Ràdio d'estiu.

0: una setmana més amb ganes de que de fer-vos propostes i que ens facin també propostes, perquè tenim la sort que ens les fa l'Òscar González, com totes les setmanes. Òscar, benvingut, bona matinada.
1: Molt bona matinada.
0: Doncs això, ara ja que ja estem... Ja estem fixat, eh? Estem a...
1: Primer de tot, estimat David,
0: sí?
1: Permeti'm felicitar-vos per les seves medalles a nivell d'equip i els seus... Puc dir diplomes?
0: Sí, jocs de finalistes, sí, diplomes. Sí,
1: diplomes en participació individual,
0: sí, sí.
1: En el seu... En la participació
0: al campionat
1: europeu, no?
0: Campionat d'Europa d'atletes màster, o sigui, de més de 35. Deixem un més de 35, que queda més bonic.
1: Exacte. Doncs enhorabona.
0: Sí, sí, merci, t'ho agraeixo. Sí, han estat uns dies, ja estem instal·lats aquí. Em vaig endur l'equipació d'atletisme i la per fer ràdio. És l'avantatge de que avui en dia ens podem a la maleta. Quan vaig facturar la maleta, tant al anar com tornar, la vaig facturar perquè hi havia tot això, i em preguntaven, diu, porta equipaments electrònics? Jo dic, sí. Diu, quins? Dic, si li he d'explicar. Serà difícil d'explicar. M'ha dit, però són bateries? Dic, no, doncs ja està, doncs vinga. Doncs amb això ja es queden tranquils els dels controls, i van veure molts micròfons i moltes històries, però bueno, l'important és que hem pogut seguir entretenint els nostres oients, i sí, ens ho hem passat bé. A la preciosa i massificada illa de Madeira, que cada cop hi ha menys Madeira i més formigó, però bueno, aquest ja seria un altre tema. Doncs Òscar, amb ganes de que ens facis propostes.
1: Doncs avui tenim dues propostes aquí de casa nostra, d'aquí de la Península Ibèrica, d'Espanya, com li vulgueu dir. Dues apostes, una més de comèdia, l'altra,
0: sí?
1: Doncs, una mica... una dramèdia, podríem dir.
0: Sí.
1: Però que no és ni comèdia ni drama.
0: Mm.
1: Comencem per la comèdia.
0: Vinga, sempre.
1: Una sèrie que va arribar una mica, potser, de tapadillo, realment fins que a Netflix, perquè aquesta és una sèrie de Netflix, una minissèrie que és possible que tingui continuació, perquè té un final obert, en aquest sentit. Dic de tapadillo perquè molts de nosaltres es vam enterar que s'havia estrenat justament el mateix dia. Clar,
0: curiós.
1: Si parlem d'un actor molt conegut, però que també mereixia un protagonisme especial, aquest és Luis Zahera.
0: I tant, meravellós.
1: Luis Zahera, que l'hem vist a Celda 211, El Reino, on va guanyar dos, per cadascuna d'aquestes pel·lícules, un Goya a millor actor de repartiment. L'hem vist com a eterno secundari a moltes pel·lícules, alguna sèrie també, La Unidad, per exemple. I ja tocava que Luis Zahera fes alguna sèrie, i a més de comèdia, perquè aquí potser no coneixem, si fora de Galícia, no coneixem tant la seva vessant de comèdia còmica. A Galícia sí, per exemple, la televisió gallega, durant un temps, quan era tan conegut, doncs feia imitacions d'en Feijó, de Núñez Feijó, quan era president de Galícia. I en aquest sentit, doncs, el trobàvem a

0: faltar això en una viscòmica que, per descomptat, se li dona molt bé. Mm. És que a Luis Saera se li dona molt bé, faci el que faci.
1: Ho fa creïble.
0: Llavors, sí, és un actor molt todoterreno, molt creïble sempre en els papers que fa, i en aquest sentit ha volgut jugar en la comèdia, i ho fa molt bé, amb una sèrie que té un títol molt, molt sintètic. Animal.
1: Vamos allá.
2: Cortaron el gas. Uy, te van a cortar la luz también. No se te puede hundir más, hombre. Estás de mierda hasta las orejas.
3: ¿Qué?
2: ¿Cómo que? No puedes seguir así, Antón.
4: Teníamos aquello pendiente. Los paso la factura esta tarde y...
5: Es que subió todo.
6: Las cosas están muy difíciles.
4: ¡Joder! Sobrina, qué alegría tan grande. ¿Qué tal? Una plaza de veterinario. ¿Y dónde sería?
7: Bienvenida al Caguanda.
8: Lo que busques para las mascotas, nosotros lo tenemos.
7: Peludito feliz, cliente feliz.
9: Un perrito que viene a que lo castren, a que le corten los huevetes, ¿tú crees que sale tan contento como el dueño?
7: Como la persona conviviente.
9: ¿Perdona?
10: És despipa.
1: Està molt bé. Era un terreny dins dels, diguem-ne, sèries sobre professions, que és un subgènere en si mateix, no?
0: Sí.
1: Aquest, Òscar, no el teníem tan tocat, eh?
0: Sí, perquè no conegueu. Aquí a Espanya, fora d'Espanya, sí que hem tingut algunes sèries, però aquí a Espanya, a més recentment, jo no recordo una sèrie que parli sobre veterinaris. Crec que recordar, fa molts anys, que l'Anna Duato,
1: sí,
0: en una sèrie que va fer el Imanol Arias, abans de Cuéntame, a una sèrie a Telecinco, que sempre es deia Querido Professor, que l'Imanol Arias feia professor en un poble de l'interior de la península, doncs l'Anna Duato sempre que feia veterinària.
1: Fixa.
0: Crec que recordar. No estic del tot segur. Però vull dir que és una professió que tothom que tingui un gos o un gat a casa necessita, és necessari, un veterinari, perquè les mascotes no només són mascotes, formen part de la nostra família. Tots els que hem tingut un gos a casa, o un gat, o un periquito, o potser una iguana, o fins i tot algú ha tingut alguna serp, que això ja és més perillós.
1: Bueno, hi ha gent que té sogres a casa, vull dir, també.
0: Sí, però aquests no van als veterinaris, aquests van a mitja de capçalera.
1: Ai, sí, sí, total, però no, tot i que alguns sí que creuen que d'això, o gendres, sí, que també ho
0: bueno,
1: són.
0: Això van les dues direccions. Nebots que són també una mica animalots.
1: Exactament.
0: No, algun familiar que és una mica animalot. Però bueno, aquests per desgràcia, no van al veterinari. Per desgràcia i per sort, perquè els veterinaris, tot el que té que viure amb... Tothom que tingui un animal a casa sap que és una despesa molt gran.
1: I tant, sí, sí, sí.
0: Gairebé tan gran com mantenir un fill, és a dir, que en aquest sentit, avui dia, qualsevol cosa costa diners. I avui dia que els animals, doncs, les mascotes, doncs, com deia, formen part de la nostra família, és un més de la família.
1: Sí, sí.
0: I com a una persona més, anava a dir una persona més, ja ho he dit...
1: Bueno, un membre, sí, sí, sí.
0: Com un membre més de la família, els animals, doncs, també tenen problemes. El problema està, potser, i això també la sèrie fa una mica de sàtira, de quan tenim els animals tan dins de la família que potser les aixecam coses que no tenen.
1: Sí, sí.
0: Potser les coses que no tenen són les que tenen els seus amos. I això... És això, un animal, per exemple, en els primers capítols d'aquesta sèrie, que són... 9 capítols, d'una mitja horeta, que te'ls pots veure en no res, en un cap de setmana a Netflix, que veus el primer i ja vols veure el segon. Doncs, per exemple, en un capítol, el personatge que interpreta el Luis Saera, que és un veterinari allà, diguéssim, rural, doncs que comença la sèrie això, que ell es dedica a fer veterinari de vaques, per exemple, d'animals estabularis, però que ningú li paga. Perquè, clar, és que les coses al camp estan molt fotudes.
1: Yeah.
0: I li paguen a menjar, però, clar, arriba un moment determinat que diuen, necessito pagar factures, no puc pagar factures amb llet i ous. Yeah. Necessito un pernet, diners. I llavors acudeix al seu rescat, la seva neboda, que interpreta la Lucía Caraballo, que és una mena de gerent dins d'aquestes cadenes de tenda de botigues per animals.
1: Val, sí.
0: Els que tenen una secció veterinària.
1: Ah, val.
0: Sí, això,
1: una franquícia d'aquestes, eh?
0: Sí, una franquícia. A ciutats són molt conegudes, a les grans ciutats potser als pobles no tant. Doncs, que es diu Caguanda, que té un nom així molt africà, aquesta franquícia fictícia, òbviament. Llavors, ell comença a treballar com a veterinari. El problema està, clar, que ell està acostumat a treballar amb animals, no amb persones. I, clar, els clients que porten els animalons En realitat, els problemes no tenen els animals, tenen els clients. Perquè, clar, els animals, si té una pota trencada o li has de fer segons quina operació o té un tumor o qualsevol cosa, doncs és fàcil. Però quan tu, com a amo de l'animal, ho dius, no, és que el meu gos té depressió. Perdoni, el que té depressió és vostè, no el gos.
1: Clar. Ha de lidiar amb animals i humans.
0: Sí, animals de quatre i de dues potes. Exacte.

0: que no estan acostumats a un senyor o un veterinari que els diu la veritat, que és
1: sí,
0: que
1: sí, sí, sí.
0: No, no, el problema no el té el gat o el gos o el peix o el periquito o el que sigui, el problema té vostè,
1: sí, sí, sí.
0: Que li està diagnosticant problemes que l'animaló no té. L'animaló té altres preocupacions, l'animaló no té depressió, l'animaló no està preocupat, sí que està preocupat, però no és culpable de que, que una parella s'estigui separant.
1: Totalment, sí, sí, sí.
0: Aquestes coses. Llavors, fa sàtira, i al mateix temps fa sàtira també de, per exemple, del món rural, en aquest cas ambientat a Galícia. Un món rural que potser de vegades també hi ha unes certes, això, certes màfies, unes certes pràctiques, males pràctiques, direm, en aquest sentit.
1: Seria una mica també on es troben el Doctor House i la segona temporada del Doctor Caparrós, que de ser un metge, diguem-ne, de ciutats, anava al poble i xocava amb les maneres de fer diferents, no? I
0: sí, les mentalitats. També té una miqueta això de Doctor en Alaska,
1: sí,
0: una miqueta
1: sí.
0: Per això, la persona de la ciutat que se'n va viure un poble i llavors ha d'adaptar-se a les peculiaritats d'un poble.
1: Sí,
0: va dir
1: sí.
0: També que avui en dia, per exemple, allà a Galícia, aquest poble, doncs, sembla un poble gran, un poble que té una franquícia d'això, d'una botiga d'animalons, és a dir, que en aquest sentit, avui en dia les coses no són com fa, per exemple, 20 anys,
1: clar,
0: encara internet no estava tot arreu. Doncs aquesta sèrie, a priori minissèrie, però jo apuntaria que potser Netflix, vistos els bons resultats,
1: té
0: tant
1: bona,
0: de crítica
1: sí.
0: com d'audiència, encara que l'audiència les podem albirar perquè no les sabrem, mm-hmm. i mai les sabrem,
1: mm-hmm.
0: però podria tenir una continuació, una segona temporada, i de fet voldríem tenir una segona temporada, perquè és una delícia veure el Luis Zahera fent comèdia amb aquesta cara seriosa que posa de tant
1: sí,
0: en tant,
1: sí.
0: i
1: sí,
0: que
1: sí.
0: l'hem escoltat en el tràiler, per exemple.
1: Sí.
0: Només que veieu el tràiler, voldria veure la minissèrie.
1: Jo li em va semblar, crec recordar, que va ser quan va passar pel Cafè d'Idees de la Gemma Nierga, que comentava, diu, escolta, però és que a mi em ve de gust també que em facin papers de galant, de lligar, de personatges que hagin de donar molts petons amb llengua, no? Una mica, és que, escolta, me toquen uns papers, que vull dir que
0: clar,
1: ja està bé, però...
0: De pressa, ja, una mica... complicadeta, fer de 211, de
1: sí,
0: polític
1: sí.
0: corrupte al reino,
1: sí.
0: de policia així una mica atormentat a la unitat, de vegades se'n maten, de vegades se'n deixen sí. viure, i clar, faig papers molt intensos. Sí. Doncs una comèdia, doncs, a més que se li escau molt bé, va estar fa uns mesos al programa del Marc Giró, per exemple,
1: uh-huh.
0: el Late Show, i encara que no m'anuncia aquesta minissèrie, ja se li veia que té ganes de comèdia. El Zahera té ganes de comèdia. A més, si l'heu vist als seus monòlegs que fa gira per tot Espanya,
1: uh-huh.
0: sí, una amiga meva va anar-hi i es patava de riure,
1: qué
0: en aquest sentit.
1: Qué
0: doncs
1: bo.
0: Tenim aquí tot un còmic, és un actor todoterreno, i en aquest sentit teniu Animal a Netflix, una sèrie, de moment minissèrie, veurem si tindrà continuació, 9 capítols, mitja horeta, una miqueta menys alguns d'ells, que arribes a casa per la nit després de la feina i és ideal per desconnectar.
1: Fantàstic aquesta primera proposta que ens explicava l'Òscar, que tenia, diguem-ne, el gènere, la temàtica molt definida, i ens avisava que la segona potser no quedava tan clar
0: sí.
1: Quin tipus
0: potser
1: de...
0: No, a priori fa una mica de comèdia, però no és una comèdia de ha-ha-hi-hi-hi, una comèdia més costumista, podríem dir.
1: Mm-hmm.
0: Una comèdia que té a veure amb el món dels toros.
1: Anda.
0: Però val a dir que no veurem cap faena, no veurem tampoc el sacrifici dels pobres animalons a una plaça de toros, però sí que té a veure el món que envolta els toros. L'excusa és molt senzilla. Un noi, que interpreta Ricardo Gómez, que està fent oposicions, i per les nits agafa el taxi del seu pare i, doncs mira, es guanya la vida. Mentre estudia oposicions, doncs per la nit fa carreres. Llavors, una nit, de sobte, pugen al seu taxi doncs els membres d'una quadrilla que han de portar a un dels seus cap a l'hospital perquè ha tingut un accident. Llavors, el món de la tauromàquia és molt supersticiós.
1: Mm-hmm.
0: Molt, molt supersticiós. Llavors, consideren que, hòstia, aquest taxi o el taxista ens dona sort. Doncs a partir d'aquí decideixen contractar-lo com el conductor que portarà el torero de la quadrilla a la seva gira durant la temporada taurina per tota Espanya.
1: És molt interessant.
0: Aquesta sèrie té un títol que ja, a més, fa joc. Es un joc de paraules justament amb el que estaven explicant. Ya se titula La suerte.
2: De mano te queda a ti, porque lo ha traído suerte.
3: Y él ahora mismo
2: lo que necesita es la suerte.
3: Y tu taxi.

0: No, no se puede fumar en el taxi.
1: A la plaza.
2: Venga, arranca ya.
3: ¿Dónde vamos?
2: ¡Al hospital, hostia! ¡Mira para adelante!
4: ¿Qué estudias?
0: Una oposición.
5: ¡Hola, mi gente buena!
0: En tu taxi tiene que ser, papá.
1: ¿Pero por qué?
0: Porque les da suerte.
6: Venga, niño.
0: ¿Pero tú qué carajo estás haciendo?
7: Este es el tío que va a traer buena suerte.
2: Tú estás muy loco, ¿eh?
8: Se acabó la fiesta. David tiene que estudiar. Va a ser procurador. Vamos a procurar que David se saque su oposición.
9: Llévame para atrás, ¿no?
0: Vale, ¿a mí quién me paga?
10: Una tarde mala es la que te permite tener una tarde buena.
1: Y yo me expreso con el capote.
11: Està curiós, home. Jo sí que li veig, no? Com a mínim, aquesta intenció de que tinguis algun somriure, no? Amb alguna, amb alguna situació i tal. Però és el que dius, no és...
12: No és pròpiament una comèdia, com deia. No, clar. Té tocs de comèdia.
11: Sí,
12: com, per exemple, com comentava això, és la superstició que està, que envolta el món de la tauromàquia. A veure, és una sèrie que, independentment de que siguis pro-taurí o antitaurí, això és secundari.
11: Sí,
12: jo sóc antitaurí, és a dir, que a priori hauria de ser una sèrie que diria, oi, és que potser fan una defensa de la tauromàquia. No. No està fent ni una defensa ni una condemna de la tauromàquia. De fet, el personatge del taxista, ell ho diu clarament. És que jo no me gusta los dos, jo antitaurino. I, de fet, al llarg de la sèrie, minissèrie, que són 6 episodis, d'uns 35 minuts, més o menys, segon de 40, doncs, constantment, clar, com que està fent de conductor de la quadrilla i del torero, doncs sempre li donen entrades perquè vagi a veure la faena del diumenge, però ell mai hi entra. No, jo us porto, però és que a mi això dels toros no m'interessa. Anava a dir això que el món de la tauromàquia és molt, molt supersticiós. Si heu vist, per exemple, això, doncs, seqüències de toreros que s'estan preparant, per ells és tot un procés abans d'entrar a la plaça. Sí, tenen 50.000 verges, imatges de verges, crucifixos, creuen en tot el que té a veure amb el cristianisme més, diguéssim, de religiositat popular. I, a més, són molt supersticiosos. Llavors, per exemple, com que els hi dona sort, han salvat a un de la quadrilla que han portat a l'hospital en el taxista, consideren que el taxista i el taxi els hi dona sort. Mm. I per això el contracten. Mm. Hi ha una seqüència al final del segon episodi, el segon episodi en particular, en què el protagonista, el taxista que l'interpreta Ricardo Gómez, Carlitos Alcántara,
11: sí,
12: de Cuéntame, sí, doncs, que val a dir, no tapeu de micro, que en Ricardo Gómez ja fa temps que s'ha tret de sobre l'etiqueta d'estar encasellat com a Carlitos Alcántara.
11: Estic bastant
12: d'acord. Ha fet més coses, ha fet La Ruta, per exemple, a Artes Player, ha estat fent aquesta de La Suerte, ha fet pel·lícules, ell mateix ha dirigit alguna pel·lícula, algun curtmetratge, és a dir que ell, als seus 30-31 anys, intenta anar més enllà d'un paper que el va fer famós des de que ben petit, però que ell mateix va marxar de la sèrie abans que acabés. Doncs hi ha una seqüència al segon capítol en què ell, per aquestes curiositats de la vida, es troba la montera del torero i això que l'agafa la comença a mirar i sense adonar-se compte se la fica al cap. I surt un membre de la quadrilla, però què haces? Que vas a dar mala suerte al maestro, quítate eso ahora mismo. I clar, es monta un escàndol que ha de sortir fins i tot el mestre torero per defensar-lo. El mestre torero l'interpreta l'Oscar Jaenada en un paper que li va molt bé. Llavors, entre tots dos personatges, doncs, vulguis o no vulguis, es va creant doncs una mena d'això, de química. Química, sobretot, interpretativa entre els dos actors, que a priori sembla que quan van fent el càsting no us ho esperaven, però perquè a més l'Oscar Jaenada i el Ricardo Gómez són de dues generacions diferents.
11: Sí, sí.
12: El Jaenada té 50-51 anys, el Gómez té 30-31.
11: Però Jaenada, déu-n'hi-do, el bé que es conserva, també.
12: Sí, el Jaenada, clar, sí, és que també com ha fet la carrera a les Amèriques, amb sí, sí, una sort més o menys desigual, però, bueno, ell també està en una etapa que ell fa el que vol.
11: Sí, sí, sí.
12: Fa
11: sí,
12: els papers que li donen la gana. I aquest paper li escau molt bé.
11: Molt bé,
12: fa això, un torero així una mica circunspecte, òbviament un torero que és supersticiós, no tant com els membres de la seva quadrilla, que es preocupa per això, pel seu conductor. No, dejadle, a ver, él es opositor,
11: sí, sí,
12: para el procurador. Dejemos que oposite y que
11: procuremos
12: que estudie. Llavors, constantment, al llarg de la sèrie, vete a estudiar.
11: Sí,
12: no me recordo com es diu el passo. David, vés a estudiar. Bueno, el torero li diu David. Els membres de la quadrilla, clar, quan agafen el taxi per primera vegada, es fixen en el nom de la llicència, que és el seu pare. I constantment li diuen, José Antonio, encara que sigui David. Doncs això. També hi ha una altra seqüència molt divertida, que sembla que és el capítol quart, tercer o quart, ara dubto, doncs que estan allà tots dos personatges prenent un cafè, i saps això, que a mi em va passar el cap de setmana passat a una cafeteria de Jaén, que com ho vas trobar, doncs que els sobres de sucre tenen frases fetes.
11: Mm.
12: Doncs comencen a mirar tots dos les frases fetes, comencen a recitar-les, això de... Això, refranys. Sí. Que era bona bossa arriba, s'arrima sí, bona sí. cosa amb la cobija. O frases això de filòsofs.
11: Sí.
12: Llavors, resulta que això és un cafè que estan prenent abans perquè està a Benidorm i l'alcaldessa de Benidorm vol inaugurar una escultura del torero allà a la ciutat.
11: Mm.
12: I llavors li diu, bueno, maestro, digue unes paraules. I el maestro comença a repetir les frases dels sobres de sucre.
11: Està molt bé. Jo la trobo... Mira, m'està agradant. Per com me l'estàs plantejant, m'interessa. Em sembla
12: interessant. Sí, perquè és això, perquè tothom pensaria és una sèrie que parla de toros. I què?
11: Mm.
12: L'Albert Serra ha fet una pel·lícula sobre toreros. I em sembla a mi que l'Albert Serra una miqueta antitaurís i què és. Però ell té la curiositat per saber què envolta el món de la tauromàquia. Mm. I això, aquesta sèrie, més o menys, és un procés paral·lel a la pel·lícula d'Albert Serra.
11: Sí.
12: No és que un s'hagi influenciat a l'altre. Coses paral·leles. Doncs aquesta sèrie, que és creada pel Paco Plaza, en un gènere que a priori no és el seu,
11: mm-hmm.
12: ja sabeu que el Paco Plaza fa pel·lícules de terror,
11: sí.
12: de psicològic,
11: mm-hmm.
12: i el Pablo Guerrero, tots dos, han creat un grup de guionistes, han dirigit els capítols tots dos, i han fet una sèrie que parla d'això, de coses que envolten la tauromàquia. No veurem. Només surt un toro a tota la sèrie.
11: Mm-hmm.
12: I un toro que s'apareix en una situació que no és dins d'una plaça de toros. No veurem cap faena, no veurem cap estoque allà liquidant el toro, no veurem sang, no veurem banderilleros i banderilles. Sí, és una sèrie que no li interessa mostrar una corrida de toros.
11: Mm-hmm.
12: Li interessa... d'això, doncs, parlar una miqueta que envolta el món de la tauromàquia, com afecta, per exemple, les famílies dels toreros, què passa quan un torero és agafat per un toro. O sigui, aquesta com diria, aquesta situació de, bueno, sobreviurà, no sobreviurà, la incomoditat dins de la quadrilla, de les quadrilles, el temps d'espera de si el torero ha viscut o ha sucumbit a les ferides. Això parla també la sèrie, parla de com afecta també les famílies, les dones dels toreros, els fills dels toreros, doncs que el seu pare sigui un matador, que pot morir en qualsevol moment que surti a la plaça.
11: Sí, sí.
12: Sí, parla del que significa també les relacions familiars, és a dir, el germà del torero, de l'Òscar Jaenada, és el seu representant, l'interpreta l'Òscar Igares, que com sabeu ha sigut torero, i ara fa temps ja que es dedica a fer d'actor. I força bé, val a dir, l'Òscar Igares, la seva carrera cinematogràfica, déu-n'hi-do, no l'està fent malament. Doncs clar, això, quan el teu germà és al mateix temps el teu representant, també hi ha coses que són complicades.
11: Sí.
12: El que significa també per una ciutat petita doncs, que la figura més important sigui un torero. El que significa per l'economia local. El que significa, per exemple, per això, per segons quines comunitats autònomes, Andalusia, Extremadura, en què el món del toro és tota la indústria, diguéssim.
11: Sí, sí, sí, sí.
12: És a dir, que és una sèrie que es planteja moltes coses. No tracta tampoc de profunditzar massa en detall, perquè són capítols d'això, 35, 30, 35 minuts, 40, el darrer, potser. És que aquest sentit és una sèrie que ens parla del que envolta el món de la tauromàquia, d'aquesta suerte, que més mai m'he dit això, ja sabeu que la suerte és una frase feta dins del món de la tauromàquia. Maestro, que tenga usted suerte. La suerte que ha tenido el torero. En aquest sentit.
11: A més, que és una sèrie que... És un tema interessant, perquè s'ha estudiat molt, també, des del punt de vista de la neurociència.
12: Tu pots ser antitauri perfectament i pots gaudir d'aquesta miniserie.
11: Absolutament, absolutament.
12: Absolutament, perquè les coses no són blanc o negre. Jo, tots tenim, els que som antitaurins, en major o menor mesura, tots tenim una posició molt contrària l'autonomà, que considerem que és una aberració.
11: Mm.
12: Però això no impedeix doncs, que ens posem a la pell de la gent que viu de l'autonomàquia.
11: Sí.
12: Podríem fer això una crítica de per què segons quines províncies, quines comunitats autònomes, quins governs continuen finançant una festa nacional, com diuen, que significa això, que és una aberració pels animals, això, la relació entre tauromàquia i cultura. És que això és cultura, bueno... Potser fa 200 anys era cultura, avui en dia és una altra cosa. Però al marge d'això, la sèrie paga la pena perquè ens permet copsar el que significa la tauromàquia i fer una miqueta de comèdia, però també una miqueta de drama.
11: Doncs aquestes són les dues propostes que ens ha fet avui.
12: M'oblidava. Sí. Aquesta sèrie, La Suerte, la teniu a Disney Plus.
11: Doncs a Disney Plus. Aquestes són les dues propostes que ens ha fet l'Òscar, a qui agraïm una setmana més, que ens porti teca de la bona. Òscar, cuida't molt i fins la propera.
12: Fins la propera.
3: Alcaldes, alcaldesas, concejales...
4: Por quinto año queremos distribuir...

Una vida i una cançó. Johnny Bragg va néixer el 6 de maig del 1925 a Nashville, a Tennessee, en una família humil afroamericana. La seva infantesa va estar marcada per la pobresa i les dificultats típiques de les comunitats negres del sud dels Estats Units durant els anys 20 i 30. No hi ha gaires detalls sobre els seus pares o germans, però sabem que la seva mare va tenir un paper clau en el seu amor per la música. De petit, en Johnny cantava gospel a l'església i la seva veu potent i emotiva ja destacava aleshores. Una anècdota que pinta el quadre. Als 7 anys va impressionar el cor de l'església imitant els cants dels predicadors, cosa que li va valer el sobrenom de Little Preacher. La seva educació formal va ser limitada. Va deixar l'escola aviat per ajudar la família, treballant en feines esporàdiques com a repartidor o netejador. Però la seva vida va fer un gir tràgic als 17 anys, el 1943, quan va ser condemnat per 6 càrrecs de violació, acusacions que més tard es va dir que eren falses o exagerades. Aquesta condemna el va portar a la Tennessee State Penitentiary, on començaria la seva història musical.

A presó, en Johnny va trobar consol en la música. Va créixer en un entorn on el gospel era una via d'escapament i la seva veu es va convertir en un far d'esperança. Una història commovedora. Els altres presos recordaven com en Johnny cantava himnes al pati i fins i tot els guàrdies s'aturaven a escoltar-lo. Fora de la presó, havia tingut una vida personal convulsa. Es va casar jove amb Josephine Harris, però el matrimoni no va durar i la presó el va allunyar de qualsevol estabilitat familiar. Tot i això, va tenir una filla, Misty, que anys més tard descobriria el llegat del seu pare. La seva infantesa i adolescència, doncs, van ser una barreja de música, de pobresa i un sistema judicial dur que el va marcar profundament. A la Tennessee State Penitentiary, en Johnny va conèixer a d'altres presos amb talent musical. Va formar el grup amb Ed Thurman i William Stewart, dos cantants de gospel condemnats a 99 anys per assassinat. John Drew Jr., amb 3 anys per robatori, i Marcel Sanders, amb una condemna d'una 5 anys per homicidi involuntari. Junts van crear un so harmoniós de doo-wop amb en Johnny com a veu principal. I quin nom es van posar? The Prisoners. El 1953, el productor de ràdio Joe Calloway els va descobrir mentre preparava un programa des de la presó. Una anècdota divertida va ser que quan en Calloway va sentir en Johnny cantant al pati, va dir que aquella veu podia fer plorar un mur. Va organitzar una actuació a la ràdio i aquesta emissió va arribar a Sam Phillips de Sun Records, que va veure el potencial del grup.

Sota el govern del progressista Frank Clement, els Prisoners van rebre el suport del nou director de la presó, James Edwards, que veia la música com a part de la rehabilitació. El juny del 1953 van ser traslladats sota escorta armada a Memphis per gravar a Sun Records. Allà, en Johnny i el seu company Robert Riley van escriure Just Walking in the Rain, una cançó que capturava la seva melancolia i esperança. El senzill, amb Baby Please a la cara B, va vendre 50.000 còpies, un èxit inesperat per un grup de presoners. I una història clau. Es diu que un jove Elvis Presley, fascinat per l'enregistrament, va començar a interessar-se per Sun Records i fins i tot va conèixer els Prisoners al Palau del Governador, on van actuar junts.

Els Presoners van tenir una carrera breu però impactant. Van actuar en esdeveniments com clubs cívics, esglésies i fins i tot a la mansió del governador Clement, sempre, això sí, sota vigilància. La seva música era una barreja de doo-wop, de gospel i de blues que connectava amb el públic per la seva autenticitat. Però el grup original es va dissoldre quan alguns membres van obtenir la llibertat condicional. El 1955, en Johnny va formar una nova formació amb Hal Hebb, Willie Wilson, Al Brooks i Henry Dishrag Jones, anomenada The Sunbeams, i més tard The Marigolds. Amb aquest nom va aconseguir un èxit al top 8 de les llistes de R&B amb Rolling Stone per a Decca Records. Com a curiositat, dic que durant l'actuació a la mansió del governador, en Johnny va improvisar una harmonia amb en Hal Hebb que va fer aplaudir fins i tot els guàrdies. El 1956, la condemna d'en Johnny va ser commutada i va intentar continuar la seva carrera musical fora de la presó. Va gravar senzills com a solista per a Decca Records i altres segells petits, però el 1960 va ser empresonat de nou per càrrecs considerats injustos, possiblement relacionats amb la discriminació racial. Va passar 6 anys i mig més a la presó, on va formar una nova versió dels Prisoners, però no van enregistrar res. Mentre estava tancat, en Johnny escrivia cartes a la seva filla Misty prometent-li que algun dia tornaria a cantar lliure. Després de la seva segona sortida de presó, va treballar com a jardiner en un cementiri lluny dels escenaris, però mai no va perdre l'esperança de tornar a la música.

0: discografia dels Prisoners és limitada, però va tenir molta influència. Inclou senzills com Just Walking in the Rain, Baby Please, Softly and Tenderly, My God is Real, i com a The Marigolds, Rolling Stone i Pork and Beans, com a The Solotones. Compilacions posteriors com The Sun Records Collection o Just Walking in the Rain han mantingut viu el llegat d'aquest grup de música, d'aquest cantant. La seva música va influir en artistes com Johnny Ray, que va versionar Just Walking in the Rain amb un èxit massiu, venent 8 vegades més que l'original. També va inspirar escriptors com Jonathan Lethem, que va incloure els Prisoners a la seva novel·la The Fortress of Solitude. I pel que fa a la vida personal, en Johnny va tenir relacions complicades. Es va casar diverses vegades, incloent-hi un matrimoni amb una dona anomenada Barbara. Però la seva filla Misty, nascuda d'una relació posterior, va ser el seu major orgull. Ella recorda que quan era adolescent no sabia que el seu pare tenia discos d'èxit fins que va trobar un vell vinil. Els altres membres de Prisoners també van tenir finals tràgics. William Stewart va morir d'una sobredosi el 1959. Marcel Sanders a finals dels anys 60, Ed Thurman en un accident al 73 i Johnny Drew de càncer al 77. En Johnny va lluitar amb problemes de salut, possiblement agreujats per l'estrès de la presó i la discriminació, i va morir l'1 de setembre del 2004 a Madison, a Tennessee, als 72 anys. El grup va ser homenatjat amb una exposició al Country Hall of Fame i un documental, The Prisoners, del 2013, dirigit per Wesley Emerson. En Johnny va ser inclòs al Tennessee Blues Hall of Fame i el 2012 es va col·locar un marcador al Mississippi Blues Trail. Els Prisoners van demostrar que la música pot transcendir les barreres fins i tot darrere les reixes d'una presó.
1: Hey, man, guess what?
2: What's that, Pops?
1: I met a chick.
2: Oh, yeah, what kind of chick?
1: Real chick.
2: A real chick?
1: Yeah.
2: How old is she?
1: 16.
2: 16?
1: Yeah.
2: Man, are you crazy?
1: No,
2: listen to me.
1: Tell me something, man. I sure want to know.
2: Hey boy, don't you harm that bird, don't you dare to try. Start releasing that chicken or you'll get a licking.
3: That chick's too young to fry.

0: Take her back to the barnyard. Let her go, just turn her loose. Way out there.
1: I una cançó. El juny del 1953, aquests cinc presos condemnats per delictes que anaven des d'assassinat fins a agressió sexual i robatori van entrar als mítics estudis de Sun Records a Memphis, a Tennessee. Però aquests ocells engabiats no hi anaven per fer cap malifeta. Eren els Prisoners, un grup que gaudia d'un permís d'un dia des de la Tennessee State Penitentiary de Nashville, a punt de gravar una de les balades més tristes i captivadores de la dècada. Just Walking in the Rain, escrita pel fundador i veu principal del grup, Johnny Bragg, que, com hem explicat, complia condemna de 99 anys per una acusació de violació que ell sempre va negar, i pel lladre Robert Riley, Just Walking in the Rain, expressa amb una intensitat punyent les frustracions i els remordiments d'una vida aïllada darrere les reixes. La veu d'en Johnny, melancòlica i sincera, flota sobre les harmonies delicades de doo-wop del grup, acompanyades per un senzill punteig de guitarra. Quan la sessió de gravació va acabar, els Prisoners van tornar a la presó, amb els guàrdies esperant-los al cafè del costat. Però ja no eren només presos qualsevol. Poc després del llançament, la cançó va començar a sonar a les ràdios locals i va escalar fins al top 10 de les llistes d'R&B dels Estats Units. Tres anys més tard, el cantant Johnny Ray, conegut pels seus drames vocals, va versionar la peça, arribant al número 1 al Regne Unit i al número 2 als Estats Units. Tot i això, la seva interpretació més exagerada no va capturar l'ànima i la intimitat de l'original dels Prisoners.

0: La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arranz.
1: 2 de 9, futbol i molt més a Onda Cero Catalunya.
2: És evident que el Barcelona, tras entrar en la norma del 1-1 de Fair Play, puede permitirse diversas gestiones y contrataciones.
3: En clau Barça, després de 14 temporades al conjunt culer, ja va anunciar el seu adeu, però avui ha anunciat el seu equip. Alexia Putellas ja és nova futbolista.
4: Això esperen al vestidor espanyolista. Els partits jugats fins ara han tingut de tot i res ha afavorit al conjunt blanc i blau.
5: Marruecos se le puede considerar europea también, ¿no?
6: Geográficamente, desde luego, no.
7: Bueno, no, pero yo entiendo lo que quiere decir Pedro. O sea, Marruecos ha fichado, ¿eh? Marruecos es una selección que ficha, porque no hay jugadores, o hay muy pocos nacidos en Marruecos.
0: De dilluns a divendres, de 2:15 a 9 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio.
1: Tornem dilluns 17 d'agost.
8: El repartidor.
0: Onda Cero Catalunya. Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.